0: Sumutges a Turquia, on té previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total són una trentena de vaixells procedents de Barcelona i d'Itàlia que aquesta matinada han arribat a Mar Maris. Aquest dissabte el govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Aboukeshek i el brasiler Thiago Ávila. A l'illa de Tenerife, tot a punt, les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. L'Ateneu Barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí, una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
1: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a literatura catalana i per això, a banda de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 del migdia amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura. Esports, aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per a la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2026 i queda només 2 punts del descens a falta de 9 per disputar-se. En hoquei patins, el Barça juga a la final de Champions aquest diumenge a les 7 de la tarda contra el Porto i els blaugranes s'han classificat després de guanyar el Benfica a les semifinals per 3-4. La catalana Paula Blasi ha guanyat la volta femenina de ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta fins ara, Josep Pessarrodona i Melcior Mauri. L'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder de la General. El català Marc Soler ha hagut d'abandonar per una caiguda.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
3: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
4: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
3: El divan, el valor de la conversa.
4: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
3: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
5: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
3: Catalunya migdia.
6: Quines són les xifres? Bon dia.
3: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: I en aquest informatiu també sentirem les famílies.
6: La burocràcia i les hores extres que comporten.
3: Farem atenció a tots els fronts informatius.
7: Sí, tindrà l'encàrrec.
5: A 2:43 els esports.
3: D'aquí.
8: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
3: I de la resta del món.
6: Des de la cimera internacional que serà.
3: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol i una petita
3: interrupció. Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia cap de setmana.
10: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
10: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Un dels moments en què el tractament del càncer ha experimentat més progressos ha estat entre el segle XIX i el XX, quan l'oncologia encara no era una especialitat mèdica com a tal. La història de la lluita contra el càncer en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.

La unitat de sentit, l'iceberg soterrat, la metàfora de la boxa i el cau. Des d'Edgar Allan Poe i més enllà, el gènere del conte és un dels que acumulen més tradició, d'anàlisi i més teories, per part fins i tot de grans escriptors. Un bon relat és una maquinària de precisió que, per brevetat, per intensitat i per eines, sovint és més a prop de la poesia que de la novel·la. Tant en la literatura universal com en la catalana comptem amb desenes de grans contistes, una pràctica que, per fortuna, continua ben viva i amb una riquíssima diversitat. Avui celebrem la narrativa breu en un programa on, entre altres coses, conversarem amb dos grans practicants, en Xavier Mascravioto i la Mar Bosch, per celebrar els seus últims llibres, La inèrcia i la fatalitat d'animals inexpressius, en Xavier, i L'experimentalisme enjugassat de les lliçons d'abisme a la mar. Parlem, per tant, d'aquests títols i d'altres llibres de contes, en companyia, com sempre, d'en Jordi Puntí i l'Anna Vallbona. Obrim Ciutat Maragda.

0: Som-hi, amb Gino Paoli, que ens ho deixa fa ben poc. Quina veu i quina música sempre. Obrim avui saludant en Jordi Puntí. Com
1: Hola,
0: estàs?
1: Com anem?
0: I l'Anna Vallbona.
2: Hola, què tal?
0: Avui ja ho sabeu, parlant de contes i amb una autocrítica que l'altre dia hi pensava, que sovint en aquest programa ens dediquem a la narrativa, a la poesia, al teatre, a la narrativa llarga, a les novel·les, a la novel·lística. I en canvi tu, el gènere curt, per què costa tant? I llavors què fem? Alimentem aquest tòpic segons el qual els contes són difícils, costen que arribin els lectors, les editorials no hi aposten perquè hi ha aquest lloc comú que diu que venen poc, en fi, què passa amb el conte? Mira que és un gènere que ens ha fet i ens ha format com a lectors, que ens entusiasma, que és una meravella, que és molt agraït de llegir els bons contes, sempre estem parlant. I bé, doncs, escolta'm, trenquem això i fem un monogràfic i anirem repetint, perquè de llibres a contes, per fortuna, van sortint-ne i són ben bons, no?
1: Sí, jo t'ho capgiraré. La idea aquesta de la dificultat, en realitat, el que pensava és que les cultures o les literatures que tenen una tradició de contes estan més preparades per a l'experimentació i per entendre millor la dificultat narrativa. Per què? Doncs perquè un conte et permet experimentar i jugar, i jo crec que els llibres que sortiran avui, ja veureu que cadascú a la seva manera tindrà algun element de joc o d'experimentació que és molt més agraït de suportar o d'entendre com a lector que no pas una novel·la, no? Quan et fiques en una novel·la i et poses a jugar, clar, has d'aguantar molt de temps aquesta tensió, i en canvi els contes et permeten començar i acabar, i si no t'ha agradat passes a una altra, no? I crec que és com servir en petites dosis la dificultat, no sé com dir-ho. Penso en la literatura argentina, per exemple, no? Argentina, que tenen aquesta tradició de Borges i de grans contistes, de Cortázar, doncs, jo crec que es treballa molt més bé la part aquesta de la combinació entre imaginació, si vols dir-ne, i experimentació, no? I als Estats Units, evidentment, o sigui que sí, no sé, penso que els llibres que portem avui, entre el que estic veient aquí sobre la taula, van una mica en aquesta línia i de maneres i amb estils molt diferents, no tot ha de ser el mateix, no?
0: No, clar, exacte, i per això tenen molt de, no? Diu també el tòpic, però és veritat, de laboratori, els contes pots permetre't coses que en una novel·la costa més, has de buscar un fil unitari, malgrat que hi ha llibres, i amb algun d'ells ens trobarem avui, de contes que tenen un fil que també els aproximen a la novel·la llarga, és a dir, al final també hi ha llibres de contes...
1: La novel·la curta, vols dir?
0: La novel·la curta.
1: Sí.
0: No, vull dir que a vegades tot depèn de...
2: Sí, jo penso que totalment la idea de i a més això, amb els últims contes o alguns dels que portem que de la literatura catalana que han aparegut en els últims temps, tens la impressió d'una idea de joc molt diversa que va apareixent, no? De vegades hi ha lectors, lectores que diuen, ostres, és que jo un conte darrere l'altre és com que em costa i més aviat, diguéssim, la invitació és això, pensar al contrari, perquè el conte és una mena, o el recull de contes és una mena d'artefacte dispositiu, un maquineta, que crea també això, uns fils, unes relacions especials. Penso ara a la contística catalana, Pere Calders d'una banda, però a Mercè Rodoreda, que ja en vam parlar en el programa que li vam dedicar, no? Però els contes de Mercè Rodoreda, ben llegits, diguéssim, pots pensar que allà hi ha tota la Rodoreda, i hi ha un increixendo de clarors i de tenebrós, no? I en un conjunt com La meva Cristina, per tant, els contes també són, penso, una invitació, sí, a veure unes possibilitats més enllà del gènere, no?
0: És veritat que en vam parlar, no parlem de veritat, a vegades parlem d'una autora, en aquest cas, la Rodoreda, i vam fer un elogi de la narrativa curta.
1: És que a més dona molt joc també, per exemple, el joc entre què és, conte o és narració, o és relat, final obert o final tancat.
0: Això mateix.
1: Narrar en primera, final contundent o no cal que sigui, vull dir, hi ha molts aspectes que et permeten, bueno, que en un mateix, quina és la unitat d'estil d'un, en una novel·la no tens dubtes, la creació d'una veu narrativa, no? En un llibre, quina és la unitat que dona estil? La manera d'explicar els personatges, aquests reculls de contes que semblen trebats, que els personatges es repeteixin, és que hi ha moltes variants.
0: Totalment. Va, anem de la teoria a la pràctica saludant un, jo diria, anava a dir un contista, però és escriptor en tants formats que és un gust sempre retrobar-lo. Xavier Mascrabioto, com estàs?
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bon dia, content de saludar-te. Avui ja ho veus, que estem dedicant monogràficament aquest programa als contes i fent un elogi del gènere. Clar, en el teu cas, deia escriptor, perquè tu has tocat poesia, novel·la, conte, és a dir, que suposo que també depèn del moment, del material i de l'època, no? Tires per una banda o per l'altra.
3: Sí, depèn molt de la idea. Jo tinc una mica la sensació que de vegades aquest cúmul d'estímuls que tu tens i aquestes ganes d'expressar alguna cosa que fa temps que et ronda et demana una forma o una altra, no? I de vegades és ben bé escoltar la idea i anar fent provatures i veure quin cos et demana aquella idea que fa temps que tens al cap. I de vegades t'hi trobes, no? Que comences a donar-li forma i d'entrada et sembla que estàs fent un relat breu i allò se't va inflant i va creixent i s'acaba convertint en una novel·la. I en poesia passa una mica el mateix: comences a escriure un poema en vers i veus que allò vol anar en prosa, o comences a escriure una prosa poètica i veus que allò et demana un ritme i vol anar en vers. Vull dir que a mi em sembla que és molt important escoltar el text i és així quan veus que t'està demanant una forma o una altra, un gènere o un altre, no?
0: Clar. Una de les, vaja, o aquesta escolta d'idees, en l'últim cas, ha fructificat amb aquests animals inexpressius que llegim a l'altre editorial, aquest recull de contes fantàstic. Fantàstic no com a gènere, sinó com a elogi, diguem-ne. Amb un títol, t'he de dir, Xavier, una mica trampós o irònic, en el sentit que si alguna cosa aquests animals, tant de fauna com animals humans, no són, a mi m'ha semblat, és inexpressius, o en tot que són expressius en un sentit, per parlar, tornar a la teoria del conte, en un sentit chekhovià, no? Aquella famosa imatge de l'iceberg, en aquests personatges, tot el que els passa per dins, i sovint els entenem més o veiem més coses silenciades que no pas explicitades, no?
3: Sí, sí, exactament. Vull dir, el títol al final ja és gairebé irònic, també és un petit homenatge a un autor nord-americà que m'agrada molt i que va ser clau quan escrivia contes, que com a contista el trobo prodigiós, que és David Foster Wallace, no? Uh-huh. Que té aquest conte excepcional que en català està traduït pel Ferran Ràfols, que es diu Animalons inexpressius, no? Llavors jo li agafo una citació d'aquest conte i amb aquesta excusa doncs li faig també aquest homenatge. Però com dius, David, és un recull ple de personatges que jo diria que estan molt lluny de ser inexpressius, al contrari, es troben tots en situacions extremes, en moments clau de les seves vides, en punts d'inflexió, i això els obliga doncs a confrontar la seva pròpia vida amb les expectatives que s'havien creat, no?
0: Sí, sí, jo diria que és un llibre, segons quins relats, no tots, però no recomanat en determinats, com deien abans els anuncis de farmàcia, determinats estados carenciales, sobretot perquè hi ha moments vitals, no?, d'aquesta generació que es troben amb un estancament anímic important, també a relacions de parella, en fi, de situacions que tard o d'hora han d'afrontar i que potser acaben d'una forma, en fi, no especialment pacífiques, perquè una de les coses, Xavi, que volia preguntar-te, abans parlàvem de la idea de fil conductor, si un llibre de contes ha de tenir o no aquest marc. Bé, jo no sé si de manera intencionada o no, però sí que hi ha un paper notable, per dir-ho així, de la calamitat en aquests contes, no? És a dir, de determinades desgràcies, a vegades directament fatals i mortals, de la violència, dels instints, i per tant no sé si això és un estilema que tu tenies al cap o que van sortint de manera orgànica.
3: Sí, va anar sortint de manera orgànica. És curiós perquè jo, de fet, abans d'escriure la meva primera novel·la, o abans fins i tot d'escriure poesia, jo vaig començar escrivint molts relats, no? Sí. I no ha sigut fins 5 llibres després que he decidit publicar-los en forma de llibre, perquè jo sí que penso que un recull de contes, igual que un llibre de poemes, hi ha d'haver alguna cosa que doni sentit al conjunt, no? És a dir, que tu els publiquis en forma de volum és perquè hi ha un sentit. Per mi un recull de relats no és mai una acumulació arbitrària o aleatòria de contes que tu has anat acumulant al llarg del temps, els fiques en un llibre i allò ho publiques, no? Uh-huh. Jo fins que no he vist que allà hi havia tot un univers compartit, tota una cosmogonia, un món, no? Unes transversalitats, no he decidit publicar-ho com a llibre. Llavors, per mi sí que tots 10 contes comparteixen alguns temes, alguns enfocaments, no? Per exemple, hi ha, com deies, el tema de la calamitat, aquests personatges que es veuen empesos a buscar respostes davant d'un fet que no poden explicar-se, davant d'una ruptura, davant del desamor, davant d'un fracàs personal, I jo diria que un altre dels grans temes que travessa els 10 contes és el tema de la inèrcia, que em sembla que és la gran malaltia del nostre temps, no? Que és aquest viure d'esma sense parar-te a pensar mai si ets on vols ser, si estàs envoltat de la gent de qui vols estar envoltat. Hi ha un personatge d'un dels contes que diu que la inèrcia és molt perillosa perquè fa que deixis de fer-te preguntes, deixes de demanar-te quin sentit té el que fas, no? I em sembla que sí que és una qüestió que relliga tots els relats, perquè al final són personatges que han mecanitzat les emocions, que han automatitzat els sentiments, que han rutinitzat les relacions. I en un moment donat del relat moltes vegades tenen aquesta epifania, no? I s'adonen que han construït la seva vida sobre el no-res, no? Que no són on volen ser, però ja és massa tard per fer-hi alguna cosa.
2: Clara, em feies pensar, Xavier, amb el conte aquell d'aquella espècie d'infant prodigi, per dir-ho d'alguna manera, explotat pels pares en concursos, i que l'exposen de mala manera, no? Com un talent increïble per associar, crec que són banderes, països, a una edat molt aviat. I recordo que en aquest conte hi ha aquesta idea de primer una mena de singularitat que avançant es transforma en algo ja més grotesc, i avançant es transforma en aquesta espècie de buidor de què esteu fent, no? És un dels contes dels molts que es poden recordar del llibre, però en aquesta línia de la buidor, no? Que es treballa també amb diferents edats, fins i tot amb humans i amb animals, però en fi, no sé, aquest conte si pots explicar d'on ve aquesta idea d'això, d'una mena d'explotació de talent singular, i que acaba sent, que et fa pensar en altres coses, no?
3: Sí, és un conte que personalment m'estimo molt i va ser molt, molt divertit d'escriure, i alhora el to del conte jo diria que és força diferent de la resta de contes, perquè al principi comença gairebé com si fos una broma, i mira que curiós, però exacte. Al final és quan emergeix tota aquesta tristesa, i quan el lector segurament és més conscient d'aquesta distància insalvable que hi ha entre aquests dos pares, que estan profundament desorientats davant del prodigi de fill que tenen, i aquest nen incomprès que amb la poca edat que té una intel·ligència i una capacitat memorística desbordant, no? Llavors m'interessava molt explorar això, i això que deies, Anna, d'exposar el nen, no? D'on ve aquesta idea. Jo aquest conte, la gènesi del conte em ve, jo diria, de dos llocs quan intento

0: shows, Ellen DeGeneres i companyia, que això ho fan molt, no? De convidar nens a prodigi, intel·ligentíssims, i veus com els asseuen allà en aquelles butaques davant de tot un públic i els exposen, no? Com si fossin micos de fira, els fan jugar a fer operacions matemàtiques, a endevinar banderes, no? I jo quan he vist vídeos d'aquests, a mi això m'ha impactat molt, no? Perquè penso, ostres, aquests pares que han decidit, no? Un nen amb altes sensibilitats, doncs, exposar-lo allà, no només davant del públic, sinó a totes les televisions del país, en un programa de tanta audiència, no? Quin raonament hi ha hagut a darrere d'això? I vaig empescar-me aquest conte, un laberint per intentar donar resposta a totes aquestes preguntes.
1: No perquè et sàpigues tu totes les capitals del món, eh?
0: També és un tema que m'interessa.
2: T'interessa prou.
0: No diré que no té un punt biogràfic.
3: Ara em feies pensar que hi ha, jo crec que hi ha en la família Glass del Salinger,
1: sí.
3: Crec que hi ha algun nen d'aquests prodigis que van amb
1: un tal show.
3: Fins i tot potser és el Seymour, el fill gran, que crec que va,
2: sí,
3: que es fa famós
2: història,
3: en algun moment de la seva vida quan era petit per haver anat en programes d'aquests televisius dels Estats Units. I això em porta a preguntar al Xavier, abans ens parlaves de Foster Wallace, quina és la teva tradició, en què t'inscrius, diguem-ne? Clar, des d'un punt de vista, suposo que això que ens explicaves ara, la literatura nord-americana, segur que t'ha influït, però també des d'un punt de vista lingüístic, quan penses en la llengua, en com treballes, perquè normalment els teus llibres, la llengua és molt treballada, hi ha un exercici literari fondo de construir molt les frases, fins i tot de construir paràgrafs d'una manera gairebé que s'obren i es tanquen. Quins referents tens que hagis llegit, que diguis és que això sempre està al meu costat quan escric?
0: Des d'un punt de vista lingüístic, jo diria que tinc molts referents i abracen un gran espectre de referents, no? Perquè et diria Víctor Català, et diria Rodoreda, et diria Joaquim Ruïra, per exemple. Des del punt de vista del model de llengua sempre els tinc molt presents. També parlaria i reivindicaria molt els traductors de casa nostra, no? Perquè, per exemple, per mi un gran referent en tots sentits és William Faulkner, però també és un referent per mi al model de llengua d'Esther Tallada traduint William Faulkner, no? Mm-hmm. Per tant,
2: clar,
0: això m'agrada reivindicar-ho. Tant m'ha influït Faulkner com el català de l'Esther Tallada traduint Faulkner, i això sempre ho vull reivindicar.
1: Gran contista també, que abans parlàvem...
0: I gran contista, sí, sí. Exacte. De fet, vaig llegir el volum aquest dels contes, sí, complets al desembre del 2024, i també va ser bastant revelador. I llavors també el parlar de la gent, no? Jo, per exemple, hi ha un dels contes d'animals inexpressius que és tot un monòleg, una declaració policial d'una senyora gran en un poble a l'interior de Catalunya, i aquí el meu referent lingüístic van ser les persones grans del meu poble, que és Navàs. Jo tenia en una orella la meva àvia i a l'altra orella, doncs, no ho sé, la meva veïna de 80 anys, no? I això també és un referent, i també ho hem de reivindicar, perquè de vegades ens n'anem als llims, no? I Faulkner, i Foster Wallace, i Rodoreda, però, ostres, a mi m'ha influït també la manera de parlar de la gent del meu voltant, perquè sempre vaig amb l'antena posada. I per mi la llengua és importantíssim quan escric. Al final, en un llibre, tot és llengua. Els personatges els construeixes amb llengua, la història la crees amb llengua, la veu narrativa és llengua, tot ho fas amb aquesta matèria primera que és la llengua, i és on sempre inverteixo més energia i esmerço més esforços.
2: Clar, i Xavier, jo volia demanar, tipant la idea aquesta del treball lingüístic, també et volia demanar com treballes els finals, perquè dels contes crida bastant l'atenció que hi ha molts contes en què és una mena d'esllanguiment sostingut, no? De va baixant, però amb una descripció molt detallada que sosté aquest descens, no? O aquest apagament. I és a dir, com els treballes, per què són així i si els tens clars abans de començar el conte?
0: Depèn molt del conte. Em sembla que cada conte té una mica el seu itinerari i el seu recorregut. De vegades sí que començo escrivint el conte amb la idea del final, perquè sé perfectament on vull acabar. I de vegades és al final el que m'esperon escriure el conte, aquesta idea, no? De vegades no, de vegades començo a escriure el conte sense saber on aniré, i això també m'agrada molt, no? Perquè no m'agrada gaire, quan escric en general, anar posant dics de contenció, no? A mi m'agrada més que el riu vagi fluint pel terreny, allà on hagi d'anar, i jo anar-lo acompanyant però sense condicionar-lo en excés, no? I en el cas dels finals, jo diria que tinc una certa tendència a deixar els finals força oberts, perquè jo diria que a la vida tots els finals són oberts, l'únic final tancat de la vida és la mort, no? Llavors em sembla que quan vols reflectir això en contes, m'interessa...

0: doncs que al final en lloc d'una porta tancada sigui una mena d'horitzó, no? És a dir, que el conte s'acabi però que la història continuï dins del cap del lector, perquè allò ha quedat obert i al cap del lector aquell germen, aquella història, aquell univers que li has explicat i del qual només li has donat una petita píndola, allò pugui continuar desenvolupant-se, no? I és el que més m'interessa. A mi també com a lector gairebé et diria que m'agraden més els finals oberts en relats que no pas tancats, perquè en un final tancat tens la sensació que t'ho estan donant tot arregladet, mastegadet i polidet, no? I a la vida res és així.
1: Clar. Acabo, per tant, Xavier, amb una resposta, amb una pregunta, resposta oberta, no pas tancada, que és la que es fa també la protagonista d'un dels teus contes, que es pregunta, quan van fent notes per una novel·la, diu, per quina versió de mi mateixa escric? Això no sé si és una pregunta que tu mai, diguem-ne, acabes abraçant o simplement és en aquest context?
0: Jo diria que escric per qui sóc en aquell moment cada vegada, no? Al final canviem cada dia i això, aquesta possibilitat de canvi i aquest canvi inevitable, diria, a mi és el que m'empenya a escriure coses diferents sempre, no? Perquè al final, si no canviéssim, si no evolucionéssim, només escriuríem una novel·la, no? Que és la de qui som en aquell moment, i com que sempre som els mateixos, només podem fer aquella novel·la. Encara que li vagis donant formes diferents, la novel·la de fons sempre és la mateixa. I en canvi, jo diria que a mesura que vaig canviant, a mesura que van passant els anys, les meves inquietuds també van variant, les meves preocupacions, les meves dèries, i llavors, per mi escriure és una manera de buscar respostes, sempre és una exploració, una recerca de les inquietuds que jo tinc en aquell moment. I és una gran sort, trobo, que aquestes inquietuds vagin canviant, que no siguin sempre les mateixes, no? Per tant, et diria això, que escric per la versió de mi mateix que sóc en cada moment. I com que va canviant cada moment, també, això em permet escriure diferent sempre.
1: Fantàstic. Inquietuds que, a més, van declinant-se en gèneres literaris diferents, cosa que t'agraïm perquè et podem llegir en poesia, en novel·la i ara també en contes tan bons com aquests animals inexpressius. Xavier Mascrevioto, moltes gràcies, com sempre. Que vagi
0: gràcies
1: molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Adéu.
1: A reveure.
0: Fins la propera. Si jugues a

0: la família.
1: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda avui parlant de contes. Ara parlàvem amb en Xavier Mascrevioto a propòsit d'aquests animals inexpressius, que formen part, en Jordi ho deia, no? D'un format molt estilitzat. Cada conte, no? Són 10 relats d'una intensitat notable, malgrat que hi hagi aquestes diferències, no? Però els personatges, les situacions i els abismes on es troben, doncs, també són intensos i formen part d'una escola possible de contes. La temptació i l'interès, sobretot avui, era portar exemples diversos i variats. Ara també entrarem en un cas prou diferent, jo crec, o més enjugassat, però en tot cas el que sí que volia comentar, i aprofito per recomanar, perquè van sortint ara, avui aniran sortint diferents llibres de contes, és una autora italiana que a mi m'agrada molt, que es diu Verónica Raimo, que potser la coneixeu per un llibre que també es va traduir en català fa potser 2 anys, que es diu Res és veritat, niente di vero, un llibre que va guanyar el Premi Estrega Giovane fa també pocs anys, i un llibre extraordinari, amb un to i amb una veu fantàstica, i ara, quan dic ara és l'any passat, també Edicions de 1984 li ha traduït un llibre de relats breus que es diu La vida és curta, etc., també en traducció amb Mercè Ubach, que és un llibre, tornem a trobar, jo sempre recomano en qualsevol format novel·la o conte, perquè és un to, és la conquesta, per mi em sembla, d'un to més enllà del que expliqui o del que narri. També a Res és veritat, que és una mica la història camuflada de la seva família, els seus pares, el seu germà, no importa tant el que explica, sinó el punt aquest de sarcasme i d'acidesa i de proximitat, no? Hi ha constantment també en aquests contes algun gir, alguna sorpresa en els diàlegs, en la manera, en com són els personatges, qui són, com estan construïts, que fa de mal explicar per no destripar gaire trama, Jordi, però que a mi em sembla que té el do de la brevetat, com diu el seu títol, no? La vida és breve, etc., però també, a més, la manera d'aproximar-se i de narrar-ho.
2: Sí, jo només he llegit el primer conte d'aquest recull, per recomanació teva, i just ahir, i bé, jo hi afegiria la imaginació, sí, que és important, que és una cosa que tu pots veure de molts llocs, però hi ha d'haver en els contes, i jo crec que és important que hi hagi també aquest factor de saber construir a partir de la imaginació, d'anar-te'n a llocs que no esperes, no? Perquè no tot ha de ser previsible, i llavors en aquest conte concret, el primer, la premissa és extraordinària, que és aquesta noia que el podem descriure molt fàcilment, sí. Aquesta noia que treballa fent d'hostessa a congressos, i un senyor li diu: mira, si vas a... si vols pots anar a Nova York, que tindràs una feina, una mena de senyor una mica obscur que li ofereix feines per treballar en congressos i així com hostessa, no? I aleshores ella hi va, però com que no té lloc per quedar-se, una amiga seva que també està en aquest món diu: ah, queda't a casa dels meus cosins. I aleshores, quan arriba a Nova York, a l'aeroport l'esperen una gent que es pensen que no saben que és
1: aquella,
2: no l'han vist mai, i es pensen que és la cosina, i per tant la tracten com la cosina italiana, no? I aquí això li permet fer tot un joc extraordinari entre la vida dels italians que continuen a Itàlia i la vida dels italians que han marxat i que han emigrat, i que per tant tenen aquesta família italoamericana que tots coneixem en realitat, i de fet aquesta família acaba vivint a Long Island, sí. I gairebé podrien ser una mena de parents llunyans del Soprano, no?
1: Sí, sí.
2: I això, aquest contrast, que és tan senzill i tan fàcil, ella ho desenvolupa d'una manera magistral, no?
1: Sí, sí, la feina la té a Manhattan.
2: Exacte.
1: No per anar-hi.
2: Sí, aquests oncles diuen: no, Manhattan, a la ciutat, no hi anirem per res, no ens hi acostem nosaltres.
1: Exacte,
2: no? Quina por.
1: Que se'ns hi ha perdut, no? Sí, sí, i després acaba d'una forma inesperada, que efectivament fa que allí les coses, i que té a veure també amb el que deia l'Anna, dels finals, no? És a dir, un bon final pot millorar molt un conte, però un final deficient pot empitjorar una trama que anava molt bé, i que això s'ha de pensar molt en com es condueix. Bé, jo deia diferents estils i aproximacions a l'art, perquè és un art d'escriure contes, i ara en tenim un altre, que és un altre exemple dels bons, que és la Mar Bosch. Com estàs, Marc?
0: Molt bé, gràcies. Bon dia.
1: A tu, bon dia, a tu per atendre'ns, en aquest cas, amb aquests abismes, el llibre Lliçons d'abisme, publicat a Empúries. Jo, mira, començaré, Mar, amb un fragment del llibre que on parla d'aquestes lliçons d'abisme, que diria que és una expressió que treus molt encertadament de Jules Verne i d'aquest viatge a través d'un volcà d'Islàndia al centre de la Terra, no? Diu, les lliçons d'abisme, ja te'n vaig parlar, marits que surten de l'armari, viudetats, orfaneses, de relictes literals i figurats, pèrdues, fracassos, mals d'amor, hi ha sang i fetge, no? No és que siguin els temes dels contes, ara hi entrarem, però m'interessa molt com acaba aquest paràgraf que diu, i m'ha semblat una possible definició d'aquest magnífic llibre de relats, mal rotllo explicat de bon rotllo, no? Que m'ha semblat meravellosa.
0: Què em pregunta?
1: No, la pregunta és... No, bueno, aquest mal rotllo explicat de bon rotllo vol dir, hi ha una invitació a jugar, que això em sembla fonamental, que és una cosa que a vegades sovint reivindiquem en aquest programa, només la imaginació, sinó el joc i la literatura que s'emmiralla amb la pròpia literatura i que convida el lector a entrar per diferents portes i diu, dona'm la mà, anirem a un lloc divertit.
0: Exacte, és aquest costat lúdic, no?, que intentem fer jugassar el lector, però no des d'una manera banal, no? Perquè a vegades quan expliques que connectes amb aquest tipus de literatura joc, no? I que vols presentar tota una línia de treball com si fos un tauler, no? Doncs s'associa una micona a certa banalitat, no? Ah, doncs anem a jugar, aquí hem d'anar una mica desinvolts i no esforçar-nos-hi gaire, no? Jo vull dir que jugar en literatura també vol dir esforçar-s'hi, no? De la mateixa manera que un nen s'esforça en pujar en un tobogan, no? Perquè aquelles escales de gat tan rectes, no? Hi ha un punt d'esforç, però quan arriba dalt baixa i el tobogan és tot diversió, no?
1: Sí.
0: I en aquest sentit jo penso que aquests contes me'ls he plantejat així, eh? Hi ha un sí que és veritat que insisteixo molt, no? En dir, no us espanteu de l'artefacte, no? Perquè quan obres aquest llibre penses, mare de Déu, però què és això, no? Sinó que gaudiu-lo, no? Sí. Gaudiu de pujar aquestes escales i veureu com és divertit. Ara tampoc vull que sembli una incitació a llançar-se dels penya-segats, no? Però veureu com és divertit explorar els abismes, no?
1: Sí, exacte. Sí. No, però és una exploració. A veure, hem de recomanar tot el viatge i per la gent que encara no entengui de què va la cosa, com a mínim formalment un parell de pistes. El joc o una de les propostes formals és aquesta dualitat. Són dos plans narratius, dues veus, que és el relat principal, els relats principals, i la de, crec que en dius, nota el pauador, és a dir, la veu que escriu les notes a peu de pàgina, no?, que tenen un pes específic i substantiu en tota la trama i en tot el llibre, i que tenen una continuïtat i un diàleg amb aquest narrador, que són dues veus importants, relacionades d'una forma que a poc a poc anem coneixent, no? I una mica, tu deia, parlaves de la noció d'esforç. Bé, a mi em sembla molt més bèstia com a escriptora fer això, o molt més difícil que no pas plantejar-te, en fi, fer 25 relats normals, no? Normals ja ens entenem.
0: Sí, sí, aquí em vaig fer una trampa al solitari, no? Jo porto escrivint novel·les, de fet que la cosa va sortir perquè no sé qui em va dir, com et definiries? Tu ets novel·lista, no? I em vaig com ofendre, no? I dic, què vols dir que sóc novel·lista? No? Va sortir aquest ego que tenim tots a dins, i no, jo sóc escriptora, no? I ara demostraré que puc fer fent la cosa més difícil, bueno, jo crec que, bueno, la poesia és un món a part, però per un escriptor jo crec que el més difícil és escriure contes, no? Perquè hi ha aquest punt de l'artefacte de la precisió, però a més, no? Quan tu portes aquest vici d'explanar-te, de poder divagar sempre sota un control, amb la novel·la, quan et planteges escriure contes és per això, no? Per autocontrolar i per poder fer aquestes petites explosions controlades o aquestes petites cremades de bosc, no? Per quan puguis tu llegir i controlar el que llegeixes i el que escrius, no? Però això se me'n va anar de les mans completament perquè portava aquesta inèrcia, aquest vici, no? I vaig dir, ara escriuràs només aquests relats controlats?
1: Només,
0: dius. Només, no? Dius, però han de fer alguna cosa més, no? Sempre tens ganes d'alguna cosa través, no? I vaig dir, val, doncs ara els abismaràs entre ells, no? Que és una manera de vendre'ls, no? Perquè, esclar, penses, la primera cosa que vaig fer va ser anar a l'editor i dir que estic escrivint contes, i ja l'editor ja bufava, diu, ah, escrius contes, no? I jo, no, que no els vol ningú. I dic, ah, no, però no seran uns contes normals, seran uns contes que tindran un sentit últim o diversos sentits últims, i allò que del vas entabanant, no? I de la mateixa manera que intentes entabanar els altres, t'entabanes a tu mateix, no?
1: Clar.
0: I d'aquí se'n va acudir la qüestió d'abismar-los entre ells, és a dir, que utilitzar aquest recurs que està bàsicament utilitzat en altres arts, altres disciplines, no? Però agafar aquesta missa en abisme, aquesta posada en abisme, no només en els contes, sinó aquesta multiplicitat de mirall també, agafar-los cap a la narrativa mateixa i cap a l'artefacte, no? És a dir, integrar el lector mateix, l'autor, l'autor ficcionalitzat, i jugar també amb tot el tema de la ficcionalització, de l'autoficció incorporada, no? com a reflexió del que s'està escrivint avui.
1: Sí, sí. Com es nota, és un plaer quan els escriptors, abans en parlàvem també amb en Xavier Mas, no? Ja prèviament tenir una motxilla de lectura és tan interessant, perquè això aquí ja reflecteix, no? que tu mateixa ho has dit, no. El joc amb notes a peu, i no només David Foster Wallace, i molts altres han jugat això,
0: sí.
1: Però és com hi jugues,
0: sí.
1: Com hi entres, com ho enfoques, no?
0: Sí, sempre intentes fer alguna cosa. El que passa és que jo, per exemple, sempre he volgut escriure assaig, no? I suposo que ho faré quan sigui més gran, com d'aquesta manera he après a escriure conte havent assajat moltes novel·les, no? I havent publicat novel·la i haver treballat el gènere, per, jo crec que el realment difícil és el conte, no? I sobretot avui dia, no? I no és perquè ara jo ja he escrit contes i m'estigui autorreformant, no? Perquè suposo que en algun moment o altre tornarem a la novel·la, no? Perquè m'ho diuen, després d'aquest experiment, què penses fer? Doncs continuar experimentant amb qualsevol cosa que se'm posi davant, no? Perquè és un dels privilegis que tenim quan ens llegeixen, no? Doncs de poder continuar escrivint passant-ho bé. I ara, veus, acabo de fer una amarrada i no sé què m'estaves preguntant.
1: No t'amoïnis, no t'amoïnis. Aquí no fem preguntes, aquí també em convidem a anar per camins.
3: Clar, abans has dit...
0: Aquest llibre és un bosc, molt gran.
1: Això mateix, exacte.
3: Clar, Marra, abans has comentat en la idea de cremades de bosc, i jo he pensat, a mi m'ha vingut més al cap la idea de cremades de pneumàtic, perquè hi ha moments que l'autor de notes al peu amb aquesta espècie
2: derrapa.
3: Exacte.
0: Sí, sí. Ara recordo, ara quan has dit això de derrapar m'han recordat molt bé.
3: És a dir, exacte, amb sí. Aquesta mena de ball que estableix amb l'autora, doncs, i que és un ball que a més passa per tons i moments molt diferents, perquè entrem al llibre, sí. Doncs que hi entrem, doncs, amb uns contes, contes que juguen amb unes trames singularíssimes. Penso en el primer, l'home que vol fer un que és una barca per fascicles, no? O un altre que mata, sí, porcs, sí. Per encàrrec, fer coses, sí, habituals, sí. No? I el...
0: És una derrapada, exacte, és una derrapada controlada, no? Perquè sí, i en un ritme molt pensat des del principi.
3: Sí, no, i clar, i aquest nota, l'autor de les notes al peu, però comença així, però clar, la cosa al final agafa una embranzida i unes tensions, hem d'imaginar, entre l'autora, sí. i l'autor de les notes al peu, el nota al peuador, que també forma part del joc i acaba sent divertidíssima. I llavors, això, és a dir, a mi la cremada de pneumàtica em ve per, sí, per aquesta mena de tensió que estableixes entre els dos, i que no sé si és una tensió que t'hi va portar l'escriptura, és a dir... Això com va anar? És a dir, és l'escriptura que et porta a dir aquest parell acaben amb aquests abismes o amb tensions, o tinc unes històries que m'acabaran portant això altre?
0: Mira, puc respondre de moltes maneres, però sobretot...
3: Ho pots inventar.
0: Això m'ho puc inventar, no? Que és una cosa divertida, també. No, però de fet... Jo sé, si he de ser sincera, volia escriure una història d'amor, no? Volia escriure contes que anessin de gent que s'estima, no? Per, no sé per què, però la resistència quan t'hi poses, hi ha una resistència molt gran, no? I dius, hòstia, quin avorriment. Doncs ara escriurem doncs sobre molts tipus d'amor, no? I sobre el principal problema de l'amor, com es pot plantejar tot com un problema. L'escriptura és un problema que s'ha de resoldre, i l'amor també, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que el principal problema que planteja aquesta cosa, de les lliçons d'abisme, aquesta cosa que estem parlant ara, és el fet d'aquests lapsos de comunicació, aquestes esquerdes que hi ha entre totes les relacions, i fins i tot amb les relacions comunicatives entre amb nosaltres mateixos, no? Amb la nostra identitat, amb qui som, no? En aquest sentit, doncs, tenim dos personatges, un escriptor reconegut, que, bueno, ara no sé si faig gaires fades de guitarra, eh?
1: Sí, això tu mateixa, eh? Sí, veus que aquí nosaltres és un camp de mines i mirem de no trepitjar-ne cap.
0: Tranquil. Bueno, és divertit trepitjar mines.
1: Doncs endavant, tu com a autora pots fer el que et roti.
0: D'acord, m'encanta, fantàstic. No, però com que la trama, no, al final ja aneu llegint, ja veieu que tampoc és l'important, no? Però sí que és aquest diàleg entre dues maneres de veure l'escriptura, que aquí sí que s'han personalitzat en dos tipus d'escriptor, no? L'escriptor novell, il·lusionat, en aquest cas encarnat per un personatge femení, no? I l'escriptor consolidat, que a més es dedica a la crítica literària. Bueno, això ho fem tots, no? Però aquí s'ha volgut estereotipar una mica, no? I aquest diàleg entre aquests dos, que es va, a mesura que van avançant aquests relats, que no deixen de ser una mica a lo Hamlet, no? Aquesta espècie d'explicació d'una realitat a través de la ficció, no? Ella va explicant-li contes, tipus Xerezade, en el seu estimat crític, per intentar expressar allò que no ha sabut fer a través de l'amor, no? A través de la seva vida. I cada història, cada lliçó d'abisme que ella li explica, que en principi no té res a veure amb ells dos, ella li està volent dir alguna cosa de per què no funciona la seva relació, no? Esperances troncades, infidelitats, drames que potser l'altre no ha percebut però que ella porta per dins, no? Drames, sobretot.
1: Sí, sí.
0: I hi ha un nivell de sanguinolència o de violència que comença amb la primera pàgina, que hi ha una petita gota de sang, no? Amb el primer conte hi apareix una petita gota de sang, i ja veureu que la sang va incrementant a mesura que avancen, sí, les històries, no? Es va escampant, és com una mica carri, no? Ara que la Míriam ha traduït el carri d'aquí, no? Doncs això, no? I les notes, i a través d'aquesta lectura de les notes al peu, aquest diàleg de la ficció, d'aquests contes que així entre ells potser no tenen res a veure, sí que hi ha grutes que els uneixen, no? Però que mentre van avançant els contes i el tema dialògic, no? amb les notes al peu a nivell inferior, es va veient que es va construint una altra història a poc, que és la història o romans entre l'autor i el comentador, diguéssim, no? Que no deixa de ser el romans entre la creació i la recepció, no? I és això el que us volia dir abans. Jo sempre he volgut fer assaig, però com que no soc metodològica, no? I a més ara amb aquest paper de cap d'estudis de l'aula d'escriptura Vicenç Pagès Jordà, que m'ha tocat joiosament agafar el relleu d'en Vicenç, no? En l'ensenyament de l'escriptura aquí a Girona, sempre penses, bueno, i tots aquests anys que has estat en principi ensenyant a escriure, què entès, no? De què n'has après dels alumnes, què n'has après d'això? Doncs he volgut col·locar, no? Tota aquesta època a l'aula d'escriptura aquí dins, no? Fent la ficció que em sembla que m'hauria agradat fer si hagués pogut escriure un assaig, no? Si no, ensenyant-ho a través de la ficció.
1: Tu diràs, ja has dit un nom essencial, no només com a mestre de tanta gent, sinó també com a contista, com era en Vicenç.
2: Sí, jo hi veig punts de contacte, i hi ha una cosa que m'ha fet molta, molta gràcia, que és la idea de les notes de peu de pàgina com a mansplaining, que això és que em remet a llavors quan pensava, no? Amb la llegint el foc, com es diu aquella, foc pàl·lid de Nabokov, sí, que és unes notes a peu de pàgina que es converteixen en una novel·la en si mateixes, no? I en aquest llibre,
0: i que estan monstruoses, no?
2: Exacte, sí, no? Sí. I que acaben sent elefantiasíaques, no sé si es diu així. Bueno, en tot cas, aquest llibre, a la fantiàsica, exacte, moltes gràcies. Trobo que el llibre de Lliçons d'Abisme té una capacitat de molt excepcional, que és que d'una banda és experimental i alhora és perfectament incomprensible tot i entres d'una gran facilitat. A mi m'ha fet pensar també en, per exemple, en el moment en què vaig llegir O Baba Quack, la primera vegada de la Chaga, no? Aquesta idea de construir un món a partir dels contes. I també la idea que és com mirar-te un quadre d'aquests molt grossos que has de veure tot el paisatge de lluny i quan t'hi acostes vas veient detalls que ho fan molt diferenciat, no? I aquí els detalls són el sentit de l'humor, són la mirada sobre la llengua també, la manera de parlar. Hi ha detallets ja en els diàlegs molt sovint que són molt graciosos i n'he retallat un, diguem-ne, retallat o guardat un que el vull llegir, que és aquest conte on una senyora va a casa de la seva amiga Victòria, la Glòria, i arriba aquesta senyora que havia viscut sola i trista i que de cop el seu marit se n'ha anat, viu de cop envoltada de familiars i és alegre i com un gínjol, no? Està contenta com un gínjol i aleshores arriba aquesta senyora i diu, a l'hora de les postres es va veure clarament qui no era de la família. La Glòria era l'única que no s'havia dignat a portar alguna cosa. Braç de gitano, criden els fills dels fills de la senyora Victòria. És un tronquet de crema, un braç d'ètnia gitana, nens, els aclareix la convidada. Un braç de gitano de tota la vida, replica la dona d'un dels fills de la senyora Victòria. És que no m'agrada aquest nom, em dic Heredia Fajardo, jo. Senyora Fajardo, pensi que ens estem a punt de menjar part de la seva família. Quins paios, quins paios. O sigui, aquest joc de doble pla entre el que és una cosa que hem dit tota la vida, com el braç de gitano, però alhora, i llavors a més el tallen tan fi que ell diu, carpaccio de braç d'ètnia gitana, és a dir, l'acudit redoblat, no? Hi ha molts moments així d'aquests en aquest llibre que ja et dic que són de mirar el detall, però llavors, quan agafes el conjunt, tota la qüestió de les notes de peu de pàgina que ara la mateixa Maru explicava molt bé i la construcció a partir d'aquest relat final que és l'autoficció, crec que li dona una força i una intensitat, diguem-ne, de novel·la gairebé, no? Que és el que era, passava amb O Baba Quack, per exemple.
0: Primer de tot, gràcies, Gràcies per llegir i per anar avançant i anant-te aventurant en aquesta espècie d'expedició textual, no?, que és aquest llibre, si més no, m'ho vaig voler prendre així, no? Una expedició textual en què el pobre que hi hagi a l'altre cantó, doncs, s'hi volia aventurar, no?, una mica com passar en viatge al centre de la Terra amb el nebot, no? que el trabucaven d'allà dalt i li deia al seu oncle, mira't això, mira't aquest precipici, mira't el bé, que ara prendràs lliçons d'abisme, no? És aquesta espècie de didactisme paradoxal que de fet ja es planteja, no? Ara parlaves de Babacoac, a veure, tornem a dir, O Baba Quack.
1: O Baba Quack, sí.
0: Pensa que aquesta idea que aquí hi és, no? I és aquesta idea del conte com a xarxa, no només d'aquesta aproximació en què vas veient realitats augmentades quan t'hi acostes, no? Sinó és la idea del conte com a xarxa i alhora que quan t'hi acostes té aquesta espècie d'autonomia i que per això es fa llegible des de qualsevol tipus de, qualsevol tipus de lector, des de bàsicament dos tipus de lector que ja s'especifiquen al principi del llibre, no? Perquè se'n va acudir la brillant idea de dir ja que ets una proposta que pot un prendre-se-la com una broma pesada, doncs ja anem a desbarrar, i al principi vaig posar unes instruccions un punt, com ho diria, poc pràctiques de llegir el llibre, que és, tu si ets un lector pragmàtic, no les passa de les notes a peu, no te'ls llegeixis, deixo córrer, llegeix aquests contes i no pensis que jo els he volgut enxerxar, no tenen res a veure entre ells, i llegiràs uns contes convencionals d'aquesta senyora de Girona que ja t'ho passaràs bé, no? Són divertits, no? Aquesta cosa caldarsiana, tot això, aquesta cosa divertida Vendetta, que es diu, no? I en canvi, si ets un altre tipus de lector, si ets un aventurer, si ets més Ciutat Maragda, doncs agafa.
1: Gràcies, gràcies, Mar.
0: Si ets un boig, si ets un amic meu, no, si vols ser amic meu, agafa i aventura't i això, no? Però vull dir, és un llibre per tots els públics, és un llibre Pixar, diguem-ne, que si voleu, doncs, vull dir, el poden llegir criatures, sí, sí. I si un dia no tens ganes de llegir, també, no? I trobo que bé, és l'artefacte més experimental i més comercial alhora que m'he atrevit a fer amb molt de temps, no? Però suposo que és això, no? Quan ja tens la confiança de que pobra, hi ha una pobra gent allà que et llegeix i una altra gent esperançada, fins i tot més que tu, que t'ho compri, t'ho publica i que no hi perden diners, doncs jo estic contenta, ja n'hi ha prou.
1: Oi, ja pots estar-ho, eh? Fer un llibre per capes, això que deies, de Pixar, dels bons, perquè tot Pixar no és boníssim, però els bons Pixar efectivament tenen moltes entrades i moltes capes de lectura per totes les edats i interessos.
3: Clar, jo volia insistir en la idea també de... És a dir, és un llibre molt divertit, és a dir, i és un llibre que és una invitació a riure i a pensar, no? I estiro els fils de que ara deia en Jordi, és a dir, hi ha moltes... Hi ha petits contes que són com parletes en si mateix, i ara també em ve el cap a aquella escriptora que es fa supernumerària, no? I quan esclata això dius, i ara d'on surt això? I el lector o la lectora estona es pot tenir la sensació d'aviam, tot això, on tot això no em porta, m'està parlant seriosament, m'està aixecant la camisa, i jo crec que aquesta és la gràcia.
0: Sí, de fet aquest és un dels llibres més pensats hi ha un projecte teòric perquè de fet, és clar, ara que parlaves de precarietat laboral i ara potser tiraré una mica per terra tot el tema de l'espontaneïtat i la creativitat i la cosa de l'espurna literària, no? Però jo ara no em puc permetre escriure perquè sí, suposo que hi haurà una època a la meva vida que sí, no? Però abans he d'intentar idear un projecte, buscar els recursos econòmics perquè aquest projecte sigui possible. En aquest sentit, aquest projecte va dependre d'una beca de la creació i per tant l'has de vendre abans, no? I per tant vaig haver de fer un projecte teòric sostenible que me'l cregués jo i se'l creguessin un tribunal, unes altres persones que havien de dotar de solvència econòmica, no només intel·lectual, literària o lúdica, aquest projecte, no?
1: I que comenci per aquestes lliçons de Bisma de Berna, també li dona una de les lectures possibles a aquest llibre fantàstic, que és la lectura metaliterària o aquest diàleg també teòric, o tu deies, o fins i tot la història de les històries d'amors diverses. Bé, també hi ha la relació entre això, entre la crítica i la creació.
0: Jo crec
1: que és una manera molt també divertida, la gent que llegim des de dins, doncs, d'abordar aquestes lliçons i sobretot aquests abismes. De manera que, Mar Bosch, moltíssimes gràcies per compartir-los, per escriure'ls i per divertir-nos intel·ligentment, que és el que fa la bona literatura, d'acord?
0: I moltes gràcies per llegir vosaltres.
1: Un plaer, que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: A reveure a tots.
4: Aquesta manera de fer, de dir, de ser, la senten sols, mentre onades de tothom.

0: Som i va, que acabarem segurament més a prop de la poesia que del conte, amb l'orquestra Firalucha i Pau Riba, com sempre, i que bonic també, Anna, que vam amb Vicenç Pagès Jordà. Com deia, mestre de tanta gent, lector voraç i intel·ligentíssim, contista, boníssim també, novel·lista, bé. En fi, gràcies per seguir llegint contes, per compartir-los, per seguir-ne descobrint, i els que us hi dediqueu, per seguir escrivint narrativa curta, que és tan interessant, que ja, vaja, bona part de la història de la literatura no s'explicaria sense els contistes, i en canvi a vegades, no sé si per vicis al mateix sistema editorial o per què caram, doncs no hi parem tanta atenció com hauríem de fer-ho. Per tant, gràcies, com sempre, Jordi, Anna,
1: i que vagi bé,
0: fins la propera, fins aviat, ben aviat, Núria Ventura, en Rosa Silvé i Pau Riba, som-hi.
2: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
3: I aquest jersei carbassa. Mans, braços...

80.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, no autoritzarà el fondeig del creuer Ondius a Tenerife afectat per un brot d'antivirus si tots els passatgers no poden abandonar l'illa aquest mateix diumenge. Així ho ha anunciat aquest dissabte en declaracions als periodistes.
2: Nos ha notificado de manera unilateral por el gobierno de España que como un avión se retrasa o dos aviones se retrasan, el barco va a tener que estar fondeado todo el domingo por la noche y todo el lunes hasta que los pasajeros puedan salir.
1: Clavijo ha denunciat que davant el retard de dos avions, el govern espanyol no ha acceptat la petició de l'executiu canari de reubicar els passatgers pendents en altres vols disponibles, com ara un avió militar amb capacitat per a 210 persones que només transportarà 14 viatgers. El president canari ha assegurat que cap dels ministres amb els que s'ha reunit aquest dissabte ha atès la seva petició. Per aquesta raó, Clavijo ha dit que donarà instruccions a l'autoritat portuària perquè no autoritzi el fondeig del creuer. A l'Ondius hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. Paral·lelament, la dona d'Alacant, que està ingressada per ser contacte d'una víctima mortal, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. Un altre contacte, una dona catalana que no té símptomes, continua també en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona per precaució. Més notícies. La flotilla Global Summit ja és a Turquia, on té previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total, són una trentena de vaixells procedents de Barcelona i d'Itàlia que aquesta matinada han arribat amb armaris. Aquest dissabte, el govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Aboukeshev, i el brasiler Thiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. L'Iran amenaça amb una resposta contundent contra els interessos nord-americans a l'Orient Mitjà després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians al Golf d'Oman. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, continuen els combats entre Israel i Hezbollah al sud del Líban. Almenys 9 persones han mort, entre elles una nena, en nous bombardejos israelians, segons les autoritats libaneses. A les portes d'una nova vaga general d'educació augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
1: Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona ha inaugurat aquest dissabte una nova edició de Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
4: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
5: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
6: Perquè hi ha molta gent i, escolta, per fer un
5: no es pot apreciar.
4: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
1: Esports, aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2026 i queda a només 2 punts del descens, a falta de 9 per disputar-se. En hoquei patins, el Barça juga la final de Champions aquest diumenge a les 7 de la tarda contra el Porto. Els blaugranes s'han classificat després de guanyar el Benfica a les semifinals per 3-4.
0: Fins aquí les notícies. Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
6: Atenció!
0: Avui el Tot Gira és un dia gran.
6: Comença a acariciar una lliga!
7: A partir de les 4 de la tarda.
6: Cada cop de color més blaugrana.
7: Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
0: Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
7: Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
0: A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera ref, Europa, Villarreal B i Tarassona Nàstic.
7: Tot Gira.
0: Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.

solidaris. Mercè Folch.

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als solidaris. Anys 70 del segle passat, barri del Bronx, Nova York. Grups de joves afroamericans i també de llatinoamericans es reunien al carrer o en festes als blocs d'edificis per canalitzar les seves inquietuds a través del ball, de la improvisació i de la música. Naixia el hip-hop, una subcultura que va començar a arrelar als entorns més desafavorits. En aquesta nova sonoritat va ser clau la figura de Clive Campbell, un DJ jamaicà conegut artísticament com a Cook Herc i que es considera el fundador d'aquest moviment artístic. Anys més tard, amb la publicació de Rappers Delight, el primer single de hip-hop del trio nord-americà de Sugar Hill Gang, el fenomen es comença a escampar. I said a hip hop, the hip it, the hip it, the hip, hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Fins a convertir-se en un fenomen global. Al programa d'avui ens fixarem en el panorama del hip-hop, el rap i del freestyle o l'improvisació de competició a Catalunya. Cada setmana molts joves es troben en places i parcs de les perifèries per expressar malestars i fer denúncia. A les batalles, però, hi ha poques dones i el català és pràcticament residual. Ara bé, ja hi ha iniciatives com el Catalunya Freestyle que treballen per capgirar la situació pel que fa al gènere i a la llengua. Marina Bou i Nerea Hernández, coneguda artísticament com a Inara, són les cares visibles d'aquesta incipient transformació. I said a hip hop, the hip it, the hip, hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Solidaris, Mercè Folch.

0: Marina, com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: La Marina Bou és periodista de professió i freestyler de vocació, impulsora, a més, per part del col·lectiu Replegats, de la competició Catalunya Freestyle. Ainara, benvinguda, com va tot?
2: Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
0: L'Ainara treballa de professora de català en un institut de Lleida, és cantant, freestyler, i va quedar quarta a la darrera competició de la Catalunya Freestyle. A veure, expliqueu-me, quan i com comenceu a rapejar?
2: Jo començo a rapejar cap als 18 anys, perquè trobo que és com la manera més fàcil per mi, sense recursos, de compartir les meves passions, que són, d'una banda, l'escriptura, la lletra, el contingut literari, i d'altra banda la música i la interpretació. Llavors comença una mica a partir de les poesies.
0: Has parlat de sense recursos.
2: Sí, de fet començo gravant a un lavabo d'una casa ocupa, gràcies a un company que, amic del Pablo Hasél i una mica aquesta tropa per aquí, per allí, per Lleida, que m'ajuden, m'ensenyen una mica el que és l'aplicació amb la que graven i em motiven, i d'allí traiem les meves primeres cançons.
0: I la Marina?
1: Jo començo a consumir rap molt abans de començar a rapejar. O sigui, jo des de molt petita, 11, 12, 13, escolto rap. Inclús vaig a batalles de freestyle al meu barri, a Sant Andreu, que es feien allà al costat de la Fabra i Coats, amb 15, 16 anys, però mai, sempre sóc espectadora, com que mai m'atreveixo a entrar al corro, fins a ben entrats als 20 llargs. Que, bueno, vaig trobar... Ja no podia com aguantar-me més les ganes, no? Però no acabava de trobar com el meu espai, la meva comunitat, com per fer-ho segura, sense que em mengés tot l'entorn aquest que a vegades és com tan hostil del món de les batalles. I vaig acabar trobant el DJ Alar i el Marcus FM, que són dos figures molt importants de tot l'underground a Barcelona. I, bueno, amb ells vam crear aquesta comunitat de Replegats, que al final jo... els entenc com una família, com gent que s'ha sentit com jo una mica, no? Com gent que no ha acabat de trobar el seu espai i al final l'hem creat tots junts entre nosaltres.
0: Per què t'ha costat trobar aquest espai?
1: Bueno, perquè al final has de tenir molta seguretat i molt d'ego per rapejar. O sigui, no a males, eh? Vull dir, l'ego és un punt important, jo crec, del hip-hop, i l'ego és bo. Però jo per... no sé si és a nivell personal o a nivell de... bueno, també doncs, soc una dona en un món d'homes... potser em costa trobar aquesta part d'ego, de confiança en mi mateixa, no? És algo que he hagut de treballar bastant i crec que encara em falta molt per treballar. De fet, jo ara en l'escena actual del freestyle no crec que estigui donant el 100% de mi justament per aquest motiu, perquè em costa molt trobar un personatge amb ego, amb confiança, no? Que pugui trencar aquestes barreres. I crec que això, que fins que no he acabat de trobar un espai on no es necessiti tant aquest ego com és ara mateix el freestyle en català, no he donat el pas.
0: Te sents igual, Ainara?
2: Sí, de fet, gràcies, Marina, m'ha ajudat a reflexionar això que acabes de dir, no? Jo, més que ego, trobo que, ja ho vaig dir un cop, no? Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir, no? Un discurs propi. I clar, què passa? Que si el discurs hegemònic, que més ven, per així dir-ho, o que més fàcil entre, no és el nostre, des de la nostra vivència com a... persones que s'han construït amb aquest estigma, no? De la feminitat, i potser sembla que no estem al nivell per competir en segons quins espais masculins. Clar, nosaltres ho tenim una miqueta més complicat. Sí.
1: És cert que t'has com de mimetitzar una mica amb l'entorn, i a vegades és complicat mimetitzar-se amb algú que no et representa, o sigui, amb alguna cosa que no et representa tant.
0: Exacte.
1: Llavors, clar, has de fer com aquesta feina, no? De fer-ho des de la teva realitat, no? I potser costa més això, sí.
2: A la vegada jo personalment he de dir que a mi ja m'agrada portar la contrària, llavors ja va una mica amb la meva personalitat i el meu discurs anar una mica a rebentar les estructures, no? Que hi ha el que s'espera, i una mica l'estructura de poder en si mateixa.
0: Parlava abans la Marina d'aquest territori hostil, no? Expliqueu-me en quines situacions us heu trobat quan aneu a fer batalles en aquest món del freestyle, en tant que dones, i dones joves.
1: Jo, per sort, no he viscut, perquè com vaig començar tard també... O sigui, jo he vist situacions de més petita, però vaig començar tard, ja estem en un altre entorn, la gent és més gran, més madura, hem fet certs debats que abans no havíem fet. I sí que em passa que no em trobo en situacions explícitament masclistes, però sí que hi ha una part que no sé si me la poso jo, donat de tot el que he viscut, etcètera, etcètera, no jo com a Marina, sinó jo dintre d'aquesta societat. No sé si me la poso jo, me la posen els altres, però sí que és veritat que sento que m'he de guanyar molt més el temps i l'espai per rapejar. Quan estem en un corro, per exemple, és com que sento que em costa més que m'escoltin o que rapejo poca estona i dic ja he de canviar perquè ja, no? És com que es cansa, ja està, no? I és el teu moment i ja ha de passar una altra persona. Crec que són debats que, o sigui, hem fet molts debats, però crec que aquests encara estan per venir. Aviam de com superem això.
0: Aquestes barreres, sí, sí, sí. Ainara, tu amb què t'has trobat?
2: Bé, jo a vegades m'he oposat una mica al discurs de que les batalles en castellà i en català són molt diferents i que en castellà sempre és molt pitjor en el sentit ètic, no? Sí que és veritat que un cop vaig assenyalar que, a veure, d'una banda, les batalles en català és un àmbit, és nou, no? És una cosa més nova que potser jo no coneixia o fins que no m'he mogut de Lleida no he trobat gent amb qui competir en aquest sentit. Llavors jo venia ja de fer un castellà al carrer a Lleida perquè ningú ho feia en català a Lleida. I sí que és veritat que allí està més generalitzat al carrer potser dir barbaritats i en canvi a Catalunya Freestyle i a Replegats representa que d'alguna manera les persones que ens hem apropat allí són persones ja amb una base i amb uns valors més o menys compartits.
0: Llavors, s'ha fet aquests debats, no?, que deia la Marina, no? Se n'ha parlat.
2: No tothom, jo crec, i potser no prou explícitament, tant de bo, no?, hi hagués un treball més polític, a mi m'agradaria, i potser jo no tinc aquesta impressió de que de moment hi sigui. Crec que és més un imaginari. En tots els entorns jo constantment sento que hi ha violència masclista, ja sigui explícita o implícita, però per fer-vos una comparació, fent-ho en castellà, a les batalles en castellà, sobretot el tema de la sexualització, no? No és el mateix dir-li una cosa a un noi que a una noia, per exemple, a mi, no? Doncs, instrumentalitzar el meu cos per humiliar-me a un nivell que jo tinga, senta una mica, doncs, em senta menys tinguda, avergonyida, humiliada. Això m'ha passat en els dos llocs, això és així. El que passa és que jo, doncs, tinc la sort o la desgràcia que al baixar de l'escenari agafo la persona en qüestió i li dic mira, aquesta és una línia vermella, l'has creuat, per mi això no és un joc. Llavors jo sí que marco aquests límits, encara que col·lectivament no estan molt clars. Per això dic que políticament encara hauríem d'anar més enllà, perquè, per exemple, els nois tenen clar que és faltar el respecte, treure temes personals, que jo que sé, no? Tu t'acabes de separar de la teva parella, no aniré a matxacar-te amb això. Això ho tenen clar. Però dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc.
0: Clar.
2: Doncs per mi no.
0: Has hagut d'aturar alguna batalla en aquest sentit?
2: Sí, en castellà.
0: Què va passar?
2: Van fer una mica d'apologia a la violació. Una mica, clar, és que no... Dic una mica, però no és una... O sigui, ho fas o no ho fas, no? Això és greu. Llavors, sí, vaig parar la batalla sobre la meva primera batalla. La primera vegada que jo, única noia a Lleida, em dignava a baixar. I sí, sí, va ser dur, vaig parar. He rebut bastanta hostilitat i boicot arran d'això, però no ho he deixat de fer quan m'ha vingut de gust i, de fet, després vaig començar a moure Freestyle Ponent.
0: Ho dèiem ara, no? Sou poques les noies en aquest món.
2: El 4% ara. Hem pujat de 3% a 4.
1: Sí, sí, sí.
0: S'allunya precisament per aquests motius que estàvem dient, no?
2: Inclús més, és molt més profund. Això és la part visible, quan ja hi ets, no? Les conseqüències que té ser-hi, però les causes per no ser-hi són tantes. Jo, sempre que ens pregunten, no? Què diríeu a les noies perquè s'animin? Jo no vull ser còmplice de conseqüències negatives que hi puguin haver després. Sempre penso que és una decisió personal posar-s'hi i que si ens hi posem, les que ens hi posem, és perquè també ja tenim aquestes ganes de jugar, de competir i forma part de la nostra personalitat, ocupar l'espai i és, per mi sí que és un espai polític.
1: però també crec, o sigui, estic d'acord, que és una decisió molt personal, però també crec que els referents són importants i que veure una altra persona que ho està fent, que potser tu ho voldries fer i no t'atreveixes, i no dic que tinguem cap mena de responsabilitat, perquè ja et dic que és una cosa personal, ho fem perquè volem, perquè ens agrada, perquè és la nostra lluita, etc, etc, però jo sí que animaria a altres dones a que entressin a l'escena del freestyle en català.
2: Està clar, i va lligat, és a dir, per mi és un espai polític, perquè precisament vull ser un subjecte polític actiu i poder servir d'inspiració, per això també treballem al món de l'educació.

0: jo faig freestyle en català perquè parlo en català i perquè la meva vida és en català. Òbviament un component polític també, no ho deixem fora, però tot això neix de normalitzar, fer algo que ens agrada en la nostra llengua. Ja està.
1: És un espai que ens dona aquesta oportunitat i que ens ajuda també a veure que no som les úniques que tenim aquesta inquietud, no? De voler fer cultura en la nostra llengua.
2: La primera competició del freestyle en català es va celebrar l'any 2024, si no tinc mal entès, a la Fabra i Coats, correcte?
0: Correcte.
2: I van participar gairebé 100 freestylers, només 4 dones.
0: 3 dones, aleshores.
2: Ah, 3 dones, aleshores. Això ha anat evolucionant o no?
1: Sí, ara som 4.
2: Sí. Una poc més.
0: A poc.
2: Clar, és difícil, no? Com dèiem, ser dona en aquest...
0: Sí, jo de fet, aquesta primera competició, el que parlàvem abans de referents entre cometes, jo aquesta primera competició no volia pujar, o sigui, no em volia presentar. Em feia molta por, estava molt nerviosa, ja tenia suficient amb estar organitzant així, i al final vaig arribar, vaig veure la llista d'apuntats i vaig veure que de 100 persones només hi havia 2 noies. I vaig dir, pujo, o sigui, m'apunto per això, si no, no m'hagués apuntat.
2: Hi ha potser la idea, no sé què en penseu, Marina i Ainara, de que el català no és una llengua prou gamberra per rapejar.
1: Això és mentida. No sé, si volen escoltar rap hardcore en català, som uns quants, eh? No sé, el senyor A i jo no parem i penso que n'hi ha bastants més. 24 llesques, podeu triar el vostre preferit.
3: Vinc amb els germans d'altra terra i sang rural, de perifèria amb dialecte occidental total, tots sabem que desentona. Més que 4 barres, te'n duc una tona.
2: Hi ha iniciatives, per exemple, el Hip Hop per la Pau, els Versembrant, que apropen a escoles, instituts, tallers de rap, improvisació, per trencar justament amb aquesta idea, no? De al final enriquir amb valors, no? Etcètera. Com a professora d'institut, Ainara, quines eines aporta el rap? Tu això també ho introdueixes a les aules. Quin és el feedback que reps?
1: Doncs sí, aquest any estic introduint també un taller de rap. En el marc del Hip Hop per la Pau vaig dir, vinga, va, participem. I això em serveix a mi també per veure, per trobar eines i nous recursos i veure amb què puc millorar a l'hora d'oferir aquest taller. I sí, estic encantada dels resultats. La veritat és que no només els hi agrada això als xavals, sinó que et demanen més. Vinga, va, i ara produïm, ensenya'ns a produir l'instrumental.
2: Què es pot treballar a través del rap?
1: Al principi m'agrada molt fer alguna sessió de reflexió profunda, no? D'introspecció, amb preguntes, perquè cadascú vegi una mica què és el que li interessa indagar, no? I a partir d'aquí farem el tema d'un tema o d'un altre.
0: Però jo crec que es pot treballar més enllà de tot això també. Jo amb 33 anys, 34 quasi, encara segueixo treballant-me coses personals amb el rap molt fortes.
2: Per exemple?
0: Coses de caràcter, d'inseguretats, moments difícils de la vida, de maneres d'expressar, de, no?, que potser després també et serveixen per altres àmbits de la vida. A mi m'ajuda molt, molt, molt en el meu dia a dia el rap.

0: Tu rapeges en català, Ainara, castellà, i hem sentit alguna cosa en francès també.
1: Sí, el francès és com la llengua estrangera que més domino perquè la vaig aprendre bastant joveneta i perquè he anat a França a treballar bastantes temporades.
0: A treballar de què?
1: Al camp, de temporera, a la vinya.
0: I allà què?
1: Vivia la vida, coneixia gent, el que a mi m'agrada, amb el meu cotxe i anar fent camí.
0: I llavors aquí vas aprendre el francès i que ara utilitzes doncs, per les teves cançons.
1: Sí, i per mantenir vincles i relacions que he fet en aquest temps que he estat per allí bohemiant.
0: En el cas de la Marina, el teu àmbit és el periodisme.
2: Sí.
0: Heu sentit la necessitat de dedicar-vos a aquest àmbit professionalment? És possible? És viable?
2: Ara mateix no és possible. Segurament podria ser-ho en un futur, però jo no sé si m'agradaria. O sigui, dic podria ser-ho perquè emmirallant-me l'exemple del castellà ha passat. Vull dir, el freestyle en castellà va començar com nosaltres i ara hi ha gent que s'hi dedica.

0: i es guanya la vida i mou molts números. Però a mi personalment sento una mica de contradicció a vegades en que tot això estigui creixent tant, perquè és una cosa que a la vegada m'agrada perquè dic, ostres, que guai, és algo que estem creant entre tots, que està creixent, que cada cop s'hi suma més gent, però per una altra banda em fa por que es corrompeixi, que, no, que entrin factors que no són essència de... I més a nivell personal també m'agrada perquè m'ho prenc com un hobby, com una passió. Per molt que a mi m'agrada molt la meva feina, també no m'agradaria que això fos la meva feina.
1: Quins són els vostres entorns?
2: Anava a dir del carrer, però bueno, del carrer, de les ocupes, de l'anarquisme, de buscar-me la vida. Sí.
0: Jo de barri, d'una vida simple, d'anar sempre al mateix bar amb els mateixos amics des de que tinc 3 anys.
1: Què us inspira?
2: Pues l'Ainara de fa uns anys, que sempre ha sigut molt idealista, utòpica i revolucionària, et diria la revolució social, no? Camino cap a l'utopia sense parar, sí, sempre ha sigut molt, molt romàntica en aquest sentit. Però actualment el que m'inspira sóc jo mateixa. Veure el meu progrés, el meu procés, la meva força, resistència i saber i creure en mi els meus valors.
1: I a la Marina?
0: Doncs tant de bo et pugues dir el mateix, m'encantaria, però a mi em costa creure a mi mateixa. Estic treballant amb el freestyle molt, però què m'inspira? Doncs t'he dit que sóc una noia de barri, doncs m'inspiren les coses simples. M'inspira doncs veure companyes com l'Ainara, no? que estan creixent i que cada cop fan més bolos, poder estar una tarda amb uns amics i que m'expliquin alguna cosa que després em faci pensar i crear, anar a sopar amb la meva mare, jugar amb els meus nebots, no sé, coses de la vida quotidiana.
1: I què us indigna?
0: Què ens indigna? Moltes coses. És que, clar, és una resposta tan àmplia, aquesta.
1: Veient el paisatge que tenim... Per això parlava, us preguntava per la indignació, el paisatge social que tenim avui dia.
2: Com a professora és complicat, hi ha dies de tot, hi ha dies que me'n vaig molt contenta perquè he tingut com converses interessants amb alumnes i intento veure progressos en ells i a nivell crític, Tampoc, jo no he de dir a ningú com ha de pensar. L'únic que vull és que pensin. Llavors, una mica el que em preocupa és aquest avorriment que provoca, sembla, avui en dia, el fet de pensar o passar per situacions complexes, no? Llavors, una mica per aquí.
0: A mi em fa una mica de por, ara que deies això, o sigui, al final nosaltres estem en una bombolla, ho hem dit abans, no? Se suposa que la gent que ens hem ajuntat doncs, en el món aquest del freestyle, no? Del rap, compartim certs valors, doncs el temps que comparteixes amb amics, amb família, en principi és com que vius en una bombolla en què no acaba d'estar del tot malament, no? I a mi em fa por creure massa aquesta bombolla i apalancar-me. Estic més o menys tranquil·la, però clar, després veus el que deies, el paisatge que tenim i dius, ostres, és que això també està passant.
1: Escolteu, abans d'acomiadar-nos m'agradaria sentir-vos actuar en directe. Ens preparem i escoltem la vostra actuació.
0: Marina i Ainara.
2: Catalunya Ràdio.
0: Sí. Marina i Ainara solidaris denuncien injustícies, denuncien que el món està ja ple de brutícia, denuncien les fal·làcies i que a les dones no les deixen fer un paper bord a la iglesia.

0: ràdio, la nostra ràdio i punt.
1: Gi, fem el que sigui necessari. Si ens veus venir, doncs pavo, millor que et paris. Ha. A mi no em diguis nena i a mi no em diguis cari, que a tu et sobrarà polla, però a mi em sobren ovaris.

0: Gràcies, Marina Bou i Ainara. Una abraçada, moltíssima sort i que bé que sigueu referents.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Encantades d'estar aquí.
2: Igualment i fins aviat.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
0: Després de parlar amb l'Ainara i la Marina, volem posar context històric i social a l'escena del hip-hop i el freestyle a Catalunya. Sandra Novillo, com estàs?
4: Molt bé, gràcies.
5: Som lluna plena, aigua clara, una petita espelma, l'amor que es va fer sembra mare, seràs eterna.
0: Has parlat amb el periodista musical Nando Cruz, Sandra.
4: Sí, sí, sí. Ell ja va passar pels Solidaris, quan vam parlar dels microfestivals. És tot un referent pel que fa als moviments musicals alternatius i fora del que serien els estàndards més comercials. Hem parlat dels inicis del hip-hop, el rap i el freestyle, que, com has dit a l'inici del programa, naixien a mitjans dels 70 als barris més empobrits de Nova York.
6: És la vàlvula d'escapament de moltíssims joves que no tenen cap manera d'exercir el seu oci i decideixen punxar electricitat a les faroles dels patis interiors de blocs de pisos i a partir d'aquí començar a divertir-se, però aprofitar aquests moments d'improvisar i de rimar per queixar-se de totes les coses que no aconsegueixen, per expressar els seus somnis i per començar a assenyalar els enemics.
0: Sandra, a més de la vessant lúdica, doncs, era una eina de denúncia, això, des dels marges, no?
4: Sí, que no és una cosa nova a la història de la música.
6: El hip-hop és la prova més clara i més palpable de que les innovacions culturals de les músiques populars des de fa un segle o més inclús sempre neixen en contextos desafavorits. La salsa, el hip-hop, el blues, el trap, techno, tot això no neix a palaus de la música ni als centres de les ciutats on viu la gent més benestant, sinó sempre en els marges.
0: I aquesta fama que té, diguem-ne, de barroer, el hip-hop, té a veure amb aquesta marginalitat de que ara parlava el Nando?
4: Ell ens explica que, com passa però amb qualsevol creació cultural, el hip-hop és producte d'una època. I en aquell moment el racisme era, però ho és encara, molt vigent, igual que el masclisme, que era gairebé una manera d'entendre el món. N'heu parlat fa una estona amb l'Ainara i amb la Marina. El hip-hop, doncs, és un vehicle de tot això. Però hi ha una cosa, un detall que fa que tot plegat ho percebem encara de forma molt més crua.
6: Justament, cada lloc on es fa, doncs, es canta en l'idioma del lloc on s'està, doncs, està aterrant aquesta música. Llavors, la transparència de la manera d'expressar-se és tan bèstia i tan planera que sovint provoca rebuig, especialment de les generacions més adultes, però és que les músiques populars, un dels seus trets característics, intentar foragitar, ofendre i deixar ben clar que els grans no són benvinguts en la música que fan els joves.
0: I Sandra, com arriba a Catalunya el hip-hop?
4: Cruz ens explica que des de mitjans dels 80 ja hi havia gent trobant-se a plaça de la Universitat de Barcelona o als parcs i les places de l'extraradi, però clar, assegura que és molt, molt difícil seguir-ne el rastre, justament perquè és una cultura molt de carrer, molt situada al marge de la cultura oficial, i això justament és el que ha fet possible que s'escampi absolutament per tot arreu.
0: Efectivament, aquesta cultura de carrer aquí, com es consolida?
4: Aquestes festes a l'aire lliure per gaudir de la cultura del hip-hop cantant, punxant música i ballant, es van batejar amb el nom de Block Parties, i aquí cap al 2010 en Nando Cruz ens explica que també n'hi ha que es bateixen així.
6: Enteses com a Block Parties i anomenades com a Block Parties són les Block Parties, Llobregat Block Party, que justament el que fa és adaptar aquell format de festa, que no és un concert, és una festa on compartir el micro i compartir, doncs, això, habilitats de les rimes, i això és a partir del 2010-2012 que comencen a haver-n'hi aquí.
0: Hem parlat d'aquestes Llobregat Block Parties, però les grans competicions de batalles de galls, com es coneixen, com arriben aquí?
4: Doncs a mesura que es va creixent la cultura del hip-hop i es van popularitzant aquestes trobades, l'enginy es va cada vegada, doncs, afinant i comença a cridar l'atenció de les grans marques.
6: Hi ha gent que posa diners al darrere perquè aquestes trobades siguin en escenaris grossos, darrere dels quals hi haurà el logo de la marca en qüestió. Llavors, aquest és el moment en què els elements més, bueno, que grinyolen una mica més de la cultura hip-hop, aquest materialisme, aquesta manera de competir fent servir les eines més barrueres per desqualificar el teu oponent, doncs agafen encara més pes. De manera que aquestes batalles de freestyle, bueno, la Red Bull seria un exemple, però n'hi ha més, doncs el que fan és accentuar, diguem, les parts més fosques i més competitives, però també més antisocials, podríem dir, de la cultura del hip-hop.
0: La competició a primera línia, Sandra, sí que acostuma a ser més destralera, diguem-ne.
4: Doncs Doncs sí, sembla que sí. I una mica traspassa les línies vermelles de les que parlàveu abans, no? I el creixement d'aquestes competicions fa que molta gent hi vulgui fer carrera i diners, i tenen mànagers i tot, però també hi ha qui no ho vol portar a aquests límits, i també cap al 2010, a l'altra banda, cap al Besòs, comencen a sorgir altres iniciatives també competitives, però més democràtiques i gratuïtes.
6: Una mica de retruco per intentar, diguem, recuperar l'esperit original. World Battles és una mica més suau, no? Són trobades més horitzontals i on la gent que hi participa doncs ho fa simplement perquè troba que és un context agradable, més o menys democràtic, sense aquesta aspiració de m'he de carregar tots els altres perquè si no, no guanyaré la pasta que estic perseguint. Jo no soc bolet, jo soc català.
0: Jo no soc bolet. Una de les capes són aquestes línies roges, no? Però l'altra seria l'ús del català, no? Quan es comença a normalitzar l'ús de la nostra llengua?
4: Doncs amb el català sembla que va costar una miqueta més, perquè a l'estat espanyol fins a gairebé el canvi de segle tothom rapejava en castellà.
6: És una evolució una mica més lenta i, bueno, l'any 99 de sobte apareix un noi que es diu El Dissop, que canta una cançó que es diu Jo no soc polac, que no és la primera, però sí que és la primera que sona a la ràdio i és una cosa com superexòtica, no? I estem parlant de l'any 99. Però encara trigaran anys a aparèixer grups que cantin únicament i exclusivament en català i que tinguin un cert ressò com podria ser Adversaris, que és un grup que en realitat es forma el 2007, o sigui que és bastant recent tot.
4: Al febrer del 2024, sí. com ja ho he explicat, es fa el primer torneig de freestyle català, després que la World Battles, que ja n'hem parlat, la Llobregat Block Party i Replegats guanyessin el Premi Carulla, i naixia així la Catalunya Freestyle.
6: L'aparició de Catalunya Freestyle és la prova que hi havia tot un munt de gent que estava esperant que hi hagués un lloc on poder competir, on poder expressar-se, on poder enriquir-se i agafar habilitats en català.
0: Una competició amb què la Marina i la Inara, tal com ens explicaven, estan molt vinculades. Sandra de Novillo, moltíssimes gràcies per aquesta feina i de seguida sentirem una altra història vinculada a l'escena del hip-hop a Catalunya. Que vagi bé.
4: Moltes gràcies.
7: Color carn. Amb Desiré Bela Lobede.
0: Desiré Bela Lobede, com estàs? Benvinguda de nou al programa.
8: Molt bé, moltes gràcies, encantada de venir, com sempre.
0: La Desiré, ja ho sabeu, és escriptora i divulgadora antiracista i avui ens vols parlar d'una pel·lícula que dius que és tot un acte polític.
8: Sí, per mi sí. O sigui, hi ha pel·lícules que entretenen, hi ha pel·lícules que emocionen i de tant en tant apareix una que fa les dues coses i a més fa una cosa diferent, que és obrir una escletxa en allò que creiem que és normal, i Ruido és d'aquest últim tipus de pel·lícula.
9: Saludos a la brava mujer curranta. Ella es como los superhéroes, nada le espanta.
10: La mujer del perrito.
9: Pero qué maravilla, estoy viendo señora con un billete viajando ahora.
0: Què la fa especial, aquesta pel·lícula?
8: Doncs mira, el que la fa especial sobretot és el fet de tenir protagonistes negres amb molt de pes, dones, a més, és que aquí hi ha com moltes capes, no? Dones negres de pell fosca, amb cossos no normatius i sortint de la narrativa habitual en la que s'espera encara el cinema espanyol i català a les persones negres, no? Aquestes narratives de dolor molt victimitzants i molt encasellades en, no? Si és una dona, doncs papers de cura o de prostitució, si és un home, treball agrari, drogues, etc. I Ruido fa una altra cosa.
0: Avui has vingut amb la protagonista. Ens la presentes?
8: Doncs tenim aquí a la Lati, la Lati Fadrame. Ella és afrodescendent, filla d'emigrants de Mali, viu a Montcada i Reixac, sí. I ha trobat el seu refugi en el rap, en les batalles de freestyle, i ella és qui protagonitza la pel·lícula Ruido, que es va estrenar el 2025, al novembre, dirigida per Ingrid Santos.
0: Una pel·lícula que ha fet molt recorregut. La Tifa Drame, La Tiniebla, no?
11: Sí, La Tiniebla, per les batalles de rap.
0: Benvinguda, com estàs? Benvinguda al programa.
11: Molt bé, supercontenta d'estar aquí.
0: Com hi entres en aquest món?
11: Entro perquè al principi estic amb els meus amics al parc i sempre estàvem fent freestyle i tot això, però jo només rapejava amb el meu col·lega, el Hamza, no? I em feia cosa i jo l'acompanyava tots els caps de setmana, perquè abans es feien, si a dia d'avui es fan batalles, abans es feien divendres, dissabte, diumenge, tots el cap de setmana. Llavors jo sempre li acompanyava i ell em deia, oye, Lati, tu rapelles, no? Per què no t'apuntes, tu? I jo, ah, que va, tio, que fa vergonya, no sé què. I un dia em va dir, venga, va, és el teu moment. I vaig anar i la veritat que va ser com que la gent va dir, uau, aquesta noia d'on surt? I jo, sí, va, sí. I llavors ja vaig començar un recorregut que no ha parat.
0: Que no ha parat, no? Desiré, amb aquest paper protagonista, amb aquesta pel·lícula, Ruido, que, com bé deies abans, aborda moltes capes, no?
8: Aborda moltes capes. D'entrada, el que diem, no? La Lati és una noia adolescent o jove, diguéssim, no? En aquesta, sí, en aquesta etapa vital, que somia, que té conflictes familiars, que dubta. I el que jo crec que és molt interessant de la pel·lícula és que res d'això no es justifica, perquè moltes vegades, a dia d'avui encara, sembla que quan apareix un personatge negre a la ficció s'ha de justificar o s'ha d'explicar d'on ve, per què hi surt, no? I en aquest cas la Lati hi és i ja està. No s'explica un context que s'hagi de comprendre ni res, simplement ella hi és amb la seva família, no? Amb la seva mare, amb la seva germana. I això és una cosa que és molt recent en la història del cinema espanyol, jo crec. I per això crec que és interessant, perquè fins ara, com dèiem, la forma en què s'han mostrat els personatges negres ha estat sempre amb una, amb aquestes situacions molt concretes, no? Jo penso molt en quan la Yolanda Say, sí, als Premis Gaudí deia, jo no puc fer de catalana perquè no semblo catalana, tot i que sóc catalana, no? És a dir, parlar de la nostra quotidianitat, del nostre dia a dia, fora d'aquestes escenes de misèria, de precarització, etc. I Ruido trenca amb tot això.
0: Yolanda Say, que és una de les integrants de The Say Sisters,
8: sí,
0: no? I també actriu, òbviament.
8: Sí.
0: La teva història, Lati, a Ruido, a la pel·lícula, també és interessant abordar-la des d'aquesta vessant de les línies, no? Roges, que no s'haurien de travessar, no? Les línies roges al freestyle, no? Parlàvem de capes abans, no? Aquest masclisme, aquest racisme, aquest classisme, no? Per exemple, la primera vegada que la Lati de Ruido s'atreveix a llançar unes barres, el primer que et retreu al teu contrincant és que ets negre i que hagi de ser un blanc que te n'ensenyi, no?
12: Però tu patrón

0: I també reps contínuament insults, no? Lletja, negre, migrant... Aquesta és la realitat que tu t'has trobat quan has començat a fer freestyle als parcs o seguint, no? el teu amic.
1: Sí, jo sempre dic que en el món del freestyle hi ha dues cares. Hi ha els raperos que coneixen la història, no? Perquè hi ha molts raperos i freestylers que li agraden la història del rap i del hip-hop, i si tu saps de la història del rap i del hip-hop, mai faràs això. Però hi ha gent que arriba al freestyle i és com, jo els dic, com gent que no té recursos, saps? I ha d'utilitzar el recurs que veu a primera vista, no? Que són gent, per mi, que jo no les considero raperos, són freestylers. No s'ha de fer i tampoc s'ha d'aplaudir això, saps? I la gent a les batalles moltes vegades, oh, uau, el que li ha dit, però la gent que rapera diu en plan, no.
2: Això no està.
1: I jo he parlat amb gent que a lo millor és més, un referent més gran i diu, no, jo quan he fet de jurat de les batalles, si tu li dius a una persona que està grossa, que és grossa, a una persona negra, que és negra, una... És una cosa que tothom ho sap, no? Sí.
2: Clar.
1: Llavors no té respecte dins del moviment.
0: Tu has participat en les batalles que organitza la Lliga de Competició Tinta i Sangre, coneguda com a TIS, i de fet un dels seus lemes és que el freestyle és un codi de respecte, no? I és un codi on hi ha respecte i on els límits s'han de respectar. Això sempre és així?
1: No sempre, perquè diem la veritat, no sempre, perquè hi ha molts conflictes d'aquest tipus, però sí que s'intenta i sí que estan apareixent comunitats com TIS, Tinta i Sangre o FU, que el que premien més és que fessis més com la part del rap poeta, no? Que treguis la teva imaginació dins del teu cor i treguis unes frases i unes paraules que surtin de veritat del teu cor, no de la típica cosa que pots dir ràpid sabent que estàs fent una cosa que està mal.
0: Hi ha classisme al freestyle?
1: Com?
0: Clar, recordem que els orígens del fenomen, d'aquest moviment, són les batalles que neixen en barris precaritzats, no?
2: Perifèrics,
0: sí. Empobrits, no? Hi havia moltes dificultats, potser, per poder-te dedicar, o moltes vegades també és com la vàlvula d'escapament, no? Per sortir de situacions una mica complicades, no? Els perfils han canviat, diguem-ne?
1: No gaire, perquè al final també el món del freestyle és un poc, una mica que és de gent que ve de tot arreu, no? Ve gent que potser viu de rapellar en el metro, ve gent que potser ve des de Girona agafant la Renfe, que la Renfe, uf, millor no parla d'ella. I venen de tot arreu i amb pocos recursos. Jo crec que potser la majoria són gent de classe obrera.
0: El que deia la Lati ara, de Cire, és conèixer els orígens, no? Del moviment, per evitar, per exemple, haver de suportar aquest tipus de missatges contra el cos, contra l'origen,
2: sí.
0: No?
2: Sí, jo crec que en tot el que fem és molt important conèixer l'origen, perquè si no, què passa? Que arriben persones que no el coneixen, que no l'estudien, que no dediquen temps per aprendre, no?, quina és la història i en quin context, que ara dèiem, no?, el context també és molt important. I llavors, quan tu no coneixes tot això, el que fas al final és apropiar-te'n, que sempre amb aquestes qüestions hem de parlar molt de l'apropiació cultural, jo crec. I al final, si tu no coneixes allò, te'n apropies, però ho descontextualitzes i ho desvirtues i llavors caus en el que estava explicant ara la Lati, no? Aquestes faltes de respecte, que la gent que té una trajectòria i que sap quin és l'origen, no? I la reivindicació que implica el freestyle o aquesta vàlvula d'escapament que diem, són coses que no fan, no? Per tant, sempre d'allò que fem és molt interessant quan decidim que ens hi volem dedicar, encara que sigui a nivell amateur, no? A nivell... en aquests nivells, preguntar-te una mica, ostres, què sé jo d'això? D'on surt? No? I tenir aquesta curiositat de dir, ja que m'ho vull dedicar, què menys que saber com va començar tot això, no?
0: Què t'ha portat i què t'aporta el freestyle?
1: El freestyle m'ha portat paciència, però també m'ha portat molta gent maca que m'ha ajudat a lo millor a veure aquesta comunitat amb uns altres ulls, i també ha sigut un refugi, perquè moltes vegades quan les persones potser no estan en el nostre millor moment, només volem els raperos o els freestylers, només volem que arribi el cap de setmana per poder anar a les batalles i fer freestyle, i a part del freestyle després normalment et quedes rapellant allà, que no passen ni les hores, llavors a mi m'ha aportat paciència i felicitat.

0: Sí. A mi m'inspira el que em va passant diàriament. O sigui, jo potser un dia estic supercontenta perquè he gaudit d'un dia molt guai amb els meus amics, companys de més i tal, i faig algo feliç, o potser en algun moment he tingut de dificultats, és que vaig per dies. Perquè jo si un dia em sento, soy Beyoncé, ja faré una cançó que es digui Beyoncé, sí, literalment. O sigui que es depèn de... Jo vaig molt per sentiments.
1: Has parlat abans de refugi, no?, del freestyle com a refugi. Al llarg de la teva vida has hagut d'afrontar, ho hem parlat moltes vegades amb la de Sirene en aquest espai, no?, aquesta mirada inquisidora, aquesta mirada racista, aquest rebuig per no encaixar, diguem-ne, i això, el freestyle t'ha servit una mica per canalitzar aquests malestars?
0: Sí, el bo i el dolent del freestyle, que quan ets una persona que a l'hora de rimar fa rimes racistes i tot això, normalment ets tu el que estàs exclòs. Saps? O sigui, el que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, tio, este paio no, o este tio no vale. Llavors és com que em recolzaven a mi i a l'altre li feien un poc el arrinconamiento, no? El que jo llamo el aïllament, no? Llavors això és el que vaig agrair de freestyle, perquè també hi ha una persona que, bueno, es diu BTP, és un freestyler que feia moltes rimes racistes, tal, i tot això, i ara està canviant. Llavors ara està canviant i està arribant a llocs que ell mai pensaria que arribaria. O sigui, és que el freestyle i el rap és maco per això, perquè jo potser en algun altre moviment sí que m'he sentit sola, però dins del freestyle i del rap m'han fet com, este tio no vale pa nada, tio, no perdis el temps, rayante per un tio racista, nosaltres t'apoyem i aquest no l'apoyem.
2: No, em sembla superinteressant això que dius, no?, que una persona amb comportaments discriminatoris es quedi sola. Al final, jo crec molt en això de reconar, no condemnar l'ostracisme ni aquest cancel... Bueno, hauríem de parlar un dia de la cultura de cancel·lació, però això seria un altre programa. Però sí que a mi, a nivell social més general, em falta més això que diu la Lati, no? Que la gent recolzi de manera més visible les persones que vivim el racisme al dia a dia i que les persones que l'exerceixen o que el perpetuen vegin que no tenen suport, que no tenen recolzament i potser a partir d'aquí, no, com està fent aquest noi que diu la Lati, arriba el canvi i la gent diu, ostres, doncs potser per aquí no vaig bé, m'he de plantejar les coses i fer un canvi. A mi m'encantaria que a nivell social això passés també.
1: Hem parlat una mica abans de la representació, no sé si Lati acostumes a anar al cinema.
0: Sí, sí. Bueno, he dit que després d'haver fet cinema vaig al cinema. Ja estic deixant una mica més Netflix, m'he passat al Filmin.
1: Que és on has pogut veure la pel·lícula.
0: Sí. Literalment, sí, sí. Però sí que vaig al cinema ara. Abans no.
1: Per què?
0: Perquè, a part de que crec que és una mica car, no? Era com que, no sé, no era un plan típic amb els amics, saps? De... Vinga, va, anem al cinema. Ara sí que ho fem.
1: N'has tingut de referents cinematogràfics?
0: Jo, la veritat, és que aquí espanyols no. Espanyols o catalans no, perquè, bueno, no m'he sentit identificada amb ningú o ninguna. Llavors, bueno, la meva germana és actriu i es diu Fenda Drame. És algo que parla amb ella, no? Tu has tingut referents? Bueno, no gaire, no tal, i bueno, de Estats Units sí que he tingut, que justament el meu nom és Queen Latifah, llavors és com que ella també rapella, jo rapello.
3: Queen Latifah, sí, una
0: sí,
3: gran...
0: Sí, sí, sí, m'agrada molt.
1: Clar, Desiree, a nivell de l'imaginari col·lectiu, mm-hmm, és importantíssim, no?, col·locar una protagonista amb les seves característiques.
2: És superimportant perquè... Jo, per exemple, jo vaig molt poc al cinema. Jo vaig molt poc al cinema perquè no m'hi trobo, no m'hi veig. Perquè no és només la representació i que hi hagi persones davant la càmera. La història també canvia quan hi ha persones negres darrere la càmera, com ha passat, per exemple, amb Sinners, amb Black Panther, no? Sí? Les històries s'expliquen d'una altra manera, no es justifiquen, per exemple, Sinners, no?, que ara ha guanyat 4 Oscars. Sí. És una pel·lícula que és
1: els pecadors.
2: Feta als pecadors. Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind. que és feta per persones negres per a persones negres, que no s'expliquen, hi ha un fotiment de coses que no s'expliquen i que no es justifiquen, i això canvia molt com es transmeten les històries i com les rebem les persones que pertanyem a aquell grup ètnic, no? Llavors, quan tu aquí a Espanya encara vas al cinema i et trobes moltes pel·lícules on hi ha una protagonista, o moltes vegades ni protagonista, no? Però amb un paper secundari, i ja comences a veure que la cosa ja grinyola, que tal, vas preocupada al cinema, vas a patir. Llavors, clar, quan arriba una pel·lícula com Ruido, dius, ostres, és que ja ens toca veure pel·lícules i històries més normalitzades del dia a dia, aquesta quotidianitat, i no tant la marginalitat, que no dic que no existeixi, però més enllà d'aquesta marginalitat hi ha d'altres històries.
1: Hi ha altres mons, i tant.
0: Sí.
1: Ara quants anys tens, Lati?
0: Jo ara tinc 25.
1: 25. Com et va trobar la directora?
0: A una batalla de freestyle. Sí, sí. En una batalla de freestyle que va ser com la segona que vaig anar-hi, i quasi guanyo. Vaig quedar segona.
2: Wow.
0: Sí, sí.
1: I allà et va descobrir, has sigut la protagonista d'aquesta pel·lícula, ara estàs fent tu el teu propi camí professional.
0: Sí.
1: Vas deixar la feina, si no tinc mal entès, no?
0: Sí, vaig deixar la feina.
1: De què treballaves?
0: Jo treballava, bueno, era pluriempleada.
1: Pluriempleada, clar.
0: Jo treballava repartint pizzas al Domino's Pizza i al migdia a la Salle Montcada, que era una escola, bueno, és una escola de Montcada. Ja, jo sobretot a Montcada, que m'encanta treballar i no vull sortir d'allà per res.
1: De monitora, entenc.
0: Sí, de monitora de menjador, i també vaig estar de vetlladora. O sigui, jo feia un torn des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia, i després m'anava a casa a menjar, i a les 7 entrava al Domino's Pizza. O sigui, feia una jornada brutal.
1: I has decidit deixar-ho tot?
0: Sí, vaig decidir deixar-ho tot, i bueno, vaig començar després de la pel·li, és com que necessitava treballar, perquè bueno, la vida és així, s'ha de treballar, i vaig estar treballant de nocturnitat a una empresa mentre feia l'estreno de la pel·li, o sigui...
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, vaig dir, hasta aquí hemos llegado. I vaig aprofitar i vaig dir, vaig a apostar al 100%, i si surt bé, bé, si no surt, almenys l'he intentat.
1: Et desitjo molta sort, Lati, amb aquests nous projectes, amb aquesta nova vida professional que se t'obri al davant. Uh-huh. Desiré, moltíssimes gràcies.
2: A tu, com sempre.
1: Recordem que Ruido es pot veure a Filmin, uh-huh, tal com hem dit, en aquest espai, val molt la pena.
2: Moltíssim, jo la recomano moltíssim.
1: Una abraçada a les dues.
2: Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Ondius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. En declaracions als mitjans, Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui ha parlat aquest dissabte ha atès la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú, redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos, que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació.
2: Lamentar que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque mañana.
1: Segons la companyia navillera de l'Ondius, el creuer fondejarà al port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada hora local i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de 8:00 del matí hora local. A l'Ondius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. Paral·lelament, la dona d'Alacant, que està ingressada per ser contacte d'una víctima mortal, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. Un altre contacte, una dona catalana que no té símptomes, continua també en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona per precaució. Més notícies. L'Iran amenaça amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà després de l'atac dels Estats Units contra 2 patrullers iranians al Golf d'Oman. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, continuen els combats entre Israel i Hezbollah al sud del Líban. Almenys 9 persones han mort, entre elles una nena, en nous bombardejos israelians, segons les autoritats libaneses. Israel assegura que els atacs anaven dirigits contra objectius de Hezbollah i afirma haver colpejat més de 85 posicions del grup xiïta en les últimes hores. Per la seva banda, Hezbollah ha reivindicat atacs amb drons contra el nord d'Israel en resposta al que considera violacions de l'alto el foc vigent des del 17 d'abril. La flotilla Global Summit ja és a Turquia, on té previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total són una trentena de vaixells procedents de Barcelona i d'Itàlia que aquesta matinada han arribat amb armaris. Aquest dissabte el govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saïf Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. Tots dos estaven fent vaga de fam. A les portes d'una nova vaga general d'educació augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una 80 d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lules jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.

0: Cartell de luxe a la Castanyada del Cabró Rock, que ha preparat 17 hores de música en directe i nombroses activitats el dissabte 31 d'octubre. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axe en Busto compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobarem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. Esports, aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2026 i queda només 2 punts del descens. En hoquei patins, el Barça juga la final de Champions aquest diumenge a les 7 de la tarda contra el Porto. Els blaugranes s'han classificat després de guanyar el Benfica a les semifinals per 3-4. La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta fins ara: Josep Pessarrodona i Melcior Mauri.
1: Fins aquí les notícies.
2: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, i quan em vas dir: Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir: fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna a tots els mals, no?
3: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
2: Ai, és a dir... em sap greu.
1: Un restaurant caníbal a Berlín.
3: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
1: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés.
4: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Sento, veu, sento una cosa. Serà d'aquells dies que han de seguir el so?
5: Tu ho has dit.
4: Ja m'ho semblava. Estic sentint algú que pica. No tinc tant coneixement de la qualitat del so i de la textura del so per saber què és el que pica, però que estan picant, i és en aquesta porta d'aquí, que està oberta. I bé, doncs escolteu-me, aviam si descobrim alguna cosa,
5: eh? Sort!
4: Allà al fons, allà al fons, està una mica dissimulat, però hi ha algú. Aviam, sembla que m'amagui, no? Que hi ha una mica d'obstacles. A veure, a veure, un momentet, eh? Aviam si ho veig. És aquí, que ho veieu? És algú que està treballant, i semblaria que està treballant sobre pedra. No ho sé, deixa'm anar a veure si... Espero que no se m'espanti. Hola, hola, hola. Perdona, perdona.
6: Què tal?
4: Què estàs fent?
6: Bé, mira, estic picant aquí una pedra.
4: Estàs picant una pedra?
6: Sí, estic fent aquí un dibuix.
4: Perdona'm una cosa, pots treure les ulleres?
6: Sí.
4: Tu en sones d'alguna cosa?
6: Clar, sí, ens vam veure l'altre dia, en un marge.
4: Ah, el mestre Marger.
6: Sí, sí, més o menys, sí.
4: Que ets mestre de més coses, veig.
6: Sí, bueno, la pedra en sec és una cosa, això és una altra. És un altre món, això.
4: I són dos mons que toques?
6: Sí, clar, sí, tot el que és pedra.
4: Tot el que és pedra?
6: Bueno, pedra i alguna més.
4: Escolta'm, m'agrada molt sentir aquest cloc, cloc, cloc que anaves fent.
6: Sí, és com una campanya, un seguit, com una musiqueta, sí.
4: Això relaxa, el que ho està fent?
6: Sí, el fet de ciclar, sí. Si vas picant, vas concentrant en la feina i desconcentres d'altres coses.
4: Què estàs fent aquí, ara?
6: Bueno, aquí hem fet una mica un dibuix com un colom, sí. I ara està aquí més o menys fent la silueta del colom, rebaixant-lo, ja està.
4: I això? tot el que tens aquí. És una meravella.
6: Bueno, això són coses que n'hi has
4: fet. Això és el teu cau, diguem-ne. Eh?
6: Sí, seria el taller, sí. Seria...
4: És el taller.
6: Sí, una mostra del que n'hi has fet durant els anys, esto, sí.
4: Ha estat una... Vaja, no sé... Jo crec que hi ha algú que em prepara aquestes casualitats, eh? Però recordo que fa unes setmanes ens vam trobar sí. I em vas explicar que havies tingut un accident, eh? Que,
6: sí, vaig tenir un accident laboral, sí, sí.
4: I vam dir que eres una metàfora del que havíem de fer tots, perquè vas dir, era aquell dia, aviam, a veure si me'n recordo bé, sí. Que dèiem allò, res no és el que sembla.
6: Res el que sembla.
4: I tu vas dir, ni els marges es fan sols.
6: No, ni els marges, ni la vida
4: mateixa. Recordo bé, això.
6: I cadascú pareix una cosa, és una altra, sí.
4: Exacte, i em vas dir, jo no hauria de caminar, perquè sí. No podria caminar, i estic caminant.
6: Hauria d'estar una cadira que no em podria moure, i vaig com puc, però vaig.
4: I que havies tingut un accident treballant, precisament.
6: Sí, clar, sí, vaig caure d'una escala.
4: D'una escala?
6: Vaig caure no molt alt, 1,80 m, però vaig caure malament. I em vaig trencar la columna, sí.
4: I en canvi, bé, el pronòstic devia ser complicat i difícil.
6: El pronòstic era, pues, cadira de rodes directament.
4: I tu vas dir no?
6: Bueno, jo com que era inconscient, pues, no escoltava. Jo vaig dir, bueno, pues, cadira, de moment cadira, i després l'anyet deixant, i ja està. I vaig, si convé, pues, un punt d'apoio, dos punts d'apoio, em vaig apoiant per les parets, com sigui, però intento moure'm.
4: I em vas dir també que havia donat sentit una mica a la teva resistència no pensar en altres coses i pensar en el que et venia molt de gust, que era la pedra.
6: Bé, clar, t'has de dir una mica del problema que tens i has d'omplir el cap d'una altra manera, clar, sí. Perquè si no, si estàs tot el dia pensant, tot el moment pensant en el mal que tens o en el que no pots fer o en les dificultats que tens, doncs això te condiciona i realment perds la batalla. És com una batalla, això. I en canvi, si tu la teva idea és fer una altra cosa i ho intentes, deixes a part els problemes que tingues, intentes fer allò i al final aconsegueixes més o menys, a un altre ritme, a una altra manera, però ho intentes fer i ho aconsegueixes, més o menys, sí.
4: Doncs mira, una cosa, jo vull aconseguir una cosa concreta. L'altre dia ens vam trobar, va ser una cosa casual, ens vam dir adeu, i jo vaig pensar, igual algun altre dia potser ens tornarem a trobar, i ens hem trobat. Ara ja no perdo l'oportunitat. Jo em quedo amb tu, sí? I faig tot el programa amb tu. Et sembla?
6: Bé, perfecte.
4: Va, doncs fem una cosa. Tu vés acabant això, vés acabant aquesta feina, que no deixarem treballar gaire perquè volem preguntar moltes coses, i mentre ell va treballant, deixeu-me fer la presentació, eh? Deixeu-me fer la nostra feina i aleshores ens quedem amb ell i que ens expliqui no només això que ja ens ha explicat, que ja ho sabem, aquesta capacitat d'en sortir-se'n, que és tot una metàfora i un exemple per a tots, sinó a més a què s'ha dedicat, aquesta pedra, en què es tradueix i quines coses meravelloses, que ja les estic veient, té per aquí.
7: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui arrenquem amb aquesta sonoritat que tenim de fons, aquest pam, pam, pam, una altra vegada, ja segur que som bastant aficionats a això, que és una sonoritat que alhora és un missatge molt potent del que hem de fer. Picar molta pedra, molta, pel català, pels països, pel futur. I ho hem de fer amb aquesta persistència i aquesta determinació del nostre convidat, que va sentir com li deien, no podràs caminar, i ell, no? Doncs caminaré. I ha caminat. Caminem tots per la llengua, piquem pedra tots plegats i siguem, a més, de pedra picada.

0: aquí som avui, picant, ja ho heu sentit, eh? Tota l'estona ha anat picant per aprofitar el temps, però ara crec que el farem parar, perquè bé, igual sí que pot parlar i anar picant, però potser el distrauríem molt. Es pot estar mig concentrant mentre parles, o és millor
1: parar? Sí, millor parar, millor parar.
0: Molt bé, parem.
1: Perquè si no, no farem ni una cosa ni l'altra.
0: No farem ni una cosa ni l'altra, no. Encara t'enganxaràs els dits i surgen amb tingut.
1: O trencarem alguna cosa
0: que... O trencarem alguna cosa que no toca.
1: Que no tocaves.
0: Escolta'm, d'entrada, això és una meravella, veig moltes coses, explica'm què tens per aquí.
1: Bueno, aquí bàsicament el que hi ha són motlles, motlles de colles que han fet ja.
0: Que s'han fet?
1: Sí, escultures fetes ja.
0: Perquè
1: sí.
0: Com funciona això? Tu fas un motlle...
1: Bueno, quan has de fer una... En cas d'escultures, per exemple, que és d'allà dalt...
0: Hi ha unes escultures, sí, que... Espera, m'hi aproparé. Què són aquestes escultures? Ostres! Espera, espera, que vinc, que et tinc una mica lluny. He anat a veure-les i em posaré aquí perquè així es veuran mentre estàs explicant. Sí, què són?
1: Són imatges religioses, d'esglésies. Llavors el que fem és, en fang, fas el model, després este model... que el fang té la facilitat de col·locar, de posar i treure, però sé que s'agrieta, pesa molt, per tant després fas un motlle, quan ja més o menys consideres que l'escultura està mig feta, i fas el motlle en escaiola, després traus este motlle i el tornes a omplir, i fas el positiu, o sigui, el negatiu seria el motlle, tornes a fer el positiu, i damunt d'este positiu després pots fer el que vulgues, pots texturar-lo, pots retocar-lo, pots acabar-lo, i després el copiem a pedra, en este cas.
0: I després ho copieu a pedra?
1: Sí, tot està copiat a pedra, això sí. Cada figura està copiada de pedra.
0: I això sempre ho pots fer amb motlle, o hi ha vegades que no ho pots fer amb motlle i has de dir, mira, jo m'ho miro, igual prenc mesures, igual faig fotografia...
1: Directament ho pots fer, també. Passa que és millor tenir una figura al costat, perquè potser este braç, potser si fas així sense prendre les mesures, el braç pot anar cap aquí, cap allà, se'n pot anar una mica. Si està la figura feta, quan són figures grans, és molt millor.
0: Però no sempre deus tenir aquesta...
1: No, sempre no. Miquel Àngel no feia el model, penso, ho feia directament. Anava dibuixant damunt i anava buidant. Simplement, bueno, clar, la pedra és simplement extractiva, vas traient. El fang seria additiu, vas col·locant fang, però en canvi la pedra és anar traient, en general.
0: Perquè l'altra vegada que ens vam trobar em vas dir, soc mestre Marger, que ja en parlarem també d'això, perquè aquell dia va ser un vist i no vist, vam veure les pedres però no les vam posar.
1: Sí, no les vam posar, però està damunt d'un marge, i bueno, pues, si jo n'he fet de margens, n'explico, n'ensenyo, sí. Però vull dir, bueno, és que avui en dia em dius mestre Marger, doncs mestre Marger.
0: Però tu ets mestre picapedrer.
1: Sí, jo, bueno, jo...
0: O què ets? A veure, com et defineixes?
1: Jo em defineixo el picapedrer escultor, ja està.
0: Picapedrer escultor?
1: Sí, sí.
0: Vol ja dir està. Que has fet còpies i també has fet coses que tu has volgut fer d'original, diguem-ne.
1: Sí, bueno, és que he fet tot, des d'un bancà, ai, d'un balcó, i una portalada, que sé, el que sigui en pedra, el que sigui.
0: Sempre pedra?
1: Bàsicament pedra, però també hem fet coses en pedra artificial, en resina. Bueno, és que avui en dia... Jo he treballat molt en patrimoni, i dins del patrimoni doncs, avui en dia fem còpies d'elements concrets. A vegades fem repudim en pedra, a vegades no. A vegades tens que fer un element que ja podia ser modernista o d'època modernista i podia ser de pedra artificial, i llavors has de reproduir la peça en pedra artificial, que simplement és, fas el model, fas el motlle i després omples en morters per
0: I
1: fer
0: això,
1: la còpia.
0: I això d'aquest bé... Sempre has estat un... Les pedres han estat a la teva vida o hi ha un moment en què dius sí. La pedra m'ha caigut a sobre?
1: No sé. A veure, cadascú té unes manies, diríem unes manies, o hi ha gent que li agraden certes coses, a mi m'agrada sempre la pedra.
0: Ja de petit?
1: Sí, jo crec que sí. Jo quan anava al camp, amb el pare, que clar, abans... als anys 70, o així, jo vaig néixer als 62, pues no, els fins de setmana no havia com ara que ja van a la piscina, van d'excursió, anàvem al camp, ajuda el pare, i llavors pues, jo quan anàvem al camp, jo només veia pedres, veia tots els margens que havia de casa al camp, tots els margens que havia, a l'estiu que ens refem algun, m'ho passava molt bé, és el que més m'agradava, m'agrada més això que no pas haver d'estar a la vinya o als ametlers o als olivers. I llavors, per jugar, m'agrada fer 5 castillos, que encara el conservo, tinc, crec que són dos números de 5 castillos, i fer a castells sempre parar, i no és el que m'agrada més, i bueno, no sé.
0: I aleshores hi ha un moment que dius, jo m'hi vull dedicar.
1: Bueno, després, per circumstàncies, vaig començar de menobra, a l'empresa aquí al poble, després un any o dos de paleta, i començava a fer alguna cosa de pedra, però ben bé no sabia ben bé certs trucos, certes coses. Va vindre un picapedre que ell era de família de picapedres tota la vida, descendia de la zona de Macael, d'Almeria, i em va ensenyar a fer una cara plana, i llavors un dia em diu, escolta, tinc unes coses per fer, si vols vindre, i bueno, vaig anar allà un dia o dos, no molt, perquè ell anava una mica a la seva, i ja està, a partir d'aquí. De finals de 85, principis de 86.
0: I des d'aleshores, vinculat a la pedra, fent moltes coses. Molt
1: sí,
0: diferents.
1: Coses diferents, sí, sí. He fet una mica de tot, però el 80% són coses de patrimoni.
0: Són aquelles coses que s'han de preservar, que hem de cuidar molt, sí, que s'ha d'anar vigilant molt.
1: Castells,
0: i com es fa això? Bueno, castells,
1: amb... castell, vaig començar a crear... El primer castell va ser el castell de Nonasp. Però llavors vam fer l'Ajuntament de Caseres, que també una casa d'aquelles antigues, que ha uns arcades, uns porxos, o a Vítem, que està al Mas del Bisbe, la sala capitular, que vam reconstruir uns arcs. No sé, ha estat el castell de Miravet, al Palau Marisal de Sitges, a Barcelona ha estat a l'Hospital de Sant Pau, a la part històrica, diguéssim, a la torre del Roig, dalt de tot, i llavors al pavelló central i al pavelló de Sant Manel, perquè crec que és... A la Generalitat també he treballat.
0: A la Generalitat també?
1: Sí, he treballat a la porta de... O sigui, a la façana de la capella gòtica,
0: sí.
1: I dins al pati gòtic i al pati dels tarongers he treballat, restaurant elements. I després al medalló Sant Jordi. Al carrer del Bisbe, la façana gòtica de la Generalitat, el medalló Sant Jordi, diferents elements que vam restaurar per mig del Menac. I a Lleida, a la Sovella de Lleida, a Camarasa...
0: Hosti, la teva mà es nota, i el teu picar es nota en molts llocs, eh?
1: De la Castellbó, de la... que és un poble càtar, a Castellbó, a col·legiata de Castellbó també he estat, no ho sé, bueno, a Girona no he estat mai, no he arribat mai a Girona, però Barcelona sí, Barcelona, Tarragona, la zona de l'Aragó, ha estat a Casp.
0: I això és el que més t'agrada de fer, o... perquè després parlarem dels marges, eh?
1: Bueno, els marges, la pedra m'agrada, els marges també m'agrada molt de fer, també m'agraden marges.
0: Després preguntaré coses.
1: M'agraden, sí. M'agrada la pedra, treballar la pedra, fer el que siga.
0: I ara prometo fer-te una pregunta que serà d'aquelles que em diràs, home, ara em treus això, clar, ara comencen a haver-hi maquinotes, ho dic així, eh? Sí. Que són capaces de fer en 3D qualsevol cosa. Sí. Estem perdent oficis, estem perdent part de la cultura també, tu veus continuació en això que tu estàs fent, què està passant amb el vostre sector de la pedra?
1: Bueno, jo crec que és igual aquest ofici o un altre. Els oficis s'hauria de valorar qui realment és un artesà. I això a vegades costa que li correspon, ho valoro, perquè realment no qualsevol ho sap fer, i després això s'ha d'ensenyar, això d'una experiència. El que realment ensenyes el taller o l'obra en si, i poder estar al costat d'un mestre que tota la vida ha fet i que les seues tècniques, els seus trucos, pues aprendre això en una escola no s'aprèn, no és el mateix.
0: I això vol dir que quan tu, mira, aquí veig una pedra, per exemple, tu veus una pedra com aquesta, una que hi ha aquí, que és grisa, que està aquí, sí. Amb un... aquesta, d'on és aquesta pedra?
1: Bueno, és tan concret, és una calissa de Sant Martí de Maldà.
0: I tu estaves a Sant Martí de Sant Maldà?
1: Sí,
0: veus la pedra i dius... Ep.
1: Home, clar, vam anar a fer un curset de pedra cap de setmana, i hi havia pedra sorrenca, o pedra d'esta més tova, i hi havia esta pedra calissa, i llavors hi havia una de blanca i una de més d'això, i esta, la negra, per treballar-la, després té uns grisos i uns blancs, i això en seguida... I llavors la qualitat de la pedra, tu quan la toques, és com una campana, per exemple, quan la piques una mica fa una mica d'olor de porta matèria orgànica...
0: Escolta'm, perdona, que de la pedra em parlis de l'olor que fa, sí, i del clar, tacte, sí, que té, és una meravella, això.
1: Clar, sí, sí, la pedra t'explica moltes coses, sí, sí, sí.
0: Clar, però has de saber-les escoltar.
1: Bueno, clar, i veure-les en la visió ja més o menys... Ja, la vista l'acostumes, a base de feina i del treball, ja més o menys l'ull ja te se'n va, saps més o menys la pedra com és, com està, com has de trencar, com no sé què. Ella et parla, has d'establir un diàleg, l'has d'estimar molt i ella t'estima molt també.
0: Hi ha amor entre...
1: Però, sí, però sempre una cosa, qui mana és la pedra. Tu faràs el que ella et deixarà fer, no que tu voldràs a vegades.
0: És així?
1: Home, clar, sí, sí. En certa pedra, segons que no ho pots fer.
0: Doncs mira, una mica la ràdio és això, eh? Nosaltres volem fer moltes coses, la ràdio mana. Sí. Ara hauríem de fer una volta pels Països Catalans, sí. I jo crec que la podríem fer preguntant-te. I és l'altre, sí, tema, eh? Ja tornarem a això de les pedres. Sí. Bé, de fet, tots són, sí, de fet, tots són pedres.
1: Sí, jo et volia pegar...
0: Què volies fer?
1: Volia pegar un cop aquí.
0: Ah, aviam. A veure, fes el cop. No, no la farem molt bé, picant aquí. Bé, és...
1: Potser no em sona nada. Potser no sona, però a vegades sona com a campana, eh? Està notant, però veus, campana, però...
0: Sí.
1: No, notes una olor de matèria orgànica, el,
0: sí,
1: que he picat?
0: No?
1: Com,
0: sí,
1: si fos una mica de fem?
0: Sí.
1: Pues és això. Esta negra és porta molta matèria orgànica.
0: Porta
1: matèria. I a vegades està notant...
0: Es nota.
1: D'este tipus està notant, perquè potser molt gruixó, de vegades sona com a campana. Tinc,

0: primera destinació, País Valencià, com sempre. Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Bona nit, Kilian. Me pots dir per on balles?
0: Sí, més que ballar, avui piquem. Piquem pedra, piquem pedra seca, capitells, ho piquem tot aquí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Que sàpigues que jo també sóc picapedrer, eh?
0: Ah, sí?
1: Que jo pique pedra cada dia, perquè treballe, no digueu això vosaltres.
0: Sí, sí, sí.
1: Els catalans ho diu això,
0: sí,
1: s'ha de picar pedra.
0: Sí, sí, i molta així, pedra, així i molta diem. Pedra, sí, sí.
1: Així no ho diem, jo diré per què, perquè la màxima il·lusió d'un valencià és no treballar. Per això, no diguem mai de picar pedra, més encara picar pedra, que era un ofici realment pesat. Així, en el casino del meu poble jo no he notat que ningú siga preocupat per el hantavirus este. Crec que es diu hantavirus, si no sí. Això. L'única preocupació és que en el casino hi ha una tele gran i va aparèixer per allí Fernando Simón parlant del hantavirus i se n'anaren corrent tots a comprar paper de vàter. Perquè cada vegada que este paio eix i diu no se preocupen ustedes, la gent, bueno, se'n va ràpidament al consum a comprar perquè li té pànic això. Però, escolta, hem de... Saps què passa? Que ens haurem d'habituar als virus, perquè, lògicament, quan més gent, més virus. I això ja ho dia la meva iaia Maria, la meva iaia materna Maria, sempre dia, quan la portàvem de l'horta a casa, sempre dia massa personal.
0: Massa
1: perquè
0: personal.
1: Perquè la posaven a la porta de casa perquè s'entretinguera, i passava un, passava l'altre, una bicicleta, un carro, estic parlant de fa 50 anys, eh? I ella, com vivia en l'horta, que allí pues, anava només a llaure horts, i el que anava, que no sempre anaven tots, pues al portar al poble feia, hòstia, així n'hi ha massa personal. És la primera persona que me va parlar a mi de demografia, sense saber-ho ella. És
0: bueno,
1: de que hi havia massa gent al món, i jo, a veure, així a l'Horta Sud ens hem salvat gràcies a la crisi del 2008, que no se va construir tot el que teníem planificat, eh? Perquè ara mateix, el meu poble que té uns 9.000 llescats, haguerem passat a tindre, no sé, 12, 15.000, s'hagueren xutat pràcticament en València i haguera sigut un desastre. O sigui, que la crisi que feu tant de mal i portar tanta gent de l'atur, en aspectes ecològics i en aspectes demogràfics, a l'Horta Sud li feu un favor.
0: Bé, doncs això del personal ha anat en augment, certament. Ara potser ho diria encara amb més fermesa, això.
1: Collons, la pobra dona. Ara no hi seria ni a la porta de casa.
0: Va, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Gràcies, adéu, igualment.

0: del 1412 volían conquistar l'Alguer per fer desaparèixer la nostra illa lingüística. Però los algaresos durant aquella nit va defensar la nostra llengua i la nostra identitat amb gran força i va guanyar la victòria. I és gràcies a aquesta victòria que avui parlem encara l'algarès. Mira, Sant Joan de la Porta Llatina és una celebració documentada durant segles i suprimida el 1848 i que combina espiritualitat, cultura i identitat catalana. Aquesta acta è arrivata al suo momento culminante dins l'Iglesia de San Michele, che è il nostro patrò, on il coro del Logudoro d'Usini e la sveus solista di Claudio Sanna, Franca Masu e Esther Formosa hanno interpretato la scobla. E on, per la prima vagada, hanno partecipato i tamburins di San Juan de la Porta Llatina, progetto della Plataforma per la Lingua, perché l'Alguer fa secla tenia també els tamborins. Mira, aquesta festa s'ha recuperat gràcies a la recerca de Mauro Mulas que fa anys va fer a Naciu i gràcies a la seva recerca Plataforma per la Llengua ha pogut recuperar, organitzar i compartir amb tota la ciutat aquesta nostra antiga tradició. Kilian, che dir de més sino visca la nostra estimada llengua catalana.
1: Visca, visca el Mauro Mulas també, que fa una feina increïble i com són de diferents les coses. Depèn de com vens, ets ben rebut, corre llengua, però si vens a envair, no, i et fem fora, com va ser a la Porta Llatina. Gràcies d'aquella victòria, encara estem parlant català aquí entre nosaltres. Una abraçada molt gran, molts petons.
0: Una abraçada molt gran, molts petons a vosaltres, a mos veure!
1: I ara Joaquim Monclús, a la Franja. Joaquim, que expliqueu, bona nit.
2: Molt bona nit. Jorge Pueyo, diputat al Parlament aragonès, per l'atxar, junt aragonesista, ha fet recentment unes interessants i bones declaracions defensant les llengües d'Aragó, l'aragonès i principalment el català, la més perseguida per les actuals autoritats aragoneses formades pel PP i Vox. Entre d'altres coses, va dir que les autoritats aragoneses van a destruir les llengües i van alliberar a l'Aragó de la imposició del català. Es pregunta, quina imposició? El recorda que el bilingüisme a l'Aragó fa 600 anys, 800, 400, era una cosa normal. A les Corts, Pere IV feia els discursos en català i el fill contestava en aragonès. La Diputació General d'Aragó enviava cartes a Barbastre en aragonès i a Fraga, Tamarit, Valldorroures i Calaceit en català. Una bona defensa amb molts paràgrafs que va fer en català també. Segur que seguirem informant. Molt bona nit i fins la propera.
3: És una meravella ser aquí en un taller i veure com treballen els mestres. I aquí el soroll ha canviat. Ja l'heu estat escoltant una mica de fons mentre fèiem la roda dels Països Catalans, perquè ara està fent tot una altra cosa. Què estàs fent ara? Perquè no tot és picar.
4: Bueno, no, estic polint un capitell de l'Abastre.
3: Anaves fent... Abans era amb paper de vidre.
4: Sí, amb paper de vidre, sí, polir els cantos una mica.
3: Sorollet,
4: i anar afinant una mica els angles.
3: Aquest és el que sentíem amb
4: aquest.
3: I ara estàs...
4: És un soroll, és un soroll una mica metàl·lic, sí, si tu vols, sí. És el que em deia aquell...
3: Qui?
4: Hi havia... vaig treballar això a Montserrat i estaven reconstruint o fent el nou orgue, sí. I llavors estava el mestre d'orgue, devia ser que era alemà, i estava els tubos, l'estava afinant, o tubo, sí. A tubo, jo estava baix refent una part, la finestral o la balconada, allà on està l'antic orgue, sí. I estàvem posant peces, però ell estava afinant o estava rascant i ell estava al costat afinant els tubos i estava fent cloc, cloc.
3: A quina distància, més o menys?
4: Potser 5 metres, 7
3: metres.
4: Bueno, l'espai del costat, la, sí. El compartiment del costat, però estàvem molt a prop i em sentia que jo polia i ràpidament
3: cap allà,
4: sí, em diu, diu, oído un sonido un sonido metálico,
3: i
4: era jo que estava jo tot assustat allí, perquè de repente me'l trobo allí i em diu això, oído un sonido metálico així, i vaig tenir que parar, clar, evidentment, i sempre que rasco penso en ell.
5: Sí, aquí nosaltres no tenim cap orgue per afinar, sí. Però sí que hem de seguir fent el programa mentre tu vas fent això també, sí. Et vull preguntar molt per marge, marges, i ja que hi són posats, hi ha uns marges que criden molt l'atenció, són els de les illes, sí. Menorca molt especialment, els millors, dius?
4: Dels millors.
5: Si no... Per què?
4: Perquè en saben molt, en saben molt. Perquè la pedra és molt dolenta i en saben encaixar-los de tal manera que són uns artistes, uns mestres margers.
5: Però què vol dir que la pedra és molt dolenta?
4: Perquè és una pedra molt deforme. No és pedra quadrada, no és pedra plana, sinó que és com a roques trencades que es van encaixant a diferents cares i han de treballar-les molt per encaixar-les bé. Però els encaixa perfectament com un trencaclosques.
5: Si no hi ha ni un foradet enlloc...
4: A vegades sí, però algun mestre quasi diu, escolta'm, és com apareix pintat això, perquè són línies que ajusten per tot arreu.
5: I això és habilitat dels que ho fan.
4: Clar, sí, s'ha de saber molt. I a més, margins que aguanten el que sigui. Estan en pedra molt dolenta, molt dificultosa, ho fan molt bé, en saben molt.
5: Perquè un marge, després et preguntaré... Mira, fem una cosa, dels marges en parlem ara. Deixa'm ja que hem fet referència als marges, sí. Que no es quedi el marge ni Mallorca, ni Menorca, ni ningú d'aquestes illes, d'aquest programa nostre. Anem a saludar a la Pau, que segur que se n'ha fet un fart de caminar per camins amb aquests marges, amb aquesta pedra seca al costat. Pau, molt bona nit, com estàs?
6: Molt bona nit. Molt bé.
5: Què et sembla això aquí amb el mestre, aprenent com es fan els marges i a tractar la pedra? Com esteu aquí vosaltres?
6: Doncs mira, em sembla magnífic i em sembla que l'ofici de marger és un ofici preciós. A Mallorca hi ha una escola recuperada de margers i la pedra seca és un prodigi, és art pur, a la veritat. Jo avui volia explicar-vos una anècdota, Kilian, una anècdota que jo crec que reflecteix molt la societat en què vivim.
1: Aviam.
6: Te l'explico. Mira, resulta que el carrer dels Oms, que és un carrer de Palma, on va néixer el poeta Josep Maria Llompart, que ara l'any passat vam celebrar el centenari del seu naixement, un poeta com saps, un molt bon poeta, però també un gran activista per la nostra llengua catalana, un lluitador, un home que ha fet moltes coses, doncs al carrer dels Oms es va fer una escultura de bronze a mida natural que reproduïa amb una fidelitat realment impressionant el poeta. I està assegut en un banc del carrer, just davant l'edifici on ell va néixer, on realment, històricament, va néixer. Què passa? Que, doncs t'explicaré. El meu pare, que és una persona que va estimar moltíssim Josep Maria Llompart i que van compartir moltíssimes coses, doncs va passar fa res, aquesta setmana per aquell lloc, perquè li inspira molta tendresa, molta nostàlgia, i a vegades li agrada anar a seure a aquest banc vora el seu amic, saps? El seu amic que no és el seu amic, sinó que és l'escultura del seu amic, però ser molt proper. Doncs aquesta setmana, quan hi va anar, es va trobar amb dues dones joves que estaven dretes davant l'escultura. Una va animar l'altra i li va dir sí, fes-ho, i l'altre va anar i li va clavar una bufetada a l'escultura.
1: Com?
6: Li va pegar una bufetada a l'escultura. És que faria riure si no fes plorar, de veritat. Sí, sí. O sigui, una dona jove se'n va a l'escultura d'un poeta a veure, importantíssim, d'un home de la nostra cultura, i li va pegar una bufetada a l'escultura. Aquí podríem fer mil hipòtesis, és a dir, des de que era un estudiant que li va sortir aquest personatge a l'examen i el va suspendre per això, o no?
1: Podria ser, però bé.
6: Però sí. També crec que es pot interpretar més com un acte d'odi contra la cultura i per tot el que aquest home representa. Em sembla realment difícil de creure, i si no fos perquè mon pare ho va veure i m'ho va explicar, és que ho posaria en dubte, però Kilian, quina societat hem creat o existeix avui en dia de joves capaços d'anar a clavar-li una bufetada a una escultura?
1: No tinc resposta per això.
6: És que, Kilian, de veritat, és una anècdota petita, però jo crec que diu moltíssim de l'educació, del civisme, de tot el que ens queda per millorar entre els joves.
1: Això segur. Bé, feina en tenim. Com que avui estem picant pedra, també ens toca picar pedra en això.
6: Hem de picar pedra, sí.
1: I molta,
6: sí.
1: I molta. Va, una abraçada, que vagi bé.
6: Una abraçada, Kilian.
5: ja hem acabat de les Illes, ja he sentit tot el que ens explicaven, i ara tot això, tornem a aquell punt del teu accident, després que tu aconseguissis tirar endavant i en sortir-te'n, gràcies a pensar que vull seguir fent coses amb la pedra, i clar, però treballar no treballes, i estàs intentant ensenyar tot el que tu has après a molta gent. Entre altres coses, vaja, sí, això, sí. Estàs intentant fer cursos de totes aquestes activitats.
4: Sí, bé, jo sóc d'una associació que és Amics d'Arquitectura Popular, i per mig d'ells han fet algun curset de pedra, o sigui, de picar pedra, aquí al taller, i llavors també fem cursets de marge, de pedra en sec. Mm. Que llavors tens que anar al lloc, als diferents pobles on volen ells, allà al marge, expliques com funciona la pedra, com se col·loquen, com s'ha de fer, i llavors la gent que ve allí, més o menys, s'atreveix i va col·locant pedra. Es tracta que ho feien ells.
5: Això perquè tothom que vulgui pugui saber-ne fer, perquè és una cosa que estaria bé que no perdessin.
4: Sí, clar, sí. No, des de l'any, bueno, molt abans, perquè està declarada Patrimoni de la Humanitat l'any 18 per la UNESCO. Clar, perquè fos declarada Patrimoni de la Humanitat vol dir que hi ha moltes associacions molt anterior que van moure el tema, van moure tots els papers, el que fos, perquè això fos declarat. Mm. Però ara actualment hi ha molt moviment, hi ha molta gent que els interessa, els agrada, fan rutes, recuperen cabanes o barraques, margens, i hi ha molts pobles que han fet guies de construccions de pedra en sec. Mm. Està molt de moda, això, sí.
5: Ja que fas cursets, ara en faríem un d'apressat, molt ràpid, amb algunes preguntes sobre els marges, sí. Que se'n poden acudir. Primera, com es fan, com es posen les pedres? D'una manera o de diverses maneres?
4: Bueno, es col·loquen una damunt de l'altra, en principi.
5: Està molt bé.
4: La pedra en sec és una... No, perquè a vegades hi ha gent que hi posa terra, entremig.
5: I no, és pedra en pedra.
4: Si és pedra en sec, és en pedra en sec, sense res, sense morter, sense fang, sense res. Això vol dir os. Os vol dir una pedra amunt de l'altra.
5: Os,
4: sí. Una pedra treballa amunt de l'altra, treballa os. I també podríem dir que treballa sang quan realment entre pedra i pedra no hi passa una fulla de paper. Està tan ajustada que no passa res, per tant això seria sang.
5: Que bo.
4: I com se col·loquen? Pues, com se col·loquen? És que depèn. Jo sempre dic que es col·loquen totes mirant cap dins. O sigui, la part llarga mirant cap dins sempre. Hi ha gent que això ho barreja, però jo aconsello sempre cap dins, perquè realment ens interessa quan és un marge. Quan és una paret és diferent. Una paret en sec està feta a dos cares, és un altre món. O sigui, una cosa és un marge, l'altra és una paret.
5: El marge és que té una part que és...
4: Clar, que ha d'aguantar la terra, i per tant ha de treballar cap dins, i per tant una condició és les pedres cap dins. El marge té que estar atalussat, inclinat cap dins, perquè no ha de ser vertical. Si és vertical ens caurà, ha de ser sempre dormint cap dins.
5: Crec que algú d'aquestes coses dels trens estaria bé que ho sapigués, això, sí. Perquè alguns talussos...
4: És que mires, dius, no ho veu que està mal fet, això, clar que cau. És que ha de caure, està mal fet. Una altra condició, llavors, clar, depèn del tipus de pedra, la col·locam de manera d'una altra, la pedra. Llavors hi ha tres formes de col·locar-la. Una mateixa pedra podem col·locar-la o plana, segons... Imagina't que una pedra, tenim una llosa, vale? Tenim una llosa per aquí, segons o cosa que sempre aquí, un llibre, imaginem-nos un llibre, sí. El podem col·locar pla, que seria tècnica horitzontal, el podem col·locar inclinat,
5: com els llibres a les estanteries, que sí, també...
4: Verticals o inclinat, que això seria la tècnica inclinada o així, i quan és una pedra de forma ho hem concertat, que seria encaixant, com un trencaclosques.
5: Que seria el que fan a Menorca.
4: Sí,
5: a
4: Menorca. Segons com col·loques la pedra, la pedra treballa d'una manera o d'una altra, perquè les pressions van d'una manera o d'una altra. I de les tres formes, la forma més difícil de col·locar, la més difícil és l'horitzontal.
5: Ah, sí?
4: Sí. És la més dèbil, és la... Teòricament, o sigui, sorprenentment, és la més dèbil, jo sempre ho explico, que és la més dèbil, perquè la pedra només apreta cap baix, i llavors si marxa se'n va cap enfora, les demés no, això no els hi passa, i després, perquè contra és molt ample, o sigui, la part plana treballa allí, tot el pes el repartix, i per tant, una pedra que pesa 100 quilos, repartit, queda molt diluït. En canvi, aquesta pedra, que fos plana, la poséssim de canto, inclinada de canto, quan llisca cap baix, apreta cap baix, tot el pes es concentra baix, llavors, una altra cosa que li passa a l'horizontal, que sempre anem per altures. Tens una altura i posa al costat la pedra d'espera i l'altra. Llavors has de mirar que les pedres, anivellar-les sempre o posar pedres entremig per a guanyar aquestes altures. Això és complicadíssim perquè no trobes mai la pedra, que és sempre a la mateixa altura, això. I te dificulta. No trobes mai la pedra que vagi encaixada amb l'altra, no sé què.
5: Tu que anaves picant i això, les pedres es poden picar perquè agafin la forma que tu vols, o això no és correcte? La pedra és la pedra i l'has de posar, bueno, i tenir l'habilitat que...
4: Jo sempre dic... Els cursets, això que faig, que la pedra, mira, si la unifiques una mica, si traus el que són les esquenes de gat, esquenes de gos, o de... O no, esquena d'asa, perdó, esquena d'asa, esquena de gat, el que en diuen a Mallorca la ala de corb, que són les corbes, el que diuen safareig, o hi diuen també llevadors. Si tu unifiques una mica la pedra, quan l'encaixes una a l'altra, encaixarà més. però els marges d'abans tampoc ajustaven, o sigui, no picaven tant la pedra, no tenien martell a vegades, ho tenien al costat. Ajustant el martell és treballar en esma, tu fas el marge, tens un forat a col·locar, un espai a cobrir, te gires, agafes la pedra, la col·loques i t'encaixa perfectament. Perquè és una qüestió visual, l'esma, allò és simplement el que realment hi sap, perquè allà on hi ha un bony...
5: És l'instint, això,
4: Sí, i la pràctica, allà on hi ha un bony, hi ha un forat. O sigui, hi ha un bony que surt, que jo et dificultaria, però l'altra pedra té un forat, millor, i això t'encaixa, i t'encaixa perfectament, miraculosament, no sé.
5: Això és com fer un trencaclosques, una mica.
4: És un trencaclosques, sí, sí. O sigui, realment, els margers bons no la treballaven tant, la pedra, una mica, però clar, depèn del que és... vam fer un curset que fem una bassa, vam reconstruir un tros de bassa, i que la part que hi havia original estava molt ajustada a les pedres. I clar, la part que vam fer, picàvem una mica per ajustar-les.
5: Mira, el curset està anant molt bé, perquè crec que estem prenent notes tots els que estem escoltant. Una darrera, un bon marge, aguanta el que sigui?
4: Si està ben fet, sí. Si està ben fet, si està ben fonamentat.
5: Però deixa'm dir una cosa aquí, senyors de Renfe, vagin escoltant.
4: Si està ben fonamentat, vol dir que la base està ben feta, està inclinada, que té el gruix corresponent, no ha de ser molt prim, el marge, no ha de ser 30 centímetres, ha de ser almenys 50, 60, depèn de l'altura, però ha de ser la seva base.
5: I pot ser de qualsevol altura?
4: Sí, sí, a Mallorca n'hi ha de molt alt, sí, si està ben encaixat. Si la part, si tu tens la, perquè sempre tens la part exterior, que és un forro, i llavors tens el farcit interior. Si això no has lligat, si no, el farcit interior no està ben col·locat, allò no aguanta. Per haver d'estar tot a jugar una mica. I després, si està damunt, coronat, ben coronat. Coronat vol dir que hi ha unes pedres dalt que tanquen, que són més grosses o que sigui, o en vertical, o si són més grosses, que realment apreten. I per a últim, si després hi ha alguna aportació d'aigua, perquè això sempre aguanta un bancal, si quan plou per allí baixa molta aigua, està allò la tens que desviar o algo, o la tens que repartir.
5: Ha de poder passar.
4: Perquè no es concentra en un punt.
5: Clar.
4: Perquè si tu tens un riuet allí, en un punt allò t'ho rebentarà tot sempre. I en canvi, si està aigua, tu la diluïixes horitzontalment, o la desvies, no et farà mal al marge, una sèrie de coses. Però si està ben fet, un marge aguanta, en sec.
5: Ha estat una classe magistral, eh? Nosaltres a la ràdio només tenim una persona que pot fer classes magistrals, que és l'Olga Clapés, que de tot el que ha anat sentint segur que ens en dirà alguna d'aquest nivell mateix. Olga, què tal? Vine aquí. No et farem picar? Bé, a no ser que aquí el mestre ens digui hem de picar tots al final, que una mica per la llengua hem de picar. No et farem picar, però sí, pica fort i explica'ns coses. Va, què dius?
7: Sí, sí. Avui et vinc a parlar...
5: Espera't un momentet, Olga, perquè ara he vist que agafava aquí una eina, eh? I... voldria que m'expliqués això, perquè veig, aquesta és l'eina que fa servir.
4: Bueno, això és una eina de marger, sí, és el martell de marger. Este martell, bueno, té l'avantatge de que de punta per desbastar i després esta part d'aquí talla, sempre per haver de ser l'angle viu o inclús a vegades còncavo, perquè així l'arista que és viva és la que realment el picar trenca i és el que fa cara. Esta eina, a Mallorca hi diuen martell jueu.
5: Per què?
4: No ho sé, jo vull pensar pel nas, no sé, per la punta, no ho sé. Hi diuen martell jueu. A la zona de València hi diuen martell de punta. És un martell, normalment, martell marger, i en alguns pobles, aquí a Vilalba, a Bot, i llavors a la Franja, per exemple, a Vall de Roures, inclús van treure un fulletó explicant eines, noms d'eines, i això és un cassut.
5: Cassut.
4: Cassut, i la paraula esta no sé d'on ve.
5: No saps d'on ve.
4: Ho hem tingut a averiguar i no sé d'on ve.
5: Escolta, doncs mira, et posem deures, no per avui, perquè ara per ara series una meravella, Olga. Cassut, cassut, eh?
4: Cassut.
5: Apunta tu, i si algun dia apareixes aquí amb una solució, sí. Aquí tenim algú que et dirà...
4: Sí, sí, i tant, sí, perquè ho he estat buscant. Pareix que de País Basc no és, bueno, i francès no sé, és que podria ser que descendís alguna paraula francesa, però s'hauria de mirar.
5: S'hauria de mirar, bé, doncs ja ho miraràs. Ara, escolta'm, del que has sentit fins ara, què ens expliques, va?
7: Doncs els teus desitjos són ordres, i quan he sentit que preguntàveu pel cassut, he corregut a buscar-ho.
5: Ja m'estranyava que no corressis i que no arribessis a algun lloc, perquè ho has trobat?
7: I tant que ho he trobat.
5: Wow.
7: El Diccionari Català Valencià Balear, si busques cassut, cassuda, et diu que té cas. I cas és l'esquena d'un ganivet o una altra eina, la part oposada al tall, normalment plana.
5: Sí.
7: Així que ja ho tens, martell cassut, que té cas. I és que el que és pesat buscant o troba una pedra o troba un elefant. I avui jo, martells, malls i masses per picar bé la pedra, que no té gaire misteri etimològic, del llatí petra i del grec petra, però de pedres en trobem moltes en molts aspectes del dia a dia. I ja sabem que els catalans de les pedres en fem pans. Tot comença amb l'edat de pedra, i una mica més recentment amb la primera pedra de qualsevol projecte, que no és la mateixa que la que tira algú, i encara menys si després amaga la mà. perquè ja se sap que pedra fora de la mà no se sap on va parar.
1: Certament.
7: Avui ha quedat demostrat que tota pedra fa paret o fa marge. I malgrat que tinguis el cor de pedra, si algú aconsegueix ser una pedra a la teva sabata, vés amb compte quan te l'espolsis que no hi tornis a ensopegar. I el més important és ser de pedra picada, que no et facin passar per la pedra i, sobretot, no posar-te cap pedra al fetge.
1: Em deixes dir una cosa?
7: Què?
1: Tu ens deixes de pedra.
7: Apus.
1: Que vagi bé.
7: Adéu.
5: Escolta'm, hem estat molta estona aquí abusant, sí, abusant de tu. En realitat, hem fet moltes coses malament, sempre ens passa. Hem estat tan meravellats de la teva feina que no t'hem preguntat ni com et deies.
4: Xavier Soler.
5: Xavier. I no hem preguntat, i no sé si podríem anar a passejar una mica, d'on som?
4: A Vilalba dels Arcs.
5: Vilalba dels Arcs, que és el que jo si surto aquí. Això és Vilalba, eh? Això és Vilalba. I com ja ens has demostrat movent-te per aquí, malgrat el problema aquell, sí, tu, endavant,
4: fer... Ja vaig aguantant el que puc, sí. Ui, ai, ui, però sí. Ui, ai, aquí caic, allà m'aixeco i ja està, sí.
5: I escolta'm, una cosa, i el poble, què tal? Entenc que deveu tenir arcs, com a mínim, no? Bé, veig que teniu gent treballant, això sí,
4: gent, gent
5: encara
4: segura,
5: que sigui l'hora que és.
4: Sí, algú treballant. I... Bé, d'arcs el nom més aviat.
5: Només el nom, no teniu arcs aquí.
4: Pels carrers només n'hi queda un, bàsicament. Per dins les cases n'hi ha més, ja, però pels carrers un.
5: Però n'hi havia, per tant...
4: N'hi havia molts, sí, sí, n'hi havia molts. Suposem, sí, que d'aquí ve el nom, suposem.
5: Suposem,
4: no sé.
5: Suposem. I què tal si viu aquí?
4: Bé, molt tranquil, sí, sí, sí, sí.
5: Què teniu aquí al poble?
4: Hi ha tendes, hi ha... Els serveis estan més o menys quasi tots.
5: Sí.
4: Bueno, també falta, però estem molt a prop del... Agafes el cotxe i vas en seguida estàs a les ciutats, també.
5: D'acord. Si viu bé aquí.
4: Home, molt tranquil, si viu, sí, sí. Que anem aquí al restaurant un moment.
5: Que, ah, mira, sí, bar modern, eh? Sí. Vol dir que és molt... No, modern o...?
4: Bueno, el nom és
5: antic.
4: És dels anys 40, però sí, sí.
5: És dels 40. Podem entrar, sí?
4: I tant, sí, sí.
5: Trobarem gent aquesta. Què tal, com estan? Hola, com va? Aviam... Ui, és al revés, ja ho veig. Aviam, passa tu primer. Passa. Aviam. Hola. Ara, ui, m'he quedat... Hola. Hola, què tal? Com estàs?
8: Bé.
5: Escolta'm, estic aquí passejant amb un conciutadà. Què tal, aquest home?
8: Bé. Sí. Molt templat.
5: Molt templat?
8: Un gran picapedrer.
5: Això sí, veu? Això és el que... Sí, coneixeu la seva feina i tot això?
8: Sí. Sí. Bueno, a part únic, perquè que jo sàpiga que al poble no hi ha ningú més.
5: No. Primer i l'últim diu, no, no, no hi ha continuació.
4: De moment no, de moment no.
5: Ni hi ha ningú que estigui interessat en això.
4: De moment, per aquí no sé.
5: Perquè hi ha noves generacions, no de picapedrers, però en general sí, teniu nens aquí al poble.
8: De nens sí, vull dir, és un dels pobles que en la qüestió de natalitat de nens n'hi ha molts. En canvi, comparat a la Fatarella, que és un poble que és més gran que Vilalba, pues lo que és la natalitat de nens, pues va baixant i aquí en canvi puja.
5: Teniu escola aquí?
4: Sí, sí. Escola i guarderia, sí. En principi aguantem això, sí.
5: I aquí aquest negoci, el moderno, eh? Això vol dir que en un moment no ho devia ser, però ara fa anys que ja no ho és perquè fa anys que esteu aquí.
8: Som la tercera generació.
5: Tercera generació.
8: Sí. Va començar el meu avi, després els meus pares i ara estem, doncs, el meu germà i jo.
5: I és un restaurant, també tenim...
8: Antigament era fonda, que la van fundar el meu avi juntament amb el meu pare.
5: Ara no és fonda.
8: Ara vam fer, farà 15 anys el juliol, vam fer un hotel rural aquí al...
5: Ah, ostres!
8: Sí, que es diu Nou Moderno.
5: Què tal si viu aquí al poble?
8: Pues molt bé.
5: Sou d'aquí de sempre?
8: Sí, sí, sí, jo sempre he estat aquí. Bueno, vaig marxar uns anys a estudiar a Cambrils, concretament, i bueno, quan vaig acabar els estudis vaig estar treballant, fent pràctiques, però vaig tornar aquí al poble.
5: I aquí menjar bo, eh?
4: Bueno, bé, ja has pogut comprovar-ho. Vols que ho comprovem després?
5: Ho comprovarem?
4: Vale, sí, sí.
5: Això ho comprovarem. Escolta'm, només una cosa, ja que hi som, ja aprofito. Faig un programa sobre el català, jo. No puc deixar de preguntar-vos, també a tu, eh? Què tal el català aquí? Es manté bé el poble? I com veieu la situació dels voltants? Si també està tot perfecte aquí o com...
8: Aquí el mantenim, el català. Vull dir, pel que no hi ha molta emigració, també s'ha de dir. Vull dir, és un dels pobles que n'hi ha menys. Ara, a la llarga, pues, el que passarà, pues, no ho sabem. Però de moment se manté.
5: I des d'aquí, mantenint-se com es manté i utilitzant-lo com el feu servir, us preocupa el que està passant a la resta on es va perdent? O que, fa una cara que em sembla que dirà que sí, però vaja, ara la sentim.
8: Sí, sí, home, sí, clar que sí. Clar que al final pues, la gent d'aquí no vol treballar i hem de buscar terceres, perquè és així, la realitat és esta, però, bueno, clar que és preocupant, perquè, bueno... És com si no mos estiguessin desbancant, no és així, però al final arribarà. Esperem que no arribo.
5: Ara anava això. Escolta, moltes gràcies.
8: Gràcies a vostè.
5: Veig que hi ha clients per aquí. Puc atensar-me?
9: Sí.
5: Hola, família, com estan?
9: Bones.
5: Com està vostè?
9: Jo estic molt bé, sí, senyor.
5: Com es diu vostè?
9: Jo em dic Joan.
5: Joan, i és d'aquí el poble de tot
9: el... Sí, senyor, nascut aquí i solter de tota la vida.
5: Solter?
9: Sí, senyor, sí, jo solter.
5: I això, que no trobant noies?
9: No, però mira, així estem, la vida és així, toqui com toqui.
5: Està bé. Com s'hi viu aquí el poble?
9: Com s'hi viu aquí, vivim molt bé.
5: Sí?
9: Sí. Nosaltres estem contents.
5: Home, si esteu contents ja és tot.
9: No, estem contents perquè, bueno, no ens falta res, és el principal. Tenim salut, tenim treball, cobram de jubilats i tot això, no s'acaben els quartos, estem bé.
5: I el poble està igual com estava, ha canviat cap a bé?
9: Ha canviat perquè s'investeix molt en aquest poble, a més se fa obres, hi ha quartos, hi ha diners, hi ha molins que volten i tot això que era riquesa, ja està.
5: M'acaba de dir la frase, això que no és en català correcte, no ho diríem així, però s'ha de dir així, aquí hi ha quartos.
9: Hi ha riquesa vol dir que hi ha quartos. I, bueno, i la gent treballa també, és important.
5: Sí. Vostè en té això, d'això, de quartos o no?
9: Home, jo en tinc bastant, sí.
5: Ah, pues ja està, pues ja està.
9: A mi, escolta, no hi ha cap problema.
5: Està molt bé.
9: No hi ha cap problema, si vostè necessita ja ho sap.
5: Ah, mira, ja vindrem. Aquí veig que riu molt vostè, eh?
10: Jo sí.
5: Com va d'això que diu ell, que sí que en té molt?
10: Home, també... depèn. És un senyor molt guardador i gasta el que necessita. I...
5: No ha gastat així?
10: No, sí que ha gastat el que necessita, però no malgasta res.
5: Què tal si viu aquí al poble? Vostè és d'aquí també?
10: Jo sí, senyor, tota la vida.
5: Tota la vida.
10: 76 anys i tota la vida.
5: 76
10: anys? Sí,
5: que sembla que en tingui la meitat.
10: Ai, no serà tant. Molt vella i molt arruada, però bueno, és igual.
5: Li agrada viure aquí?
10: A mi sí, senyor, molt.
5: Jo faig un programa que parla sobre el català. Aquí el català m'ha dit... és la seva filla?
10: Sí.
5: Ah, vostè és la
10: mare,
5: mestressa.
10: I ell és el meu marit. Tots som de casa. Aquí tots som de casa.
5: Són la segona generació.
10: La segona generació.
5: Ja la tercera ho porta.
10: Sí, exacte. Però els seus pares van fer esta casa i ja hem fet molt sacrifici l'hotel.
5: Ah, sí, m'ho he dit, un hotel rural.
10: Aquí davant, molt bé.
5: Està bé.
10: Però ha costat molt sacrifici. Però
5: molts quartos.
10: Molts dinerets, molts calerets.
5: Però això que li deia del català, que com estan aquí amb el català?
10: Molt bé, aquí tots som catalans. El que passa és que com han entrat la meva generació, quan anàvem a col·legi, doncs parlàvem en castellà. Però els meus fills ja tot ho han fet en català. I molt bé. Vull dir
5: I vostè
10: que...
5: és el jefe de tot això, és el... És...
9: Oh, que bé, no.
5: Bueno, ho va ser, potser ara ho són la tercera.
10: És pagès.
5: Ah, és pagès també?
9: Pagès, sí, jo, al cap.
5: I què tenen a les terres? Què fan?
9: Una mica de vinyes i una mica de cada cosa, olivers, apelets i vinyes.
5: Escolti'm, doncs content de saludar-los, eh?
10: Igualment.
5: Poden vagin fer això dels quartos que ha dit aquest home.
10: Ai, no, calerets.
5: Que vagi bé, gràcies.
9: Vale,
5: eh? Molt bé, gràcies. Escolta'm, ha estat... Gràcies, eh? Que vagi molt bé. Anem tirant, sí. Gràcies. Mira, hem arribat. Manam, què diu? Ah, clar, sí, tindrà molts de gent aquí. No sé si s'ha arribat a sentir, però diu que han fet una crida que vingui la gent perquè aquí hi ha allò que han dit, quartos, els diners aquests, els dinerets. Escolta'm, no, el programa l'estem mig acabant i no sí. Puc deixar de preguntar-te per coses que s'escapen una mica de la teva feina, però que com a metàfora ens serveix. Hem de seguir picant pedra?
11: Home, sempre. No es pot deixar de picar. S'ha de ser constant, picar, i la pedra és una cosa que és com tot, s'ha d'estimar i s'ha d'anar moldejant a poc.
5: I jo torno al de sempre. Com que la pedra pot ser un sinònim de la llengua, hem de seguir fent això, estimant-la, la llengua, i parlant-la.
11: Sí. De totes maneres, hi ha una cosa, que és més fàcil moldejar una pedra que una persona.
5: Ostres,
11: picant,
5: ara...
11: Picant, picant.
5: Ara has estat...
11: Constant, sí. però la pedra te respon, però la persona has de deixar que ella respongui. Però tu tens que has de seguir picant. No pots deixar de picar-ho.
5: Aquest però que has posat és interessant, eh? És veritat, eh? Que la pedra respon i a vegades les persones no. Hem d'intentar ser pedres en aquest sentit, resistents, que sumades fem paret i al mateix temps ser una mica poroses, eh? Perquè ens entri la idea aquesta de que l'hem de mantenir aquesta llengua.
11: Sí, és igual, la pedra. Sabem que és dura de treballar, però no podem deixar de picar-la. No podem deixar de moldejar-la. Tot és que sabem que és dura, que és resistent, que ella va al seu ritme, però nosaltres hem de seguir constants picant-la. Doncs el mateix en la llengua. Sabem que hi ha dificultat, però hem de seguir treballant-la.
5: Mira, la metàfora aquesta de veure't caminar aquí pel carrer després de l'accident que vas tenir és un exemple, no només a nivell humà, sinó també del que s'ha de fer, que és continuar i persistir. Tu, en el seu moment, suposo, vaja, que devia ser un punt optimista dir jo me n'en sortiré d'això, sí. O com a mínim ho vas intentar ser. Ara, pel que fa al català, quin missatge dones sobre això, eh? Hem de ser optimistes, hem de ser, jo què sé, hem de ser... Però alguna cosa haurem de ser.
11: S'ha de lluitar molt, eh? Perquè l'avalanxa és forta quan hi ha tanta migració i tot ven de llocs diferents i els és molt fàcil passar al castellà o un altre idioma, no el nostre.
5: I per tant, la solució quina és?
11: No ho sé. Clar, quan és una migració tan forta, bueno, en principi intentar integrar-los, posar moltes classes de català i, per una banda i per l'altra, exigir que serveix codar el català, perquè si no serveix de res, si no l'han de fer servir per res, pues, per tant, se passen el més fàcil, no? Només té esforces quan necessites fer alguna cosa. Per tant, si el català té un valor, si per a treballar o pel que sigui té un valor, llavors s'esforçaran, si no, no?
5: Doncs queda claríssim això. Per nosaltres ha tingut molt valor el que has fet tu a nivell personal, el que fas amb la pedra, ha tingut molt valor que ens acollissis i que ens fessis aquesta passejada pel poble dels Arcs, que no els trobem, però que hi són, eh? I que hi eren, a més a més.
11: Sí, molt bé, gràcies.
5: Moltes gràcies a tu per haver-nos acollit. Una abraçada molt gran, eh?
11: Igualment, merci.
5: Que vagi bé.
11: Vinga, gràcies.
5: Va, que vagi bé. Escolta'm, ha estat una vegada més una aventura magnífica, trobar-nos amb ell i després experimentar totes les coses que li han passat i les que segueix fent i tenir la sensació aquesta, de que si la pedra és al davant l'hem de treballar, l'hem de morosir, i que pedra en pedra fan paret. Va, que vagi molt bé, una abraçada. Fins a la pròxima.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Òndius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. Malgrat que el Ministeri de Transports hagi imposat el fondeig del creuer afectat pel brot d'antivirus, Clavijo ha subratllat que no té el vistiplau del govern canari i ha advertit que si passa alguna cosa serà responsabilitat de l'executiu espanyol.
2: Ese buque no va a fondear. Con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
1: Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui va parlar ahir va atendre la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú: redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació. Segons la companyia naviliera de l'Òndius, el creuer fondejarà al port de Granadilla, a Tenerife, a 6:15 de la matinada hora local, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de 8:00 AM, hora canària. A l'Òndius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. Més notícies. L'Iran amenaça amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà després de l'atac dels Estats Units contra 2 patrullers iranians al Golf d'Oman. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. La flotilla Global Sumo ja és a Turquia, on té previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total són una trentena de vaixells procedents de Barcelona i d'Itàlia que aquesta matinada han arribat a Mar Maris. Aquest dissabte el govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumo retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. A les portes d'una nova vaga general d'educació augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una 80 d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
1: I les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Aquest matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. La cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit han començat a les 5 del matí a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de dues les restriccions. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 del matí fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro. Esports. Avui a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. El partit el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Derrota de l'Espanyol per 2-1 al Camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol suma 18 jornades sense guanyar en aquest 2026 i queda només 2 punts del descens. I en hoquei patins, el Barça juga a la final de Champions avui a les 7 de la tarda contra el Porto. Els blaugranes s'han classificat després de guanyar el Benfica a les semifinals per 3-4.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Avui no treballes, Albert?
6: No, avui no. Els diumenges és dia sagrat, diguéssim. No per catolicisme ni per religió, però sí per descans i conciliació familiar, crec que és molt important.
5: Pels restauradors no és un dia sagrat.
6: Els restauradors treballem quan tothom s'ho passa bé. La veritat és que sí. Però si ens ho podem permetre, pues descansar un dia de festiu també està molt bé.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Descansar un dia de festiu també està molt bé.

0: Una cançó de Manaus, són les L'Arenà. Un avançament que acaba de sortir aquest abril del nou treball que arribarà en breu Turmerí. I que cal dir que avui trobareu a Roda de Ter, al Teatre Liceu a migdia, dins el Festival Encanta't, i també a Palma dissabte que ve a les 7 de la tarda al Teatre Principal.
1: Això és Licat Mans a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
0: I seguim amb més música. Ara són els Fenya Rai que han presentat 10 anys de Fenya. Funerals del

Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'ICAT Mans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio.

0: centro.
1: I més música, més propostes musicals, divendres que ve a les 5 de la tarda, entre moltes formacions, Greco Tecno, Dan Peralbo, i podreu sentir Les filles de Cassandra, una proposta que arriba del nord de la península Ibèrica. Aquesta és Tertúlia.

Paola Bajos actua divendres que ve al Centre Comarcal Lleidatà a Barcelona a les 8 del vespre. N'hem sentit Arbres de pols des del seu darrer treball Versus a la vietnamita. I seguim encara més música aquest matí de diumenge aquí a Catalunya Ràdio en aquesta selecció musical del Mans amb una altra formació que serà l'Embassat el proper dissabte a partir de les 5, les Alosa. Des del primer cant del matí, aquestes muntanyes.

0: Sexy Bolero és Maria Jaume, des del treball Sant Domingo Forever, una Maria Jaume que trobareu al Parc del Fòrum, als 150 anys de la dama, a partir de les 6 de la tarda, dissabte que ve, juntament amb Ginestar, Love of Lesbian, Oques Grasses o The Tyets.
1: Mitja hora de música per deixar-se portar. Ets a Liquid Mans, la selecció musical del Mans.
0: I a 6:15 del matí arribarem amb els de Gairó, un nou treball que revisita, reversiona el món de l'havanera. El treball és Si desembarco al poble, Oli d'Oliva. Bon diumenge i fins la setmana que ve.

0: Paraules de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre convidat és el jesuïta Josep Maria. Ell presenta, a través de Fragment Editorial, el seu últim llibre, que té per títol Un present que s'eixampla, el temps i la vida espiritual. És un assaig sobre el temps i una invitació a viure de manera diferent la realitat temporal que ens constitueix. A l'era de l'acceleració i la dispersió ens cal, com defensa l'autor, connectar cada present amb l'eternitat, tot obrint-nos a una vida molt més plena. Avui, en Josep Maria és el nostre convidat. De seguida el saludarem, però com sempre, us recordo a la portada que a la recta final del programa tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Josep, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Com hem dit a la portada, avui ens acompanya per parlar d'aquest nou llibre editat a través de Fragment Editorial, Un present que s'eixampla, el temps i la vida espiritual. No sé, Josep, si és una mica un assaig com un manual per aconsellar-nos de quina manera hem de viure el temps i sobretot perquè sigui viscut en plenitud.
2: Sí, és un assaig i per tant com un conjunt de, que té un, inclou com un esquema i està pensat en base en reflexions sobre el temps, però es tradueix en pràctiques que aconsello a la gent perquè visquin el temps, la seva immersió en el temps, d'una manera més plena. El temps és una realitat complexa perquè té moltes capes, hi ha el temps de la física, el temps de la biologia, el temps de la vida, dins dels quals nosaltres en la vida humana apareixem en un moment d'aquests fluxos del temps, la història humana, però immersos en aquest temps estem immersos en aquest temps que és complex, però aquest temps al mateix temps no és un escenari en el qual ens movem. El temps entra íntimament en les nostres vides. Uh-huh. I, per tant, és una realitat complexa, una realitat íntima, però al mateix temps és una realitat maleable, com quan un escultor té fang a les mans i pot donar-li forma de manera que emergeixi la bellesa o de manera que visqui una vida més plena. O sigui, nosaltres podem fer coses perquè aquest temps que és complex i que ens entra a dintre, ens permeti viure amb més plenitud.
1: Uh-huh. I ho fas a través de quatre dimensions, no? Si analitzes el temps del present, entre el naixement i la mort, també la vida humana, la història i l'eternitat.
2: Exacte. Per dir-ho així, per on podem entrar en aquest flux del temps per viure amb més plenitud, el primer pas que proposo és que entrar a través de cada moment, perquè cada moment del temps, cada instant, viscut en plena consciència, en plena atenció, es converteix en el que Màrius Torres, que és un inspirador d'aquest assaig, diu un present. I quan vivim en plena atenció i no amb una atenció dividida a cada moment, descobrim aquesta riquesa que hi ha en cada moment i aquesta és la base per després anar ampliant la riquesa del moment en diferents intervals. Del moment, el primer interval d'ampliació és la vida humana, la nostra vida des del naixement i la mort. El segon moment d'ampliació és la història, dintre del qual està la nostra vida humana, i és la història que comença amb el Big Bang, segueix amb el començament de la vida, segueix amb el començament de la humanitat. I en aquesta història, endarrere i endavant, i finalment el salt cap a l'eternitat. Perquè el lema que inspira aquest llibre és un vers d'un poema de Màrius Torres, que es diu, el poema es diu El present, i aquest verset diu: l'eternitat és sols un present que s'eixampla. Per tant, si nosaltres volem arribar a la plenitud, al que és l'eternitat, Déu, hem de començar per cada present. Aquests quatre intervals.
1: Uh-huh. És a dir,
2: el present, la vida humana, la història i, finalment, l'eternitat.
1: No vivim el present pensant en l'eternitat, no? En aquesta societat que ens toca viure, que és tot efímer, que és tot accelerat, que no parem a pensar.
2: Exacte. O sigui que quan ens accelerem no ens parem prou a descobrir la infinita riquesa que està continguda en cada moment, en cada present, com diu en Màrius Torres. I li diu el present en majúscules, perquè és un moment del temps en el qual el que és més gran, l'eternitat, hi entra amb tota la seva densitat. Per això diu, posa present en majúscules. L'eternitat és sols un present en majúscules que s'eixampla. Per això, doncs, pràctiques per cada un d'aquests quatre intervals temporals. Després d'explicar-lo, explico quines pràctiques podem fer per viure amb més plenitud. Què podem fer per viure el present amb més plenitud? Què podem fer per viure la nostra vida humana amb més plenitud? I què podem fer per ser conscients de viure en la història del cosmos amb més plenitud? I què podem fer, quines pràctiques espirituals podem fer per connectar amb l'eternitat, que és aquesta dimensió que està més enllà del temps?
1: Pràctiques espirituals que les de diverses tradicions religioses, no? No et quedes només amb una.
2: Sí, i té a veure amb... Perquè he estat treballant durant molts anys, durant classes de religions del món a ESADE, i porto temps llegint no només teologia, sinó textos d'espiritualitat vinculats amb les diferents tradicions religioses. Però, a més, també amb pràctiques espirituals que es deriven d'obres literàries, de la tradició occidental, de cinema. O sigui, aquest llibre, a més de tenir reflexions filosòfiques, hi podreu trobar petites cites d'històries que venen de la literatura o del cinema i que ens parlen sobre aquesta riquesa del present i com poder viure-la amb més plenitud. Uh-huh. Per exemple, trobareu part de American Beauty, aquesta pel·lícula American Beauty, una altra part del Festí de Babet, que és una altra pel·lícula, unes quantes cites de les cartes de Rilke a un jove poeta, o una història d'una noia jove, adolescent, que està amb un càncer i que està passejant està en un parc fent una festa amb la seva família i que sent que el temps, doncs, que la seva vida se n'anirà més enllà del final de la seva vida biològica. Hi haurà cites del llibre de Tobit, el llibre d'Antígona. O sigui, hi ha molta literatura també que està tota posada dintre d'aquest assaig, que té una certa com consistència, diguem, formal, però que està forrat o està farcit de cites que venen de diferents camps, a més de pràctiques espirituals de tradicions religioses.
1: Uh-huh. El temps, per tant, és diferent, Josep, si el veiem des de la perspectiva de la física, de la filosofia, de la biologia, no? De la vida espiritual.
2: Si anem a la cronologia, en aquest present que és tan ric i a través del qual i que està travessat per les línies del temps, és com una nina russa que està en la nina russa que està més a dintre de totes les nines, és el moment present. I aquest moment present està recobert d'un temps, d'una altra nina russa, que és la nostra vida biològica des del que naixem fins que morim. Però aquesta segona nina russa està dintre d'una altra nina russa més ampla, que és la història de la humanitat, des del començament de l'home cap endavant. Uh-huh. Però aquesta altra nina russa està dintre de la història de la vida, que va néixer a la Terra dintre de l'aigua, i aquesta nina russa està dintre de l'última nina russa, que és el Big Bang i la història del cosmos. Uh-huh. I més enllà de totes les nines russes, el més enllà de tot, que cito al capítol sobre l'eternitat, és aquest més enllà del temps i de l'espai, que les tradicions religioses l'anomenen Déu, però que té altres noms en funció de les tradicions religioses o de les creences de cadascú.
1: Josep, també una qüestió que m'ha agradat aquest llibre, quan parles de l'atenció plena, que parles també de l'admiració, no? I que dius, etimològicament, admirar significa mirar més enllà. I poses exemples, i un d'aquests exemples ens porta fins a Blanes, fins a l'anomenada Portal de la Costa Brava, on hi ha la Roca de Sa Palomera, i aquí també expliques una experiència teva viscuda a Blanes. He de dir que jo sóc de Blanes i, per tant, per això dic que és un apartat del llibre, doncs, que és bonic.
2: Sí, sí. Si el vols llegir, et convido.
1: Val, doncs vinga. Fa uns anys, un vespre d'estiu, em passejava pel cim de Sa Palomera, un turó rocallós que s'endinsa al mar tancant pel sud la badia de Blanes. Mentre mirava, allà baix, la gent formiguejant amunt i avall pel passeig de mar del poble, em vaig adonar que l'espectacle que estava contemplant no era representable en una fotografia, perquè cadascuna de les persones que es movien en aquell escenari tenien una història. Havien nascut feia temps, havien crescut durant molts o pocs anys i en aquell moment s'encaminaven cap a un futur desconegut. Era com si la fotografia que el meu cap estava fent espontàniament hagués quedat travessada pel flux del temps que l'ampliava endavant i endarrere, tot passant exactament per cadascuna de les persones. També vaig percebre que l'escenari per on es movia la gent i on m'estava jo, la natura amable d'un vespre d'estiu, estava igualment travessada pel temps, per l'evolució del cosmos i l'evolució de la biosfera, que tots plegats, humans i natura, veníem de molt lluny i ens encaminàvem cap a un futur llunyà. Aquest és el fragment.
2: Aquest és un, per dir-ho així, podria ser un dels pilars, una experiència que a partir de la qual es van muntant les reflexions vinculades amb el temps, i aquí pues, surt pues, la idea del temps de Sant Agustí i altres idees més filosòfiques, però en el fons hi ha aquesta intuïció, no? Que cada moment del temps té una riquesa infinita i podem viure'l, quan el vivim en plena atenció, doncs podem viure aquesta riquesa. I amb aquesta riquesa del moment ens projecta cap endavant per viure una vida amb fecunditat, transmetent aquesta joia de viure, transmetent-la endavant cap a les generacions que vindran, en les societats en què vivim, perquè es pugui construir un futur que cada vegada sigui més humà.
1: Uh-huh. Això, més humà.
2: Això té a veure amb la vida humana, en el marc de la vida humana, les persones fem compromisos o fem promeses, no? Que vol dir, intentem, de totes les possibilitats que té el nostre futur, perquè està ple de possibilitats diverses, en triem una, perquè triant aquesta possibilitat concreta creem davant nostre el que Hannah Arendt diu, una illa d'estabilitat en la qual podem donar fruit. Uh-huh. Aleshores, jo decideixo, de totes les professions que puc tenir, decideixo fer-ne una i deixar les altres. I aleshores aquesta opció, aquesta promesa de ser un bon pintor, ser un bon empresari, ser un bon polític, ser un bon religiós, ser un bon mestre, això crea una illa d'estabilitat davant meu, aquesta promesa, que permet que jo doni fruit com a, com a empresari, com a polític, com a mestre, com a religiós, perquè aniré transmetent vida pel fet d'haver fet aquesta opció, aquesta promesa, que és la que permet que el futur vagi millor, no? Això és la... I fa que puguem, al final de la nostra vida, puguem dir, ostres, he deixat un llegat en aquest món, he deixat un llegat que és fecunditat i que és vida per al món.
1: Tens la sensació, potser, de que no vivim la vida en plenitud, el temps i la vida en plenitud? Poso exemples, no? I sobretot ara que vivim en aquesta societat digitalitzada i en la que tothom està exposat a les xarxes socials, no? Quan expliquen, per exemple, casos de malalties greus, no? Que la gent diu, fins ara no he viscut, ara me n'adono de la importància que té la vida i de viure la vida plenament i donant importància a allò que realment té la vida, no? No sé si és aquesta la sensació, la de dir, o amb la lectura d'aquest llibre, no? Ens podem adonar, sí, d'això, de viure la vida en plenitud.
2: Sí. Mira, justament hi ha diferents tradicions religioses i de saviesa que el que demanen, per l'exemple que posaves, el que et proposen és que et facis un viatge cap al futur, això en anglès es diu backcasting, que vol dir que tu t'imaginis que te'n vas cap al futur, fins i tot al moment de la teva mort, que és el que els hi passa a aquests que estan malalts, i t'imaginis el moment de la mort abans de morir i diguis, però jo què he fet en aquest món? I davant d'aquest moment important de la vida humana, després te'n tornis cap al moment present i diguis, allò que, posant-me en el moment de la mort, se m'ha revelat com el que voldria deixar com a llegat, és el que he de començar a construir a partir d'aquest moment present. No sé si m'explico amb aquest.
1: Sí, sí, sí.
2: Això
1: sí,
2: ho diu Sant Ignasi de Loyola, els exercicis espirituals, però hi ha moltes altres tradicions que ens diuen, vés-te'n cap al futur amb la teva imaginació, mira què hi veus allà i després torna al present per fer real allò que has somiat que és important que deixis en el moment al final de la teva vida. Doncs aquesta és una d'aquestes pràctiques espirituals que ens ajudaran a viure el present amb molta més densitat i amb molta més capacitat, doncs, de transmetre vida i al nostre voltant.
1: Mm-hmm. Josep, no tenim més temps. Se'ns ha fet curt. Des d'aquí, des del Paraules de Vida, el que sí que fem és recomanar aquest llibre, Un present que s'eixampla, el temps i la vida espiritual. De fet, al llarg de la conversa has anat explicant també, no, el sentit del títol, no, d'aquest present que s'eixampla, no? D'aquest present que si es viu amb consistència, no? Que si es viu amb plenitud, doncs acaba sent conscient de tot allò que ens envolta. Josep, gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El comentari de Francesc Romeu.
1: I no marxem sense el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana s'han fet públics dos dels informes finals que han lliurat alguns dels diversos grups d'estudi que el Papa Francesc va crear per tal de descongestionar aquelles realitats complicades que podien fer entrebancar el sínode. En concret, originalment, van ser 10 grups aplegats per temes i que abastaven una gran varietat de matisos eclesials. Entre els àmbits d'estudi principals s'hi trobaven el paper de les dones, incloent la qüestió sobre la participació de les dones en la vida i el govern de l'Església, a vegades referit en el context del diaconat femení, la formació sacerdotal, revisant l'ordenament actual des d'una perspectiva sinodal i missionera, la missió digital, analitzant la missió en l'entorn digital i el seu impacte en les estructures eclesials, les relacions eclesials, mirant el vincle entre els bisbes i la vida consagrada, així com la col·laboració entre conferències episcopals i esglésies locals, la pobresa i la marginació, procurant escoltar el crit dels pobres i de la terra, i finalment, altres qüestions canòniques i pastorals, com l'estudi sobre la selecció dels bisbes i altres desafiaments doctrinals i disciplinaris. Doncs bé, Per aquest motiu, la Secretaria General del Sínode ha fet públic aquest passat dimarts 5 de maig dos informes clau dins del procés sinodal que estan cridats a influir en la forma segons la qual l'Església elegeix els seus bisbes i afronta també qüestions doctrinals i ètiques complexes. Els documents proposen més participació de les esglésies locals en el nomenament dels bisbes i un nou enfocament de discerniment basat en l'escolta, el diàleg. I en segon lloc, que tinguem cura del llenguatge i anomenem qüestions emergents o sensibles al que abans dèiem temes controvertits. La Secretaria General del Sínode ha publicat els informes finals del grup d'estudi número 7 i número 9, dos documents que marquen noves orientacions en la forma de triar bisbes i abordar qüestions doctrinals, pastorals i ètiques dins l'Església Catòlica. Els textos emmarquen en el procés sinodal en curs i plantegen canvis rellevants tant en el procediment del govern eclesial com en la metodologia per tractar assumptes considerats complexes o emergents. L'informe del grup número 7 proposa reforçar el caràcter comunitari en la selecció dels bisbes, entesa com un procés de discerniment eclesial més ampli i més participatiu. Segons el document, l'elecció d'un bisbe ha d'implicar no només la Santa Seu i els nuncis apostòlics, sinó també les diòcesis, els consells presbiterals i altres organismes locals que podran expressar la seva opinió sobre les necessitats pastorals i sobre possibles candidats. El text suggereix fins i tot consultes més àmplies que incloguin laics, consagrats, joves i persones en situació de pobresa, amb l'objectiu de reflectir millor la realitat de cada església local. Un dels elements més destacats en la introducció del concepte de competències sinodals, que esdevé un criteri clau pels futurs bisbes. Entre elles s'inclouen la capacitat de diàleg, la construcció de comunió, el coneixement de les cultures locals i la integració en elles. També es planteja que els nuncis apostòlics adoptin un perfil més clarament sinodal i missioner i que els procediments de selecció siguin avaluats periòdicament per garantir més transparència i coherència. Per la seva banda, l'informe del grup d'estudi número 9 proposa un canvi de llenguatge i d'enfocament en la manera d'abordar qüestions doctrinals i ètiques complexes. En lloc de parlar de temes controvertits, el document introdueix l'expressió qüestions emergents, amb la intenció d'evitar una lògica de confrontació i afavorir processos de diàleg i discerniment. L'informe s'inspira en el llibre dels Fets dels Apòstols i planteja el que denomina un canvi de paradigma en la vida de l'Església, basat en l'escolta, en l'aprenentatge compartit i en la transparència. El text proposa un mètode en tres passos per afrontar aquestes qüestions. Escoltar-se un mateix, escoltar la realitat, reunir coneixements i sabers. L'eina central és l'anomenada conversa en l'esperit, ja utilitzada durant el procés sinodal, que busca integrar l'oració amb el diàleg comunitari. En la seva part final, l'informe aplica aquest mètode a dues situacions concretes: l'experiència de persones homosexuals creients i la no violència activa en els contextos de conflicte. En ambdós casos, el document evita conclusions doctrinals tancades i proposa, en canvi, línies de reflexió i preguntes obertes, convidant a les comunitats locals a continuar el discerniment. Es tracta, per tant, d'afrontar la complexitat sense defugir-la i ser més transparents i participatius en totes les decisions. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu vos guard. Falta un mes perquè es visiti el vicari de Crist a la Terra. Sí, estem contents de rebre el papa Lleó XIV. Com va dir San Carlo Acutis, el jove geni d'internet, la felicitat és mirar Déu. Però per mirar Déu ens pot ajudar molt a alçar la mirada cap a la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que el Sant Pare, si Déu vol, beneirà el 10 de juny. Tots estem molt expectants davant la visita del Papa, com quan esperem un convidat molt especial del qual hem sentit a parlar molt, però que encara no coneixem. Tenim curiositat i estem frisosos de com serà. Volem rebre'l com cal. Volem que s'emporti un bon record de nosaltres. Fem molts preparatius per acollir-lo, cosa que ens fa estar neguitosos, però també gaudir d'aquest procés. El dia que vingui el Papa serà una festa i volem estar a punt. Per aquesta ocasió ens podem preparar de moltes maneres i justament una seria treballar uns materials que s'han elaborat des de l'Arquebisbat de Barcelona per aprofundir en el misteri de la creu, la persona de Gaudí i la visita del Sant Pare. Els podem trobar a alcalamirada.cat. En aquesta trobada amb el Papa contemplarem la majestuosa creu que corona la torre de Jesucrist. Sí, alçarem la mirada al cel. Per això el lema d'aquesta visita és «Alça la mirada». És una invitació a acollir Jesús i deixar que renovi la nostra vida. En el passatge de la curació d'una dona encorbada, Jesús redreça la dona i l'allibera del patiment que l'opremeix. Agraïda, ella glorifica Déu, pot ser ja amb el cap aixecat i amb la mirada al cel. Quan deixem que Jesucrist intervingui en la nostra vida, ens redreça, ens allibera dels mals, ens dona una altra perspectiva i ens fa forts davant de les adversitats. Jesús ens convida que alcem la mirada i ressuscitem amb ell en aquesta vida i poder ser llavor d'amor i d'esperança. Què esperem d'aquesta visita? Jo crec que esperem que toqui els nostres cors, que ens confirmi en la fe, que ens faci valents per viure i anunciar Jesús amb força i sense por. I què espera el Papa de nosaltres? Potser vol que li mostrem la nostra alegria de seguir Jesucrist i que, com Antoni Gaudí, sapiguem portar Déu al cor i estimar-lo sense mesura. Segur que espera trobar una església unida. I el Papa Lleó, com a bon agustinià, ens podria recordar: la unitat és la forma de qualsevol bellesa. Segur també que espera que no oblidem els més necessitats. De fet, la seva primera exhortació apostòlica, Dilexit Te, és una declaració d'amor als pobres en la línia ja iniciada pel Papa Francesc. Farem tot el que puguem perquè el Papa se senti com a casa. Demanarem a Déu que ens concedeixi el do de ser bons anfitrions. També pregarem amb intensitat per la pau al món. Tant de bo que els nostres cors bateguin més enllà de les fronteres i que el nostre clam ressoni amb força. Benvolguts germans i germanes, alcem la mirada i recordem que Jesús va morir per tots nosaltres, per donar-nos la victòria sobre el pecat i la mort. Ens espera la glòria, la felicitat per sempre. Antoni Gaudí ho pensava d'aquesta manera tan bonica i esperançadora. La glòria és la llum. La llum dona la joia i la joia és l'alegria de l'esperit. Que la visita del Papa Lleó XIV sigui ferment de comunió i amor per a les nostres comunitats. Així ho desitjo de tot cor.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 10 de maig del 2026, un diumenge en què estem molt pendents a aquesta hora del desembarcament dels 147 passatgers que arriben a bord del vaixell a Tenerife i que passaran unes quantes setmanes confinats arran de l'esclat d'aquest endevirus. Els experts alerten aquestes últimes hores, fan una crida a la calma, després també que aquest dissabte fos notícia que l'Hospital Clínic de Barcelona acull aquesta dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima i que passarà unes quantes setmanes aïllada a l'Hospital Clínic, tot i que no té cap mena de símptoma. De seguida, amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, actualitzem tot el que dona de si l'endevirus, especialment atents al desembarcament d'aquests 147 passatgers que al llarg d'aquestes properes hores aniran baixant esglaonadament d'aquest vaixell per passar l'aïllament als seus respectius països on seran traslladats. Ho anirem seguint al llarg d'aquest programa, aquest suplement, que avui anirà al voltant també de tota la prèvia d'aquest Barça que es pot proclamar campió de Lliga. Només necessita un empat contra el Madrid al Camp Nou. Avui un suplement de nit de Blaugrana on compartirem tertúlia amb el Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte, el Jordi Puntí, el Miqui Otero i l'Anna Vallbona, tres escriptors també inoculats pel virus del futbol. A la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon segur que també hi voldran dir la seva. I avui el suplement també coneixerem la història d'amor de Martina Klein i Àlex Corretja, sens dubte una de les parelles més glamuroses de casa nostra, un extenista, una model. Tots dos seran ambaixadors de la gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Tot això en un suplement on a l'eclipsi ens visitarà, avui que potser estem de celebració, Fede Sardà, ell que durant tantes nits va ser l'encarregat de l'Ut de Gas. Avui les nits de Fede Sardà al suplement. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I com deies, avui pendents del creuer Òndius, el govern espanyol ha ordenat el desembarcament del creuer per motius de seguretat i assistència sanitària davant l'oposició del president de les Canàries, Fernando Clavijo, que s'ha negat aquesta matinada a autoritzar-ne el fondeig. Clavijo adverteix que, si passa alguna cosa, serà responsabilitat, diu, de l'executiu espanyol.
3: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
2: Segons la companyia naviliera de l'Òndius, el creuer fondejarà el port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada, hora local, és a dir, a 6:45 aquí a Catalunya. I es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8 del matí, hora canària. Tindrem a Tenerife la Mònica Mas, que ens anirà explicant doncs, com es va duent a terme tota aquesta operació. Recordem que en aquest creuer afectat per el brot d'antivirus hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. Els 14 ciutadans espanyols que hi ha a bord, 5 dels quals catalans, desembarcaran primer i seran traslladats a Madrid per fer la quarantena, mentre que la resta de passatgers viatjarà per grups de nacionalitat per abordar els avions que els portaran de tornada als seus respectius països. I acabem de saber també fa pocs minuts que la Marina Mercant ha ordenat ja l'entrada del creuer al port de Granadilla. La directora general d'aquesta Marina Mercant, Ana Núñez Velasco, ha signat aquesta matinada una resolució on ordena aquesta entrada, diu, per motius de necessitat d'assistència sanitària a bord. Això, com dèiem, després d'aquesta negativa del president de les Canàries. Més coses. Els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel ja han estat deportats del país. Ja han estat, per tant, alliberats. Ho ha confirmat a primera hora del matí, ara fa poca estona, el ministre d'Exteriors israelià, en una piulada a la xarxa X. Són l'activista català d'origen palestí Saif Aboukeshek, acusat d'organització terrorista, i el brasiler Thiago Ávila, assenyalat per activitat il·legal. Tots dos, en vaga de fam des de fa 10 dies, han negat les acusacions. I a les portes, tornant a casa nostra, d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una 80ena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lules jihadistes com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
2: Vaga de docents i vaga també de bibliotecaris. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanant horaris legals i que permetin la conciliació. La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir, com dèiem, en una època clau per als estudiants de selectivitat. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
5: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
2: I avui, a Barcelona, a partir de les 9 del matí, cursa del Corte Inglés, una de les més multitudinàries, i això comportarà, per tant, talls de trànsit. És un recorregut de 10 quilòmetres, on s'esperen 50.000 participants. Les restriccions han començat ja a les 5 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa, que són des de l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar Passeig de Gràcia, baixaran també fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, Gran Via, Marina, i finalment enfilaran el carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Caldrà també desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada, no n'hi ha ja, fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir, per tant, el metro. I la Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va renéixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marney. El projecte artístic combina el repertori clàssic amb creacions contemporànies, amb un format que vol fer de la dansa una experiència íntima, amb una desena de ballarins a escena i una escenografia depurada. El programa d'avui reuneix 4 peces que reflecteixen la diversitat del ballet del segle XX i XXI, un espectacle que aixecarà el taló a Terrassa a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. I en esports, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'avui contra el Real Madrid al Camp Nou. Un partit que començarà a les 9 del vespre i que seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Ahir, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per la permanència 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. En ciclisme, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, avui a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: El suplement amb Roger Escapa. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, són les 6 tocades, és l'hora, el suplement de l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
6: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio. L'Institut de Vic som un dels instituts més grans de Catalunya, en aquest cas dedicat 100% a la formació professional, i impartim doncs més de 30 cicles i tenim gairebé més de 1.400 alumnes. Ens trobem amb un alumnat molt divers, tant pel que fa als seus interessos com els seus ritmes i fins i tot les seves trajectòries prèvies, i això fa més complexa l'orientació acadèmica i professional. Ens costa veure realment la seva vocació. També detectem certes mancances en la coherència a l'hora d'entrar als cicles. Sovint l'oferta formativa no acaba d'ajustar-se una mica a les seves necessitats i fins i tot a les necessitats del mercat. S'hi suma certa inestabilitat curricular i normativa, perquè tenim canvis constants en aquest sentit, que ens dificulta la planificació a mig i llarg termini dins del centre.
7: Tot i així, amb la formació professional presentem molts elements positius. Per exemple, la relació que tenim amb les empreses del nostre entorn és molt estreta i ens permet que el nostre alumnat, quan està aquí a l'institut, tingui primer contacte amb el món laboral a través de les pràctiques. També ens permet tenir un alt grau d'inserció professional quan finalitzen els estudis, i potser també l'FP ofereix un itinerari clarament professionalitzador que facilita a l'estudiant que tingui un projecte de futur més sòlid i més adequat a les demandes actuals.
2: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'Educar. Hem sentit Judit Mercè i Pau Carbonell, coordinadors a nivell de l'Institut de Vic. Un 55% dels alumnes que estudien FP a Catalunya troba feina en poc temps. I la xifra puja fins al 67% si s'ha fet la FP dual, que inclou teoria i pràctica a les empreses. De fet, cada any creix la demanda d'aquests estudis. I aquest curs hi ha més de 150.000 joves estudiant algun cicle formatiu. Però persisteix l'estigma que qui no val pels estudis val FP. I quina realitat, oportunitats i dificultats ofereix la FP? Per parlar-ne ens acompanyen
8: Anna Alegre, professora de formació i orientació laboral a l'Institut Calípolis de Tarragona. Núria Mainar, professora del cicle educatiu infantil a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu. Enric Mieza, professor d'informàtica a l'Institut Esteve Terrades de Cornellà de Llobregat. I Jordi Mora, professor d'arts gràfiques de l'Institut Antoni Algaró de Sant Just d'Esvern. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
2: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.

0: Avui a l'Ofici Educar, aquesta sala de professors d'FP. Aquest curs hem fet la sala de mestres, una sala de professors, la sala del 03, i avui obrim les portes de l'FP. El nombre d'alumnes, ho dèiem, que es matriculen a la formació professional no para de créixer, més de 150.000, tant de l'oferta pública com de la privada i concertada aquest curs a Catalunya. 30.000 més que fa 5 anys. La demanda i l'oferta no paren de créixer i actualment ja es fan a Catalunya més de 150 cicles formatius de diferents graus amb una gran complexitat d'alumnat. N'hi ha molts que arriben amb assignatures suspeses de l'ESO, altres derivats de programes de formació i inserció que no han acabat l'etapa d'estudis obligatoris, d'altres que no tenen motivació per estudiar, però també fan un cicle per poder tenir futur i segur que també n'arriben de molt motivats. Benvinguts, benvingudes tots, totes.
1: Gràcies.
0: Quin és el gruix d'alumnat que us arriba?
2: Doncs mira, tal com ho has explicat, és bastant un retrat bastant clar de la gent que arriba al grau mitjà, però és molt diferent del grau mitjà al grau superior. En el grau mitjà sí que s'han incrementat molt les línies, hi ha molta gent més motivada i menys motivada, però al grau superior és molt diferent. Al grau superior sí que arriben alumnes que ja saben, tenen un recorregut i saben el que volen i venen molt disposats a estudiar.
0: Quina seria, perquè ens situem, aquesta diferència entre el professorat de l'FP i el professorat de secundària?
1: Doncs som un col·lectiu com més professionalitzador, no? Clar, tot canvia, ja no són les matèries bàsiques que es fa a l'obligatòria, aleshores busquem ja un futur com més professional per l'alumnat.
0: Quin títol posaríeu al curs fins ara aquí? Amb com ho definiríeu? Amb quin títol hi posaríeu? Així, breus paraules, Jordi, Núria?
1: Mogut, no?
3: Mogut a nivell d'organització de professorat i a nivell d'estudis hem implantat una reforma de FP que s'ha acabat d'implantar aquest any.
0: Avui, a l'Ofici d'Educar, sala de professors de la FP.
4: Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
5: L'FP virtual ha de ser una eina d'equilibri territorial que vertebri el país, obrint la formació a totes les persones sense discriminar-les en funció del seu lloc de residència. Jesús Martín Rivera.
0: L'Enric Mieza és professor d'FP d'informàtica a l'Institut Esteve Terrades de Cornellà, 18 anys en docència. Destaca en positiu la creació del moviment Docents per Palestina i el consens que hi ha hagut en l'apagada de les pantalles als centres. Diu que l'Institut Esteve Terrades, de gairebé 2.000 alumnes, la gent treballa contenta, que hi ha molta cohesió i contacte entre tots els cicles. Parles, Enric, d'un grup docent de luxe. Quina sort, i què et refereixes amb això?
2: Pues sí, la veritat és que sóc molt privilegiat per treballar amb gent que, sobretot perquè podem treballar per projectes, que és una cosa que trobo que és molt positiva. No sempre tothom se n'en surt, no sempre és fàcil fer-ho, i últimament ha tingut unes dificultats perquè s'ha intentat imposar sense fer-ho bé. Però jo amb el meu equip puc treballar per projectes i ho fem amb molt de gust.
0: Dèiem abans quin és el gruix d'alumnat que us arriba, no? En els que no tenen ganes d'estudiar o amb dificultats emocionals o conductuals, com es gira la truita perquè tinguin ganes de tornar-se a reenganxar les ganes d'estudiar?
2: Doncs, bueno, això, cada professor, cada maestrillo tiene su librillo, i jo crec que, bueno, cada professor a l'aula els anima com pot. Jo crec que una cosa que seria molt bona, perquè ja he comentat que el grau mitjà i el grau superior són molt diferents, jo faig classes majoritàriament de grau superior i de problemes conductuals no en trobo, però està clar que hem fet classes de grau mitjà i crec que, clar, ha augmentat molt les línies i la promoció de l'AFP, que està molt bé, perquè la gent ha de poder tenir uns estudis per poder tenir un bon futur, però potser en comptes de tenir-los tants de grau mitjà com s'ha fet ara, augmentat en els graus mitjans, potser seria una bona cosa també promocionar l'FP bàsica, que seria una opció. És una opinió personal, de que els alumnes que no poguessin passar l'ESO o que tinguessin problemes i d'això, en comptes d'enviar-los al grau mitjà com es fa ara, doncs que realment poguessin acabar una ESO amb una FP bàsica on realment allà tinguessin un recorregut que pogués ser més vocacional i que tinguéssim més èxit.
0: Des de fora, això que hi hagi una FP dual, que la gent faci pràctiques a les empreses, em sembla genial, no? Però què és el que està fallant en aquest sentit? De fet, és un tema que tots heu posat sobre la taula, no? Des del teu punt de vista, què falla?
2: La FP dual, teòricament, havia de rescatar gent que perdéssim, gent que deixés d'estudiar i que la poguéssim recuperar, disminuint l'abandonament. però resulta que amb tal com s'ha implantat, el que s'ha fet és oferir-li als millors alumnes que facin unes pràctiques remunerades. Home, els millors alumnes no cal que els estimulis. Aquests ja saps que acabaran els estudis i ho faran bé. On ho han fet bé ha sigut al País Basc, i a Euskadi sí que han fet un programa de FP dual de 3 anys. Llavors l'alumne que veus que li costa, doncs si en comptes de 2 anys fa la FP en 3 anys, llavors sí que igual per no perdre'l sí que li pots dir, doncs mira, amb l'estímul de que el tercer any pugui estar fent unes pràctiques que l'ajudaran a la inserció laboral, doncs el pot ajudar. Ara, premiar els millors alumnes doncs no soluciona res, encara que potser vol per algú cobrar algo de diners, però que van molt de bòlit, eh? O sigui, els alumnes que fan dual van molt estressats, realment molt, perquè són moltes hores les que acaben fent i realment acaba afectant-nos al final de curs, acaben molt esgotats.
0: Constates també que no s'han superat encara les diferències de gènere a l'FP, especialment en carreres tècniques com la teva. Parles de situació dramàtica, amb rols de gènere molt marcats i amb estudis on la presència de les noies és gairebé zero i amb una situació encara pitjor que les universitats. Dius, si no hi ha paritat de gènere en els estudis, és que no s'està avançant com a societat.
2: Sí, potser és una afirmació molt radical, però jo crec que si realment continuem fent els mateixos esquemes i els mateixos rols de sempre, doncs continuarem pecant la societat de les mateixes coses de sempre. I si estem insistint tant en la diferència dels sous, del sostre de vidre d'aquest... Realment, a la universitat, jo me'n recordo quan jo estudiava, que ja fa una bona pila d'anys, ja hi havia un 20% en les enginyeries, hi havia un 20% de dones, però crec que les universitats ha millorat, però l'FP no. L'FP continua venint els homes a fer automoció i les dones pues, a fer...
1: Educació infantil.
2: Educació infantil o...
1: Estètica i bellesa.
2: Exacte. Mm-hmm.
0: Clar, això com es canvia, no? Clar, suposo que tots teniu idees, no? Com es canvia això?
2: Jo crec que s'ha de fer abans, l'orientació ha de venir abans, no? L'ESO i el... Bueno, batxillerat també, bueno, però l'ESO sobretot és on han de donar les pautes perquè arribin els canvis
0: que haurien d'arribar. El que sí funciona, dius, és docents per Palestina i la prohibició dels mòbils. Què és el que feu? Aquesta idea que el que passa al món ha d'entrar a l'aula, no? El que està passant ara d'entrar a l'aula?
2: Sí, sí, jo crec que sí, evidentment. A més, al principi de curs hi ha hagut un consens molt gran, això de docents per Palestina doncs, va tenir bastant d'acolliment i vam fer doncs, bastantes accions. Després el que passa és que, clar, amb tant de temps, com que és un conflicte tan perllongat que la gent encara té la barra de dir-li guerra quan ha sigut una massacre, però és que quan es perllonguen tant en el temps i ningú fa res, doncs, es deixa de parlar, i a sobre amb la continuïtat que han tingut encara amb la guerra d'Iran i més coses, però sí. I amb les pantalles, doncs efectivament... Hi ha consens, em sembla, que entre alumnes i professors, la qual cosa jo me n'he alegrat molt, perquè això realment no veiem com... Hi ha un problema gros amb totes la ciberassetjament i que la gent surt els alumnes surten de l'insti i continuen a casa comunicant-se de manera continuada per les xarxes socials, i això no fa bo. No fa bo, i la disminució de les pantalles jo crec que sí que és una bona estratègia per acabar o com a mínim mitigar aquests problemes que deriven d'aquí.
0: Reivindiques millores salarials, de ràtios, i demanes més recursos a l'aula, que l'administració no escatimi el professorat i que redueixi la càrrega burocràtica, i a les famílies que us valorin més, no? Que feu, dius, més hores que un rellotge. Uh-huh. Què és el més urgent?
2: El més urgent, això és com dir si t'estimes més el papa o la mama, no? Tot el va una mica lligat, perquè més recursos signifiquen més professors i signifiquen menys ràtio, i tot això va al mateix paquet, no? I suposo que, aviam, si estem parlant d'un 6% del PIB, això es pot aplicar a totes les coses, tot és urgent, perquè els sous també són importants. I les hores que també, perquè... Jo retornant, rebobinant el que he dit al principi sobre el tema del treball per projectes, que és una cosa que es pot millorar i que es pot fer bé, també necessita que hi hagi uns recursos perquè el professorat sigui atractiu treballar amb això i que se'ns doni hores per fer això.
0: Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, sala de professors, l'FP, encara la gran desconeguda de l'educació.
6: El Joan té mòbil, jo per què no?
5: És un error pensar que la gent que cursa FP ho fa només per trobar una feina. Rafael Merino.
0: Doncs la Núria Mainar és mestra d'Educació Infantil i pedagoga i professora de cicle formatiu d'Educació Infantil a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu i treballa des de fa 10 anys. La Núria valora molt el centre on treballa perquè està oberta a les iniciatives que puguin aportar el professorat, amb molta mirada al benestar emocional dels alumnes. I molt oberta al poble, expliques que a la cantina del Pla Marcell s'hi barregen alumnes d'ESO, batxillerat, cicles, professors i els avis de Cardedeu. I que, per tant, és un luxe, no? I és un enriquiment per tothom, no? Quina és la clau d'aquest bon fer, Núria, des del teu punt de vista?
7: Doncs jo crec que hi ha dues coses. Per una banda, doncs aquesta mirada cap a l'alumnat, al seu benestar, que hi hagi molt contacte amb el poble, que hi hagi xarxa amb les escoles, amb les residències, amb l'Ajuntament, molt important la col·laboració de l'Ajuntament. I després, molt aquesta cosa de que creïn un esperit crític, que sàpiguen doncs tenir contacte amb la realitat, no? I veure com és.
0: Dificultats que tu trobes, no? Aquest, el canvi d'increment del nombre d'hores de les pràctiques, no? El canvi del currículum, no?
7: Sí.
0: Diu s'aprofundeix menys i baixa

0: moltes hores. I en part ens han posat en aquest nou currículum dos bolets, que no sé si els meus companys estan d'acord, que són sostenibilitat i digitalització, que en alguns cicles com a educació infantil, sincerament, doncs no li veig molta importància. I el cert és que han tornat a treure altres dues hores de les altres matèries que sí que es feien.
1: Clar, jo em pregunto, a l'alumnat el fet que hi hagi tantes hores de pràctiques no li resulta atractiu? Més atractiu?
0: No. No. L'alumnat al final acaba cansat, molt cansat, no? Una mica com...
1: Però no venen a l'AFP, perdoneu-me, eh? Però no venen a l'AFP amb la idea de l'AFP per fi és una cosa pràctica?
0: Sí, però...
1: Ja acaba la teoria?
0: La classe ja és bastant pràctica, vull dir, no és que les classes estiguin fent mates, per tant, el que estem ensenyant són coses que els serviran pel seu món professional. Però si tu vas a aquest món professional a fer aquestes pràctiques sense tenir una bona base teòrica, tampoc faràs molt bé les teves pràctiques. I a part, hi ha un temps per aprendre una mica quin és el funcionament. Jo crec que amb les 383 ja n'hi havia prou, sincerament.
1: Lamentes també alguns canvis en l'avaluació?
0: També, bueno, lamento molt els canvis en general, no és que estem oberts, no, a millorar, però a ningú, a nosaltres, als professors de l'AFP, crec que ningú ens ha preguntat què creiem que es podia millorar. Per tant, aquestes millores venen, doncs, no sé qui les ha inventades, algú en un despatx i moltes vegades molt allunyat del dia a dia del que és un professor de FP.
1: Clar, en teoria és per evitar l'abandonament, no? Perquè es considera que som una millor societat si aconseguim que els nanos no abandonin els estudis, no?
0: Sí, aquesta seria la lògica. Sí, però jo no he vist cap alumne hagi abandonat perquè té poques hores de pràctiques. Abandonat normalment almenys en nosaltres, o bé perquè no li agrada grau mitjà i ja doncs, veu que no és el seu i ho vol deixar, o bé perquè té problemes emocionals greus que no li permeten continuar, o bé perquè ha de treballar perquè la família necessita diners. Jo diria que són més o menys els motius pels quals deixen l'AFP.
1: I dius també, Núria, que cada vegada hi trobes menys capacitat lectora i capacitat d'escriure i que la IA no està ajudant gens. Detectes un increment d'alumnes poc autoexigent que demana molt a canvi de poc, sobretot a grau mitjà, amb actituds desafiants. Baix nivell i actituds desafiants. Posa'ns exemples.
0: Això és més el que seria el grau mig, no? Que és una mica també el que ha comentat el company.
1: Clar, desafiants jo penso que estan enfadats o que no encaixen o que entenen que no és el que volien o...
0: El que creiem que ens estem trobant són persones que quan tu els dius una cosa seriós ja pensen que els estàs parlant malament. Però ells no tenen cap problema en contestar-te amb molt mala educació. Entonces, ja potser és aquesta promoció, no? Però sí que és veritat que també veiem molts problemes a nivell emocional. I jo també aquí voldria reivindicar la figura d'un orientador a cicles, perquè hi ha els orientadors a l'ESO, però a cicles no tenim una figura a nivell psicopedagògic que pugui donar un suport.
1: No hi és.
0: No hi és.
1: Cap dels vostres centres no hi és?
2: En el meu sí, el meu centre té una orientadora.
3: Però ara justament venim de que ens redueixin les hores d'orientador, encara falta, si n'hi ha molt poc.
4: Sí, nosaltres també l'estem reclamant des de fa temps.
1: Demanes a les famílies, Núria, escoltar els fills, però també posar en dubte de vegades el seu discurs. Quin és el missatge que t'agradaria fer arribar a les famílies?
0: Bueno, sobretot, clar, a grau superior no hi ha molt missatge perquè passat gener tots són majors d'edat, el primer curs, no? Però a grau mitjà...
1: Oh, però els missatges, els 18, jo que en tinc algun de més de 18, són importants.
0: Sí, el que passa és que quan són majors d'edat, diguem-ne que hem de demanar permís per poder parlar amb els pares. Per tant, bueno, jo el que els diria és que escoltin els seus fills, per suposat, que els estimin molt, però que quan tinguin algun problema, que vinguin al centre i preguntin.
1: Abans de...
0: Sí. Jo crec que ja...
1: Interpretar res.
0: Exacte. Sí.
1: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, sala de professors, l'FP, encara la gran desconeguda de l'educació...
5: No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
6: Un alumne pot tenir dificultats d'aprenentatge en determinades matèries, però en d'altres tenir una gran predisposició i interès. I aquí és on ha d'intervenir l'orientació. Ramon Roy.
1: El Jordi Mora és professor del Cicle Superior de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia a l'Institut Antoni Algueró de Sant Just d'Esvern, 26 anys dedicat a l'ensenyament. El Jordi destaca com a rellevant d'aquest curs la implantació definitiva de la FP Dual i les mobilitzacions del professorat, tant per

0: La situació de conflictivitat a nivell mundial com per la situació de desbordament que dius que viviu a les aules i parles també de les revolucions permanents en la intel·ligència artificial. Quina és la situació de desbordament a l'aula, Jordi? Quants alumnes teniu per aula? Permet-me, o sigui, jo m'he esgarrifat avui quan em repassava el guió d'una entrevista que llegia al VilaWeb. 36 alumnes per classe en especialitats de maquinària industrial on es manipula maquinària perillosa en condicions que no són adequades. Mm-hmm. Uah!
1: No és el cas de la meva família, però sí que és veritat que totes les polítiques de foment de l'AFP doncs, i realment el creixement de la... El tema demogràfic que ha arribat ha fet que hi hagi molta ampliació, no? Sobretot per aquesta potenciació de l'AFP. Però clar, el tema de canvis normatius, el tema de la diversitat, el tema de tota una sèrie de complexitats, l'actualització permanent, no tenim llibres, ens fixem amb els nanos. És una situació que si després augmenten els casos que s'arrosseguen de secundària, evidentment, doncs perquè els que venen encara hi ha, tot i que es va perdent aquest estigma que dèiem abans, de que és pels que no serveixen, doncs encara ve gent doncs, que no és com a primera opció, no?
0: I serien els rebotats.
1: Els rebotats, d'alguna manera. I llavors, doncs clar, dins d'una feina de motivació, amb un context com aquest que estàvem parlant, de que els estudis i els coneixements de propis de l'especialitat o de l'ofici, que molts cops són els que ens serveixen per motivar l'alumnat a dir aviam si això t'agrada, aviam si tirem per aquí, doncs és una cosa que costa i cada cop hi ha més desbordament per fer doncs, aquesta atenció individualitzada que ens agradaria fer doncs, per poder fer la tasca formativa.
0: Com us ha afectat l'arribada de la IA? Fins a quin punt us ajuda, però també mecanismes per detectar quan ells l'estan fent servir i no toca, no?
1: Jo crec que és una situació molt similar a la que està passant a tot arreu a nivell social. Vull dir, ens estem tirant a la piscina, no sabem si hi ha aigua, si no n'hi ha. Veiem per un cantó, doncs, això, a nivell d'esforç de l'alumnat, tot els hi fa la màquina. I a nivell de professorat estem experimentant perquè no sabem on estan els límits i una mica a l'AFP, no sé si us hi trobeu vosaltres, som uns exploradors, no? Sempre estem provant perquè ja els estem preparant doncs, pel llarg de la vida, d'alguna manera doncs, estem jugant sempre amb qüestions d'aviam què passarà i cap a on tirarà, no? I anem una mica perduts.
2: Sí, jo crec que es fa difícil tenir clar que fins ara teníem clar què és el que havíem d'ensenyar i què és el que havíem d'avaluar. I la IA fa que les dues coses se'ns les plantegem, no? Està clar que és una eina i l'hem d'utilitzar, està bé, però, clar, no sé què els hem d'ensenyar i després com avaluem, perquè tot això canvia tan ràpid que se'ns fa difícil.
0: Sobre la FP dual, és un àmbit que en general coneixem poc. Heu de buscar les empreses, aconseguir les pràctiques, gestionar tota la burocràcia relacionada i fer el seguiment de les pràctiques. Això és una feinada descomunal.
1: És una feinada que no s'ha reconegut, a més s'ha extret el tema de les pràctiques, a part de l'increment que fa doncs, que l'alumnat estigui més de 8 hores fora de casa cada dia, que és esgotador, o sigui, entre transport, feina, després estudis i el temps necessari doncs, per cuinar fa falta uns tempos, no? Doncs, sí, realment...
0: Però que vosaltres hagueu de buscar també les empreses i fer tota la gestió, això em sembla una mica...
1: No, tot això per la llei, o sigui, això s'ha presentat ara un requeriment perquè la llei estatal, que és de la que depèn la FP dual, en principi diu que han d'haver unes figures reconegudes pel departament, que són els prospectors, que són les persones que busquen empreses. Tot això aquí a Catalunya no s'està fent i queda en mans dels tutors, que llavors tenen una feinada perquè a més hi ha la feinada afegida de que hi ha tantes empreses i a part per les empreses també és complexa, és a dir, assumir tota la paperassa també per ells, la part formativa, perquè ells es dediquen a guanyar diners, i després doncs és molt complexa.
0: I fins a quin punt les empreses condicionen el currículum, no? Perquè tenim entès que sovint les empreses posen els recursos que no té l'administració, no? Llavors d'alguna manera, clar, si volen dirigir un determinat o formar un determinat perquè els interessa per la seva empresa, poden arribar a condicionar el currículum?
1: Sí, clar que el condicionen. I de fet, de totes maneres, hi ha com una incoherència tenir currículums de l'any 93 que no s'han actualitzat, i després hi ha una qüestió de com es creen els cicles, que és a partir d'aportacions d'empreses, però com deia la companya, o sigui, potser sí que faria falta que també que el professorat intervingués més en aquesta definició de com haurien de ser els estudis, tant pel tipus de branques com pel tipus de pedagogia aplicada, no?
0: El Jordi Mora parla també de la dificultat de cobrir substitucions en algunes especialitats perquè no hi ha professorat a la borsa, i això fa que de vegades no es puguin fer les classes amb normalitat. Per tant, aquesta dificultat de cobrir, i a la vegada la reivindicació també dels professors de l'FP que sigui reconeguda l'especialitat.
1: Sí, jo sempre poso l'exemple del Barça, que juga amb 11 jugadors i té gent a la banqueta. Nosaltres molts cops comencem el curs sense tenir ja ni els jugadors necessaris per poder començar les classes, no? I llavors, quan hi ha situacions de baixes que es produeixen, doncs afegit a la manca de professorat, per tot el que dèiem, de poder fer l'atenció personalitzada, de poder fer front a aquests reptes que tenim a nivell formatiu, doncs ens trobem que a vegades no hi ha professors i no hi ha professorat per que estigui a borsa d'especialitats molt, molt, molt concretes, no?
0: I creus que el fet de reconèixer aquesta especialitat podria afavorir que hi hagi més gent que es posi en aquesta llista i que vulgui ser professor d'FP?
3: Clar, és que has de reunir uns requisits. Llavors, primer, ja, per exemple, has de tenir el màster, no?, d'ensenyament per poder fer classe. Has de tenir cert nivell de català. Vull dir que hi ha persones que potser sí que a nivell d'experiència laboral i de formació podrien ser-hi, però després no tenen aquesta facilitat d'accedir a la borsa. No sé què penseu vosaltres, però...
2: Home, i una manera de que hi hagués més gent a la borsa seria que posessin el sou fàcilment. Això s'apliquen molt fàcilment les regles de la oferta i la demanda per moltes coses, però aquí sembla que no la volen veure quan la veuen per tot arreu.
1: Sí, el que s'està demanant és només la recuperació del poder adquisitiu. Sí. Vull dir que no és una qüestió...
2: Però que
1: també...
2: Falten gent no ens posen substituts quan sabem que hi ha baixes, jo què sé, per intervencions o per casament o el que sigui, i després ja saps que amb molta vista és que tindràs una persona que estarà de baixa, i igualment no cobreixen les baixes, i home, això és greu.
0: Avui a l'Ofici Educar, sala de professors, l'FP, encara la gran desconeguda de l'educació.
4: Quan sigui gran, això mai ho faré.
5: L'FP no és una segona opció. És una formació rigorosa que dona eines per a la vida laboral real i hauria de ser la primera alternativa per a molts joves. Montserrat Vilalta.
0: L'Anna Alegre Fernández, llicenciada en Dret, professora de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral i coordinadora de Comunicació de l'Institut Calípolis de Tarragona. Explica l'Anna que la seva matèria és transversal i s'imparteix a tots els cicles formatius i s'ha especialitzat en cicles de la família d'activitats físiques i esportives. I fa 10 anys que s'hi dedica, des que va penjar la toga. Destaca que el seu centre és de referència de cicles formatius i que tant l'alumnat com el professorat hi estan molt implicats. Quina és la clau, Anna, d'aquesta implicació de centre, que jo trobo que tots, la veritat és que sou uns cracs amb això, no? I què és el que fa aquest centre, un centre de referència?
6: Bueno, jo crec, primer de tot, que el professorat moltes vegades arriba perquè és una tasca molt vocacional, i que sigui vocacional ja fa que t'impliquis, a banda que treballes amb persones, aleshores deixar-les penjades, no? És com, bueno, ressonen coses que no t'agraden. I a part d'això, doncs és un centre on treballem per projectes, com deia l'Enric, això també doncs engresca l'alumnat, i tenim molts projectes com mobilitat, que bueno, tant hi pot optar tant l'alumnat com el professorat, i clar, aquestes són les coses que fan, no?, que t'impliquis en el centre.
0: Problemàtiques de l'FP segons l'Anna. Segueix sent un cert estigma. Encara es percep l'FP com una segona opció davant del batxillerat o de la universitat. Què pot ajudar a canviar aquesta percepció, no?
6: Bueno, jo crec que s'ha parlat una miqueta aquí ja de la figura de l'orientador o orientadora i crec que això pot ajudar molt a canviar la percepció. Bueno, no juguem a segona, òbviament. Jo crec que oferim molts camins perquè tothom pugui trobar el seu lloc. Aleshores, crec que és molt important fer l'orientació, però ja des de primer d'ESO, perquè l'alumnat pugui anar trobant això, no? Doncs on encabir-se i què li pot agradar.
0: Tu també fas èmfasi en les desigualtats de gènere, no? Alguns sectors molt, molt masculinitzats i d'altres molt feminitzats. Des del teu punt de vista, les solucions per on anirien? Que, bueno, imagino que, com ens deia l'Enric, començar a treballar-ho abans, no?
6: Clar, també és veritat que hi ha professions com difícil, no?, de canviar, és el que deia l'Enric. Jo també en el meu centre doncs, tenim la família de sanitat i la família d'estètica i bellesa, perruqueria, i aquí, per exemple, estètica, doncs, hi ha poquets nois, però bueno, a poc a poc sempre hi ha algun.
0: Com es podria millorar el que és l'orientació, no? Perquè la gent descobreixi potser coses que no s'hauria pensat mai, no?
6: Clar, és que el que dèiem, no? Com que falta una figura d'orientador als centres de formació professional i estan en els centres de secundària, hi ha com un desconeixement del que és l'FP i l'FP és un món molt gran, on hi ha moltes famílies i és molt diversa i és normal que hi hagi aquest desconeixement perquè no, ni jo mateixa pues, et sabria orientar superbé doncs, de, no sé, de fusteria o de mecànica. Clar, conèixer-ho tot és complicat.
0: Com l'hauríem d'explicar? Perquè jo que en tinc un que està a l'institut, encara, i allò que deien de l'estigma, quan algú no acaba de tirar, vols dir que no seria millor fer un cicle? No riguis, sí, que és així,
6: sí. Buscar una miqueta el que t'agrada, clar.
0: Clar, però llavors com hauríem d'explicar la FP? És a dir, potser no l'estem explicant bé com a societat, no? Avui tenim una oportunitat, com no estem... Jo potser crec, no estem explicant bé.
6: Crec que anem una miqueta pel camí. Per exemple, nosaltres venim de fer ja dos fires de camins d'FP i doncs venen ve l'alumnat de secundària, els hi pots explicar, s'apropen... No sé, crec que s'ha de fer un acompanyament en aquests alumnes perquè són molt joves i és molt difícil saber cap on vols tirar. Bueno, i saber que també pots equivocar-te i tornar a començar, òbviament.
3: I també moltes coses a tenir en compte. Són molt joves quan han de decidir què volen fer. Després, què tenen a la vora? Perquè potser volen fer un cicle d'una cosa que està a 200 quilòmetres de casa seva. I, bueno, no sé... Crec que també és una cosa molt a nivell social, que hem d'anar més enrere encara de lo que és l'ESO, la primària i infantil. Vull dir, mentre en els currículums no es doni tanta importància a la cura de les persones, per exemple, com a les mates, pues aquí estarem. Vull dir, sempre serà més valorat totes les carreres més científiques o així que el que és bueno, filosofia o dansa o teatre, no? Vull dir que estem amb un currículum molt, per dir-ho, masculinitzat, perdoneu, eh? Uh-huh. Que això
2: esteu d'acord,
3: sí.
0: L'Anna lamenta també la saturació del professorat perquè les tasques cada cop són més burocratitzades i t'has de dedicar molt al centre i a casa, no? Dius, els docents semblem un disc ratllat, però per poder atendre les necessitats del nostre alumnat necessitem menys ràtios a l'aula, més hores de coordinació entre professorat i equips docents, i dius que hi ha una síndrome de burnout entre els professionals de la docència. Aquest és un clam unànime dels docents, però les solucions sentiu que no acaben d'arribar?
6: No, jo com a docent no em sento escoltada, al contrari, més aviat em sento jutjada, i igual que dèiem de l'estigma de l'FP, hi ha un estigma cap al professorat, no? Que té moltes vacances, que té un bon horari, però l'horari no s'acaba a l'institut, mai s'acaba a l'institut, i els caps de setmana treballes i les tardes treballes, i bueno, és el que et deia, no? Perquè tu treballes amb persones i vols atendre aquestes personetes que tu deies, no? Que tens un fill a l'institut. Clar, jo penso, són el tresor de moltes famílies. Jo també tinc fills i vull que s'hi dediquin tal com em dedico jo, no? Als fills i filles de la resta. Sí. Per tant...
0: I teniu la percepció que sou el germanet pobre de la secundària, els de la FP, el professorat de la FP, o no?
6: No.
1: No?
3: Bueno, jo no.
6: Hi ha diferències en quan treballes en un centre on hi ha secundària i cicles formatius? Aquí igual es pot notar una miqueta més, però si el teu centre és únicament de cicles formatius, no ho notes.
0: L'Anna ens explica també de la importància de fer xarxa amb l'entorn en el cas de la FP.
6: Sí, precisament per això, pel que deia, no? Que és un, bueno, som una formació que vol professionalitzar i, per tant, no? ens trobem en un lloc, per exemple, jo estic a Tarragona, on hi ha no? moltes entitats que poden ajudar aquest alumnat a trobar feina. No? Tenim el PortAventura, doncs podem tenir cicles de comerç, tenim, no sé, no? ajuntaments o moltes entitats, i tenim cicles d'administració. Igualment, o coses de tendència, no? com el que et deia que em dedico jo, no? a la família d'activitats físico-esportives. Per tant, fer xarxa amb l'entorn afavoreix a tota la comunitat.
0: Què és el que més demanen els joves? Quin tipus de formacions, de cicles? Què és el que més ho peta en aquest àmbit?
6: Jo crec que ara mateix cures auxiliars d'infermeria és un dels cicles més demandats a tot Catalunya. També el tenim al centre i, de fet, et diria que tenim 8 línies matí i tarda d'aquest cicle formatiu.
0: Enric, a vosaltres, què és el que més triomfa? Jordi, Núria, què és el que més triomfa?
3: Nosaltres tenim la família de serveis a la comunitat i crec que el que tindria més èxit seria de grau superior integració social, i però el de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència també. S'ha de dir que aquest també s'utilitza com un pont per accedir al que volen fer de superior. No és que tothom tingui una vocació als 16 anys per dedicar-se a l'atenció a persones en situació de dependència.
0: Us trobeu gaires persones que estan fent la FP però que tenen molt clar que l'objectiu és anar a la universitat?
6: Sí. Moltes.
3: Són gent que potser a superior no han trobat una dificultat a fer batxillerat, o gent que ha fet batxillerat però no li ha arribat la nota per arribar a la carrera.
2: Sí, això és important de dir-ho, que la gent tingui molt clar que l'AFP és un camí que pot arribar a la universitat perfectament. És una altra via que perfectament alternativa al batxillerat, que no és que s'acabi a l'AFP ni molt menys.
0: Jordi, el que més triomfa al vostre institut, el que és més demanat?
1: Nosaltres tenim un institut una mica diferent, que és un IFP i només és de la nostra família. Llavors, a nivell de cicles estan bastant repartits, sobretot els de superior, però sí, realment és la branca sanitària i després els clàssics, informàtica i administratiu.
0: I perdoneu, la idea de jo el que vull és guanyar diners, o el que vull és guanyar-me la vida, el que vull és... Aquestes idees hi són o no? No us recordo qui era de vosaltres que deia que notava un gir una mica extrem i cap a la dreta del seu alumnat, no? Aquesta idea de jo vull fer diners i per això vull treballar per fer diners...
2: Bueno, si els fas treballant, perfecte. És que hauria de ser, tothom hauria de poder aspirar a tenir un ofici i a guanyar-se la vida honestament. Però bueno, sembla que a la televisió i a les xarxes socials es promou, no?, la cara dura i el, bueno, a fer diners, però normalment les que fan molts diners normalment no es fa d'una manera honesta, no?
0: L'ofici, això és una cosa molt maca. Abans l'ofici s'ensenyava de mestres a deixebles, no? Aquesta idea de l'ofici, creieu que s'està cultivant a la FP i que hi ha gent que vol aprendre un ofici?
3: Home, jo crec que sí. O sigui, nosaltres un dia, al principi que parlàveu, no? Tu el que tens en el cap, el que tens en el cap és que aquella persona que tu està a la classe un dia treballarà fent això. Per tant, tens una responsabilitat de que aprengui el que ha d'aprendre per poder-ho fer.
0: Bueno, jo recordo un dia que no sé qui em deia que els electricistes es guanyen molt bé la vida. És a dir, que hi ha oficis que gairebé ja no hi ha tanta gent, la necessitat és... Sí,
2: els torners, per exemple. Sí, però en canvi hi ha poques places als instituts de places públiques de l'FP en segons quines... I normalment és, per exemple, nosaltres a la informàtica ens hem expandit molt perquè és molt fàcil de fer classes informàtica, és barat per l'administració fer classes informàtica. A mi m'està bé perquè jo soc informàtic i molta gent, diguem que és una mica uns estudis comodí que més o menys poden servir per bastantes coses, no? Però trobem a faltar que s'amplien les places de fabricació mecànica o de, bueno, això, dels torners, que també estan molt demandats i es guanya bé la vida. I amb això sí que haig de dir que hi ha un problema seriós, perquè hi ha hagut un augment de l'AFP molt gros, perquè s'ha promocionat molt, que està molt bé, però s'ha fet a base de l'AFP privada. Hi ha hagut un increment, i tinc dades, hi ha hagut un increment del 800% a Catalunya de les escoles privades d'AFP, de les places en escoles privades. I en canvi, a la pública s'han incrementat un 30%. 30 versus 800. I a més, a la privada, normalment es fan les titulacions que requereixen poca inversió, que després, per exemple, l'electricitat, doncs no ho fan en cap escola privada, fan doncs, informàtica i coses que no requereixin inversió i de més, no? Clar, què passa amb la formació privada? Doncs que és segregadora i que...
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb eines per superar les llevantades de la parella i mantenir la connexió. Us deixem amb vos, gràcies, sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
7: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge. Gràcies.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar en Berni Álvarez, conseller d'Esports i al mateix temps el màxim anotador de la història del Club Bàsquet Tarragona. Ens va confessar quins han estat els seus màxims rivals i com va saltar de les pistes a la conselleria.
6: Sí, el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el que més intentava trampejar-ho, no? Mm.
4: I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
6: Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent segurament diria Navarro. Després casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
4: I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
6: Sí.
4: Com va anar?
6: Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president Teixó, que et pot trucar...
4: Fas por molt d'hora.
6: Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí un número que no conec no l'agafo.
4: Un diumenge.
6: I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts a dir que, escolta, sóc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu.
5: I a la setmana tràgica amb en Toni Rodon i en Ion Sindreu vam analitzar la sortida dels Emirats Àrabs Units de l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, i com afectarà el preu del carburant.
7: Hi ha una divergència respecte a què fer amb el fet de que les energies renovables han aparegut a l'escena i... Hi ha una idea de que arribarà el dia, no, en què arribarem al que se'n diu el pic de demanda de petroli, oi? Perquè doncs els països utilitzarem més energies renovables i no és que deixem d'utilitzar totalment el petroli, però els dies en què som totalment dependents de petroli i gas hauran passat, oi? I això, evidentment, aquests països doncs ho tenen més o menys present, i és per això que des de fa temps, recordem, aquests països han acumulat grans, el que se'n diu superàvits per compte corrent, que vol dir que com que estaven exportant tot aquest petroli però importaven molt menys, doncs el que feien era anaven invertint aquesta diferència.
5: I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'advocada i política catalana Magda Oranich. Va venir acompanyada del seu nou llibre de memòries, Totes les batalles, que recull la seva trajectòria en el trànsit de la dictadura franquista a la democràcia.
8: El sexe de les dones és que no se'n podia ni parlar, és que no hi havia sexe. Hi havia alguns ginecòlegs il·lustres que havien dit que estava provat que l'orgasme femení no existia. I dius, home, pues, llavors allò que passa, què deu ser? No et deien que tindries un dia la regla. I a l'escola era que un dia n'hi havia una que havia sortit sang, que pensaves que es deu estar morint, que li deu passar, i llavors trucaven els pares, la venien a buscar, un altre dia li passava amb un altre, l'altre dia... I dius, però què està passant? Perquè una professora em va dir, esto es la menstruación, i jo buscant allà menstruación, l'enciclopèdia Espasa. Ho relacionaven amb el sexe, perquè a partir de la menstruació doncs tot canviava i la veritat és que això va ser dur, jo ho he recriminat sempre, com és que això no es parlava amb tota naturalitat.
5: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
5: Al cinema és Mortal Kombat 2. It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness. Johnny Cage.
9: You have been chosen for Mortal Kombat.
5: La segona entrega de la saga basada en el famós videojoc ens presenta els campions preferits dels fans que tornen al camp de batalla juntament amb Johnny Cage, la llegendària estrella d'acció convertit ara en guerrer. Junts es veuran arrossegats al torneig més brutal mai concebut, un Mortal Kombat definitiu on no existeixen les segones oportunitats.
10: Hi, my name is Ali, and this is just a regular day for me.
11: I a Netflix, una nova pel·lícula d'animació, Intercanviados.
5: La cinta ens presenta una petita criatura del bosc i una au majestuosa que intercanvien els seus cossos i es veuen obligats a col·laborar per sobreviure a l'aventura més salvatge de les seves vides.
11: I al teatre, la Sala Beckett, Abraça'm fins que m'adormi.
5: És un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Avui, a funció a les 6 de la tarda.
11: Bon dia, Sònia Deulofeu.
12: Bon dia.
11: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevat, fem tres propostes que avui són per la comarca d'Osona. La primera, una excursió al Pantà de Sau.
12: I és que qui no ha sentit mai a parlar del Pantà de Sau i el seu element més icònic, l'església submergida més antiga del món, que es diu l'església vella de Sant Romà de Sau, que data del segle XI. Ara mateix el pantà és gairebé ple a causa de les pluges dels últims mesos i només veurem una mica més de la punteta del campanar. Es troba a la localitat de Vilanova de Sau i està envoltat per un paratge natural format per els boscos de la Serra de les Guilleries i la muntanya de Collsacabra. Us proposem una ruta circular de poc desnivell que passa per Tavertet i pel Puig de la Força, un recorregut de 12 quilòmetres que comença a la zona d'esbarjo del pantà i que segueix els corriols de les vaques. Ens hem de guiar pels senyals blancs i verds que connecten amb el GR2. Anirem pujant i arribarem al mirador de Tavertet. Passarem per l'església de Sant Cristòfol, al Coll de la Malla, baixarem per Castell i tornarem pel camí del Puig de la Força. Sobretot, porteu bon calçat i bona càmera de fotografiar per endur-vos un bon record de les vistes.
11: I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Can Planoles de Roda de Ter.
12: Situat al carrer Ramon Pujols Claveres, número 42, a 5 minuts caminant de la plaça Major i del cementiri, un restaurant de cuina tradicional i de mercat, de tracte familiar i amable, reconegut per les seves carns a la brasa i els esmorzars de forquilla. Entre les seves especialitats destaquen les carxofes a la brasa, el xató, l'espatlla de cabrit al forn, el bacallà amb samfaina, els peus de porc, les croquetes de pernil ibèric o els calamars a l'andalusa, de postres, crema catalana, pastís de formatge o trufes de xocolata. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies menys dimarts, de les 8 del matí a les 11 de la nit.
11: Música.

0: perquè si som per Roda de Ter podem anar al concert de l'Aranà.
1: A les 12 del migdia, al Teatre Liceu, és l'últim concert de la programació d'enguany de l'Encanta, un festival que organitza concerts de petit format i de proximitat i que reivindica la resistència cultural amb el convenciment que altres programacions són possibles i viables. El duet de l'Aranà, format per la Laura Magrinyà i l'Anna Sala, hi presenten una proposta frontanera entre els mons que les han vist créixer, fusionant la tradició catalana i la eivissenca amb l'electrònica, i d'aquesta barreja sorgeix un cançoner que respecta profundament les arrels, però amb la mirada posada en l'actualitat. A l'escenari no hi falten els instruments tradicionals, com també les capes sonores electròniques ni el cant redoblat tan característic de les pitiuses. Formen part d'aquesta nova generació que ha fet seva l'escena folk i hi aporten energia, creativitat i nous llenguatges. Sens dubte, la imaginació i el potencial d'aquest duet és fascinant i admirable de veure en directe, i avui teniu l'oportunitat de fer-ho a Roda de Ter. Si hi voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar anticipadament a la web del teatre per 4 euros o 5 a taquilla.
0: Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Flor Boja del duet de folk l'Aranà, que avui actua a Roda de Ter. Ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa a aquestes hores per Tenerife, on arriba l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer fundeix ja al port, assistit per un remolcador. Ho farà properament, a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistirem en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers en grup reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid, on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta calma. S'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem per part d'alguns mitjans i televisions aquestes properes hores. Tot és a punt, per tant, ja al port de Granadilla. De seguida hi connectem en directe, allà tenim la Mònica Mas. I mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arriba en un diumenge marcat pel futbol. Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet i és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick: identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Veiem imatges ja d'aquest creuer Òndius que comença a entrar al port de Granadilla a Tenerife. Eva Compte, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Aquesta matinada el president canari Fernando Clavijo s'ha negat a autoritzar el fondeig de l'embarcació, però el govern espanyol ha ordenat que es faci el desembarcament del vaixell on hi ha el brot d'antivirus.
1: De seguida sentim aquestes paraules del president canari. Mentrestant, l'altre titular del dia el trobem a Israel, que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza, retinguts des del 30 d'abril.
2: Són el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els han expulsat del país. Ara seran deportats a través d'Egipte.
1: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació.
2: L'USTEC reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
1: Sentirem també els representants d'USTEC aquest matí al suplement a les portes d'aquesta nova setmana de vagues. Talls de trànsit aquest matí a Barcelona. Atenció a aquesta hora si us heu de moure per la cursa del Corte Inglés que comença a les 9.
2: El traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça Catalunya. Es tallaran els carrers per on passa la cursa i també es desviaran una trentena de línies d'autobús.
1: Avui a les 9 del vespre, diumenge de clàssic al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid, Biel Cadilla.
3: Bon dia, sí, un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Arbeloa ha mirat de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, mentre que Hansi Flick no va voler fer-ne massa sang. El tècnic alemany recupera Koundé, que torna de sanció i podria donar alguns minuts a Rafinha.
1: Perilla l'Espanyol, que se situa a 2 punts del descens a falta de 3 jornades després d'una dolorosa derrota al camp del Sevilla.
3: Els andalusos van remuntar el gol inicial de Dolan i enfonsen encara més els blancs i blaus, que ja sumen 18 jornades sense guanyar. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, subratlla que només depenen d'ells mateixos, mentre que el davanter perico, Roberto Fernández, diu que els 3 partits que els queden són 3 finals.
1: No pinta gaire bé, i més si veus el calendari, tampoc ho té del tot fàcil l'Espanyol amb aquestes 3 jornades, també sobretot per aquesta dinàmica. 18 partits des del mes de desembre sense guanyar l'equip de Manolo González. Paula Blasi guanya la volta en la categoria femenina, es converteix en la primera catalana a aconseguir un triomf en una gran volta.
3: Sí, la ciclista d'Esplugues va acabar segona l'última etapa ahir, en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi es va endur la volta amb 24 segons de marge. Només 2 catalans havien assolit una fita similar: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
1: Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Roger.
1: Després doncs, de la pluja d'aquest dissabte, avui què ens espera aquest diumenge?
4: Doncs un dia aquest matí molt tranquil, amb sol. Sí que ha començat amb bancs de boira. Amb boira, per exemple, al Vallès, n'hi havia en alguns pobles, algunes viles, també al centre del país, s'anien desfent. Aquestes boires que s'han format fruit de la humitat, de la pluja d'ahir, també de la fresca que hem tingut aquesta nit. Tot mateix, doncs, que quedarà assolellat, i a la tarda sí que arribarà una línia de ruixats i algunes tempestes, però per ponent, per comarques de Lleida, també a Tarragona, i que de cara al vespre nit podrien arribar també a altres sectors i després ja marxaran molt, molt ràpid. De dia, com que farà sol, la temperatura pujarà, i avui pot pujar, doncs, entre 2 i 5 graus, una bona pujada. I també hi haurà vent, vent de Garbí, que reforçarà a partir del migdia la Costa Brava, amb cops que poden arribar als 50 km per hora, i lògicament el mar quedarà alterat amb onades que poden superar el metre d'alçada. Ara mateix el Carràs marca 8 graus, Anglès 9, Tivissa 11, la mateixa temperatura que Sant Cugat del Vallès.
5: Avui el suplement...
1: Avui al suplement viurem en directe aquest desembarcament acompanyats del Roger Paredes. Ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb la tertúlia habitual dels diumenges, Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, inoculats també pel virus del futbol, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona. 3 escriptors també amb molt de futbol a les cames. La setmana tràgica de Lion Sindreu i el Toni Rodon. I a les 11 canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Parlem de la model Martina Klein i el tenista o l'extenista Àlex Corretja.
6: L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats davant aquest
7: bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
1: No, qui hauria de plegar? Demà dilluns seran els ambaixadors la Martina Klein i l'Àlex Corretja de la Gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Avui tots dos es prodiguen poc als mitjans aquí al suplement. Tot això en un diumenge en què a l'eclipsi del suplement a les 12 ens visita Fede Sardà. Si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades, és ell, i no cal dir que l'Udegas porta bons records blaugranes. Mig quart de vuit.
0: L'informatiu del suplement.
1: El creuer Òndius, afectat pel brot d'antivirus, ja és en aigües canàries. El creuer ha entrat al port de Granadilla a aquesta hora i la Marina Mercant ja ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, tot i que aquesta matinada el president de les Canàries, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig del vaixell apel·lant motius de seguretat. El govern espanyol ha imposat que es dugui a terme el desembarcament. Enviats especials a Tenerife i anem en directe amb el David Mendoza, el suport tècnic, i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, què tal, Roger? Doncs mira, l'Òndius l'acabem de veure, el que passa que encara no ha entrat dins del recinte, dins del dic de contenció del port, es mou, s'està movent dins, davant de la bocana, d'esquerra a dreta, es va movent i el anem veient estones, però encara no està a dins del port. Això no serà fins a les 8 del matí, hora canària, són les 9 vostres, perquè hi hagi prou llum, i es veu que la bocana d'aquest port és estreta i seria perillós fer-ho mentre es faci de nit, estigui de nit. Per tant, fins a les 8 no començarà tot aquest procés de repatriació dels passatgers de l'Òndius afectat per aquest antivirus. Una arribada molt esperada i que a última hora, com deies, ha estat envoltada d'una nova picabaralla política entre el govern canari i el govern espanyol, i és que el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ahir a última hora va sortir dient que es negava a utilitzar l'entrada de l'Òndius al port canari, una decisió que, com deies, ja ha revocat la Marina Mercant, que ha signat l'autorització. El cap del govern canari feia aquest advertiment.
9: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
8: Clavijo adueix raons de seguretat i perill de contagi i assegura que hi ha dos avions que no poden arribar avui i fins demà no podrien començar aquest desembarcament. Per això proposa que se'ls faciliti un nou avió o se'ls recol·loqui amb els del govern espanyol. Sembla que ara sí l'Òndius començaria ja a entrar per la bocana, ens acaben d'informar. De moment no ho estem veient. M'imagino que ha de ser una maniobra lenta perquè pugui entrar un vaixell d'aquestes característiques. Per tant, de seguida que el veiem entrar aquí dins del recinte del port, us en informem.
1: Molt bé. El que ha de passar aquestes properes hores, Mònica, ho hem anat relatant, això no serà ràpid, perquè es pot allargar aquest procés de desembarcament entre 24 i 36 hores, amb tots aquests grups bombolla entrant també dins d'aquests vehicles perfectament estipulats, amb un recorregut marcadíssim, per nacionalitats. Primer hi ha l'entrada de diversos epidemiòlegs dins del vaixell. Per tant, va per llarg i assistirem també a una retransmissió per part d'algunes televisions, però intentarem ser rigorosos també i fer-ho amb tota la màxima prudència, però el dia d'avui es farà llarg també pels passatgers i perquè afronten d'ara endavant una quarantena.
8: Sí, exacte. Roger, ara sí que veiem l'Òndius que comença a acostar-se aquí a la bocana del port. El veiem perfectament, tenim una visió privilegiada, estem aquí al moll. Per tant, sí que us podem confirmar que està començant a fer aquesta maniobra per entrar dins del port i fondejar aquí i fer tot aquest procés que deies que s'allargarà bàsicament pel tema dels avions. És a dir, com que ells volen que cap passatger surti si no hi ha un avió esperant, doncs si no tenen la confirmació de que tots aquests avions tenen programats els seus vols, doncs això seria el que faria que s'allargués tot aquest procés.
1: Mm-hmm. Molt bé. Podem sentir també, aquestes últimes hores ha parlat per part de l'OMS el seu president.
10: This is not COVID.
11: And then, això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
10: The risk to the local population is low.
1: És el missatge que van repetint, Mònica, que això no té res a veure amb el coronavirus i, per tant, molta calma.
8: Sí, sí, jo entenc que també aquestes paraules del director de l'OMS una mica era per contrarrestar les paraules del president d'aquí de les Canàries, Fernando Clavijo, que doncs, tot fa molts dies ja que està repetint aquest mantra de que hi ha perill per la població canària. Imagino que ha sortit al pas, de fet va fer ahir una carta dirigint-se directament per xarxes a la població de Tenerife, dient això, no? Que calma, això no és un Covid i està tot controlat.
1: La notícia a aquesta hora és que el Òndius ja és en aigües canàries, que està entrant en aquest port de Granadilla, que la Marina Mercant ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, malgrat que s'hi ha posat de cul una altra vegada el president de les Canàries amb un intent també d'utilització política d'una crisi o susceptible crisi sanitària. En qualsevol cas, això ja és més tema de tertúlia, que també farem a partir de les 9 del matí, analitzant doncs, tot el que doni de si aquestes hores en què doncs, aquest brot d'antivirus pot arribar també a l'inici del que serà el seu final amb aquesta quarantena i amb aquesta notícia ahir, i és que també coneixíem un contacte que doncs estava ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona sense cap mena de símptoma, però una passatgera catalana que havia viatjat en el mateix avió on hi havia hagut una de les morts i per tant s'havia decidit activar els protocols i passar una quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, des d'on també vam poder sentir missatges molt, molt tranquil·litzadors, per exemple del doctor Antoni Trilla. Mònica Mas, tornem que en directe cap a Tenerife d'aquí una estona. Gràcies, fins ara.
8: Fins ara.
1: Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts des del 30 d'abril. Ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal.
2: Són l'activista català d'origen palestí Saif Aboukashek i el brasiler Thiago Ávila, tots dos amb vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulnerant tot dret internacional. Han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments. Els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores. Mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
2: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: El fràgil alto el foc entre els Estats Units i l'Iran continua vigent, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà, després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts.
2: Si els combats entre Israel i Hezbollah continuen al sud del Líban, mentre els Estats Units continuen esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, tot plegat enmig d'incidents que fan perillar l'alto el foc a tot l'Orient Mitjà. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic.
1: Un quart de vuit del matí. A les portes d'una nova vaga general d'educació creix el malestar entre els professors per la intervenció policial durant les protestes de principis d'any. A les primeres vagues d'aquest curs, els Mossos van identificar o denunciar una vuitantena de docents.
2: Sí, la informació ha transcendit per la resposta del Departament d'Interior a una pregunta parlamentària de la CUP. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat responsabilitats al govern.
13: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lules jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles.
2: Aquesta nova polèmica arriba pocs dies després de la denúncia per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees del professorat.
1: Precisament sobre les conseqüències polítiques de la infiltració dels Mossos en assemblees d'educació, els grups parlamentaris han demanat en cadena la dimissió del director del cos, Josep Lluís Trapero. Els últims a fer-ho han estat Junts per Catalunya. També han exigit a les conselleres d'Interior i d'Educació que pleguin.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
14: Cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
2: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos d'Esquadra és poc democràtica.
15: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
2: Des dels Comuns, Jéssica Albiach diu que veu el govern sobrepassat, i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Per ara, el president Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió, només ha fet esment de les inversions fetes en matèria educativa que ha xifrat en 2.000 milions d'euros.
1: Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques.
2: La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
16: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
2: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, tot i que coincideix amb una època clau per als estudiants de selectivitat. La protesta, recordem, va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, ahir, a la ciutat de Barcelona van tancar 37 de les 40 biblioteques.
1: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge. La plataforma per una feina i una casa dignes aglutinarà entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general de la producció a tot el país. Abans, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir aquesta vaga, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya, serà el proper 6 de juny.
2: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les 2 grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ja són 1 desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de les jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa, diuen, que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. I si Saez, portaveu de la plataforma.
17: Les vagues no es convoquen, es treballen, són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge, i a poc anem apujant, no, esferes com més de definitòries.
2: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que com a mínim el preu s'ha doblat i això no ha anat en sintonia amb el que s'ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat poc més del 20% i, a més, sense comptar tot això, la inflació.
1: Atenció a la mobilitat d'aquest matí de diumenge. Malgrat que és diumenge a la ciutat de Barcelona, tenim en marxa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries. Això comporta talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat, afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres. S'esperen uns 50.000 participants. És una animalada. La cursa comença a les 9 del matí a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors van diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer d'Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment enfilaran el carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya.
2: Les restriccions de trànsit han començat a les 7 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 ja es tallaran els carrers per on passa la cursa. Es preveu que els talls s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar 30 de línies d'autobús i no hi ha servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir, recomana, el metro.
1: Més qüestions. 2 estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero la salut humana, en especial el cor i el cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Una d'elles és la nostra companya dels serveis informatius, la Núria Hart, que des de Sabadell ens explica com li ha anat. Núria, què tal? Bon dia.
18: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai. La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
19: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols espacials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
18: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues: la falta de gravetat.
1: Gràcies, Núria. Déu-n'hi-do, quina aventura. 8:15 a.m. Ara anem fins al Sant Jordi Club, on aquesta nit Rodrigo Cuevas ha seduït el públic barceloní, transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. Aquest dissabte ja ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Marc Ruiz.
20: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del Paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per a cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
21: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
20: I s'explica i sedueix al públic un cop més. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat: Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantèric que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
1: Una proposta ben diferent la trobem a la castanyada del El Cabró Rock, que tindrà un cartell de luxe amb aquests que sonen els Pets, amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i els Lacs amb Busto compartiran cartell en un mateix festival.
2: Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, el Ludwig Van, Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. També aposta pels nous talents.

0: actualment no són accessibles i conèixer de primera mà com es treballa. És on, per exemple, es fa ceràmica, escultura, pintura, joieria, tèxtil, fotografia o estampació. Eulàlia Oliver, secretària de l'AFAT, en declaracions a aquesta emissora.
1: Si ho veuen in situ com s'està treballant, que hi ha diferents disciplines, la ceràmica, joieria, tèxtil, pintura, escultura, gravat, fotografia, restauració i diàlogues amb l'artesà o artista, doncs tens una visió completament diferent.
0: Tallers Oberts BCN està estructurat en dos caps de setmana per districtes. Aquest es fa als districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Sants Montjuïc i Ciutat Vella. I el cap de setmana que ve serà a Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i Horta. Els espais s'obren els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges només s'obren d'11 del matí a 2 del migdia.
2: L'informatiu del suplement.
3: Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
4: Atenció!
3: Avui el Tot Gira és un dia gran.
4: Comença a acariciar una lliga.
5: A partir de les 4 de la tarda.
4: Cada cop de color més blaurana.
5: Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
3: Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
5: Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
3: A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera ref, Europa-Villarreal B i Tarassona-Nàstic.
5: Tot Gira.
3: Aquesta tarda a partir de les 4. Amb David Clopés.
2: L'informatiu del suplement.
6: És un diumenge de clàssic al Camp Nou. El Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid. Un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc, amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. Arbeloa va mirar de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, la vam seguir en directe aquí al suplement, mentre que Hansi Flick no va voler fer sang. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Roger. Sí, Flick té clar que s'han de centrar en ells mateixos i fer el millor futbol possible, i és que l'ocasió s'ho mereix perquè els blaugranes tenen l'oportunitat de guanyar la Lliga per segona temporada consecutiva i, a més, de fer-ho davant del Madrid, cosa insòlita fins ara. Sobre la crisi al vestidor blanc i com gestionar els conflictes, Flick només va fer aquesta comparativa.
8: El més important, i això és el que valoro molt en aquest club, és que tothom va en la mateixa direcció. Quan passa alguna cosa, tots parlem en la mateixa direcció. Aquestes coses passen al futbol, a la vida, no diré que és normal, però pot passar. I quan passa, ho has de gestionar. Has de parlar. El millor és comunicar-se, és el primer que has de fer, i així és com ho podem i ho gestionem aquí.
7: Flick recupera Jules Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar a saber si Christensen rep l'alta mèdica. També és possible que tingui alguns minuts Rafinha, que en la prèvia del clàssic ha concedit una entrevista a Movistar.
9: Buscando mi mejor versión otra vez, creo que aún me falta un poco más, pero esperemos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no nos van a regalar nada, y si ganamos el partido celebrar la Liga otra vez.
7: Mentrestant, el bàndol madrileny mirant de tancar la crisi, l'entrenador del Club Blanc, Álvaro Arbeloa, ha tret ferro a la baralla i ha parlat de traïció pel fet d'haver-la filtrat a la premsa. A més, s'ha indignat quan li han preguntat si és objecte de burla dels seus jugadors.
10: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
7: Aquest Barça-Madrid, aquest clàssic al Camp Nou, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, dura derrota de l'Espanyol al camp del Sevilla.
11: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós, final molt dolorós al Sánchez Pizjuán.
7: Així ho narrava Sergi Andreu al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blanquiblaus van perdre per 2-1 en un partit molt important per la permanència. L'Espanyol suma 18 partits sense guanyar i se situa a 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se i Roberto Fernández ja parla de 3 finals.
12: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que Ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son tres finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
7: Els pròxims partits de l'Espanyol són dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra

0: La Reial Societat. Parlem ara de ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història.
1: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet?
0: La narració de l'Isaac Vilalta i el Tot Gira explicant que la ciclista d'Esplugues ha guanyat la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava quan va veure clar que podia guanyar.
2: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
0: Blasi va acabar segona l'última etapa i en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, a qui al final li va treure 24 segons de marge. La victòria de Blasi és històrica perquè tant en categoria masculina com femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Dos apunts més. En hoquei patins, el Barça avui es pot proclamar campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal. Serà a les 7 de la tarda, el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això farà que es perdi la cursa d'avui a França i també la del cap de setmana que ve aquí a Catalunya.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Passen dos minuts de dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger.
6: 3, 2, 1, seganya.
4: Com està, Joan Anton?
5: Molt bé, Roger, molt bé.
4: Cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel, però mirem també cap a la terra i parlem sobretot de ciència. I sort en tenim de la ciència perquè l'actualitat passa per aquest antivirus, Joan Anton.
5: Sí, exacte. És una cosa que ens estan explicant els metges, els especialistes, i que ens ha donat moltes notícies darrerament, però les notícies que ens estan donant la gent que en sap molt de tot això, d'infeccions, són que no hem d'entrar en pànic, eh? No té res a veure això amb el Covid.
4: Efectivament. La notícia més immediata és que ja tenim el port de Granadilla de Tenerife, el creuer Ondius. Veiem imatges on ha escalat aquests últims dies el brot d'antivirus dins d'aquest creuer. Supervisant tot aquest operatiu hi ha els ministres de Sanitat i d'Interior del govern espanyol, també el director de l'Organització Mundial de la Salut. Un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu, 147 passatgers que esglaonadament aniran sortint d'aquest vaixell al llarg de les properes hores. Serà per nacionalitats, entraran dins d'un cotxe, d'un vehicle perfectament medicalitzat i bombolla, d'alguna manera, seguiran un circuit molt establert. Els que tenen nacionalitat espanyola seran traslladats a un hospital militar de Madrid. Això va per hores, perquè no serà un procés gaire ràpid, però sí que aquest creuer ja és a la costa sud de Tenerife i, per tant, tot és a punt per començar aquest desembarcament, tan bon punt comenci a sortir el sol. A Tenerife aquesta hora encara és fosc. Aquesta nit, també, utilització política d'aquesta crisi. Fernando Clavijo, el president de les Canàries, diu que ell no volia, doncs, que aquest vaixell de cap manera aparegués a Tenerife. En qualsevol cas, la Marina Mercant sí que ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari. Ho ha fet a través també del govern espanyol i, per tant, és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers. Que no pacients, hem de dir-ne passatgers, perquè la majoria no té cap mena de símptoma i, per tant, ahir també parlant amb la gent del clínic ens explicava tot això. Bé, en qualsevol cas, suposo que l'interès informatiu és a Tenerife, Joan Anton, i que, malgrat que no és estrictament la teva qüestió, quan hi ha una notícia d'aquesta mena, la segueixes de prop.
5: Sí, sí, sí, perquè a més, clar, estem parlant de virus i els virus són unes entitats biològiques molt abundants a la Terra que són pràcticament la major part d'ells, Roger, dels virus són absolutament inofensius perquè si no ja no hi seríem en aquest planeta, però n'hi ha alguns que ens preocupen i aquest és un dels que ens preocupa. Recordem que a diferència del Covid o de la cepa de Covid que ens va dur a la pandèmia, aquesta variant ja de l'antivirus ja existia abans i dona, vull dir que no és nou, es coneix, i dona brots molt localitzats i per això també els missatges de tranquil·litat que ens estan donant els epidemiòlegs.
4: Escolta'm, què és un virus, Joan Anton? Com ho definim? Perquè n'hem parlat alguna vegada, ho vam fer aquest capítol quan parlàvem de la Covid. Crec que és interessant recuperar aquestes històries ara que l'antivirus també és protagonista i, evidentment, veurem algunes diferències entre l'antivirus i la Covid. Què és un virus? Com ho definim?
5: Mira, ho definim com un agent infecciós microscòpic molt bàsic. Fixa't que dic agent infecciós, no dic entitat viva, perquè aquí la discussió de la ciència durant molts anys, i encara no la tenim tancada, és si podem considerar els virus com éssers vius o no. El consens és que no. I per això en diem agent infecciós, per dir-li d'alguna manera. Són, per tant, unes entitats biològiques molt petites, amb una estructura simple, formada per cadenes d'ADN o ARN, que és el seu llibre d'instruccions. De fet, l'antivirus està fet per una cadena d'ARN, i aquest llibre d'instruccions els virus el tenen envoltat de proteïnes que ho protegeixen. I, a més, a l'antivirus, i en això s'assembla al Covid, a més tenen una capa de greix, una capa de lípids que protegeix tot aquest conjunt. Són així de simples, i de fet, per un Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que es deia Peter Medavar, la frase és: els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de simples.
4: Quina mida té aquest conjunt de males notícies envoltades de proteïna? Com de gran és un virus?
5: Són molt petits, superpetits, molt més petits que els bacteris, molt més petits. Que els bacteris sí que, recordem que són éssers vius, aquests sí. Per exemple, mira, el virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri que es diu E. coli, i el de l'hepatitis és 40 cops encara més petit que això. En el cas de l'antivirus, es tracta d'un virus mitjà-gran, que és 4 cops més gros que el de l'hepatitis B, però tot i això continua sent molt més petit que un bacteri.
4: Com funcionen aquests virus? Com ens infecta?
5: Clar, un virus necessita entrar dins una cèl·lula per obligar-la a que faci còpies del virus. Per això considerem que un virus no és un ésser viu, perquè per ell mateix no es pot reproduir. Ha d'envair una cèl·lula, ha d'entrar dins i ha de capturar el seu mecanisme de reproducció. I aquest procés d'infecció va per etapes. I la primera és que el virus s'adhereix a la membrana cel·lular i després penetra dins. I això, en funció de diferents tipus de virus, empren diferents maneres d'entrar dins, no? Per exemple, el del sida es fusiona amb la membrana de la cèl·lula i penetra d'aquesta manera. El del polio crea una canal per fora la membrana. Els antivirus penetren formant una mena de vesícules amb la pròpia membrana de la cèl·lula. És com si es fusionessin en una part de la membrana de la cèl·lula. I la tercera etapa consisteix, quan ja és dins, consisteix en destruir la seva pròpia capa de protecció per alliberar dins la cèl·lula el seu llibre d'instruccions, l'ARN, que és el que enganyarà a la cèl·lula i farà que la cèl·lula comenci a fer còpies d'aquest virus.
4: Precisament la part més crítica de tot aquest procés és aquesta replicació, eh? Què és exactament la replicació?
5: Clar, el virus d'alguna manera obliga la cèl·lula a fabricar-ne còpies, i això té lloc amb els ribosomes. Els ribosomes són uns orgànuls dins de les nostres cèl·lules que són els que interpreten les instruccions d'aquest llibre d'instruccions que és l'ARN i creen proteïnes. Doncs el que fa el virus és enganyar, allibera el seu ARN i fa que els ribosomes de la cèl·lula creguin que estan treballant per l'organisme, per la cèl·lula, i en veritat comencen a fer còpies d'aquest virus. És com si canviessis les instruccions, és com si agafessis el llibre d'instruccions natural de la cèl·lula i canviessis i li posessis les teves pròpies instruccions. Però mira, l'antivirus necessita, a més, un pas extra. Resulta que el seu llibre d'instruccions és com si estés escrit a l'inrevés, en diem en sentit negatiu, un ARN negatiu. Vol dir que abans que faci això, l'antivirus ha de tornar a canviar el seu llibre d'instruccions, el seu ARN, l'inverteix perquè això pugui ser interpretat pels ribosomes.
4: I un cop s'ha replicat, què més fa aquest virus?
5: Doncs mira, comença a encaixar totes les peces que han fabricat els ribosomes, és a dir, comença a encaixar de nou les proteïnes, el material genètic, i finalment el virus, clar, necessita sortir de la cèl·lula per continuar infectant noves cèl·lules. Aquesta és l'etapa final. En alguns casos, el virus destrueix la cèl·lula per alliberar les seves còpies que puguin infectar-ne d'altres. Però mira, l'antivirus no ho fa així. El virus es desplaça dins la cèl·lula, cap a l'exterior, pressiona la membrana cel·lular i s'allibera envoltat justament dels lípids, dels greixos que formen aquesta membrana. Fa com una vesícula i allà s'allibera. D'aquesta manera, la cèl·lula infectada continua encara viva i amb capacitat de continuar infectant.
4: L'antivirus, la Covid, fins i tot un virus del refredat comú, són només alguns dels tipus de virus dels quals hem parlat més, però de fet al món en deuen existir moltíssims, eh?
5: Uau, sí, és el que dèiem, són, fixa-t'hi, les entitats biològiques més abundants de la natura. Els experts estimen que hi podria haver més d'edat, atenció, 10 quintilions de virus de tota mena a la Terra, que si els poguessin posar un rere l'altre, mira que són peques, eh? Formarien una cadena tan llarga com tota la nostra galàxia.
4: Tots els virus ataquen el mateix tipus de cèl·lula, Joan Anton?
5: No, estan molt especialitzats, eh? I afortunadament el que dèiem al començament, la gran majoria de tot aquest exèrcit de virus són totalment inofensius pels humans, és que si no ja no hi seríem. I hi ha virus que estan especialitzats en determinats organismes, no? Per exemple, n'hi ha que ataquen plantes, n'hi ha que ataquen determinats tipus d'animals, n'hi ha que ataquen, per exemple, els gats poden tenir una mena de sida que és específica, causada per un virus específic, només els ataquen ells, val? També hi ha fins i tot virus que ataquen bacteris. Estan molt, molt, molt especialitzats.
4: Quant temps sobreviuen fora de les cèl·lules?
5: És variable. Això depèn de cada virus. N'hi ha que sobreviuen poquíssims, per exemple el del SIDA, necessita un contacte molt pròxim per poder transmetre's i només ho pot fer per la respiració. Altres, com el que ens va donar la pandèmia del Covid, sembla que pot ser més estable durant hores o dies en funció de la superfície. El de la polio és més resistent i mira, els antivirus se situen en un punt intermedi, però són molt, molt, molt sensibles a les condicions ambientals. Fora del seu hoste, que habitualment és un ratolí, poden sobreviure entre pocs dies i una setmana en condicions normals d'interior, però són molt vulnerables a la llum solar directa, als rajos ultraviolats, que els destrueixen en molt poc temps.
4: I una de les coses que també hem anat aprenent aquests dies parlant de l'antivirus és aquest mètode i la cadena de transmissió. No tots els virus es transmeten igual, precisament de l'antivirus expliquen que costa de transmetre, que no té una transmissió tan alta, precisament també perquè és un virus que provoca molta mortalitat.
5: Correcte, correcte. I a més, només en coneixem, que jo sàpiga, una variant, que és aquesta variant, la andina, que es diu, Andes, que és la que es pot transmetre d'humà a humà. De fet, ara ho deies, no? Cada virus té els seus mecanismes de transmissió. N'hi ha com el refredat o la grip, que es transmeten per petitetes gotes que alliberem al respirar, a l'estornudar o al tossir. Altres es transmeten per contacte. I els antivirus tenen un mecanisme de transmissió que és per aerosol. El virus surt del ratolí a través de la seva orina, excrements o saliva, s'assequen en un lloc tancat, es mesclen amb la pols, i ara, si tu mous aquesta pols, per exemple, escombrant, doncs això flota per l'aire i el podem respirar, i aquí és on es pot inhalar. Val? Per tant, l'antivirus en general no acostuma a saltar de persona a persona, però l'excepció és aquesta variant, l'andina, que és la que hi ha al vaixell, que ja es coneix de fa temps, i ha donat brots, però sempre ha donat brots molt localitzats, no ha creat mai aquestes extensions d'altres virus, no? I aquesta sí que és l'única variant del virus que es pot transmetre de persona a persona, però no ho fa de manera fàcil. Els experts ens diuen que és complicat, que ha d'haver-hi un contacte molt estret i durant hores, durant dies, prolongat, no és una cosa similar a un refredat o una grip o el Covid.
4: En el cas de la Covid, precisament vam parlar molt de les mutacions, la variant Delta, l'Omicron. Com són i com es donen aquestes mutacions en un virus? Per què muta un virus?
5: Clar, un virus, al ser molt simple, al tenir aquest ARN, que és molt simple, està molt sotmès a agents externs que li provoquen mutacions, per exemple, agents químics o la mateixa radiació ultraviolada del sol. I com que es repliquen molt de pressa, entren dins una cèl·lula i la cèl·lula fabrica centenars o de vegades milers de còpies, aquest procés va molt ràpid, molt ràpid, molt de pressa. I pot haver petits canvis, pot haver-hi petites modificacions d'un virus a un altre. La major part de modificacions faran que aquell virus en concret no sobrevisqui, és a dir, no faci res, però mira, de tant en tant, per atzar, n'hi haurà alguna modificació que serà beneficiosa pel virus, que crearà una nova variant del virus, que despistarà el mecanisme d'autodefensa de la víctima, que els seus anticossos no reaccionaran, no reconeixeran aquell virus, i això és el que crea les noves variants i fa que els virus mutin molt de pressa. I això ho veiem amb el de la grip. El de la grip, cada any, quan ens vacunem de la grip i es vacuni contra la grip, és cada any una nova variant, com a mínim una, ens vacunem d'una de les variants, però són virus que canvien molt de pressa.
4: Aquestes mutacions són les que fan que els humans puguem tornar a agafar el mateix virus, precisament.
5: Clar, és el que dèiem ara de la grip, no? Dius, bueno, ja et passa la grip, no en tornaré a passar mai més. No, cada any pots agafar grip i, a més, en pots agafar més d'una en un any, en funció de les variants que creïn, perquè el nostre sistema de protecció immunològic crea anticossos per combatre els virus, però, clar, si el virus ha mutat, això vol dir que només que hagi canviat una mica les proteïnes que envolten, que protegeixen el seu ARN, ja està. Els nostres anticossos fracassen i els ha de tornar a fabricar el nostre cos novament. Vol dir que ens tornem a malaltir o ens hem de tornar a vacunar, llavors el nostre cos aprendrà sobre aquella variant.
4: Una cosa que també estem aprenent amb l'antivirus és que és aquesta cosa d'una mena d'ironia que els virus més mortals són precisament els que menys es transmeten, els que costa més de transmetre.
5: Clar, com que un virus necessita, per infectar, necessita sortir d'una cèl·lula per infectar-ne d'altres i després trobar nous hostes, doncs si un virus és molt, molt, molt, molt mortal, doncs no dona temps a que aquell ésser que el té, no?, pugui infectar-ne d'altres. De manera que es produeix això que dius, és una ironia perversa, no?, però és així, els que són més mortífers no tenen una extensió molt grossa perquè no tenen temps a infectar-ne d'altres. De fet, mira, hi ha una cosa que és que és com si el virus no volgués fer mal. El virus, d'entrada, el virus no vol fer res, vull dir que no és cap ésser viu, però si ho fos, no té intenció de fer mal. L'única cosa que vol és emprar la víctima com un medi per reproduir-se. El que passa és que, clar, això té conseqüències nefastes normalment per la víctima.
4: Sentint-te, Joan Anton, en saps moltíssim, però encara ens queda molt més per aprendre sobre aquests virus, eh?
5: Oh, i tant. Mira, d'entrada ja et dic, encara estem discutint a la ciència si els considerem éssers vius o no. Ja et deia al començament que ara el consens de fa temps és que no els podem considerar. Però dèiem, mira, són molt petits, i et deia, són en general molt més pequeños que un bacteri. Però des de fa uns anys comencem a descobrir virus que són molt grossos, alguns dels quals sembla que infecten fins i tot ameves, que ja són organismes, doncs, en una certa mida. I això de la vida, de si som vida o no, encara és una qüestió que ens porta de corcoll i dura aquest debat. I és que, en definitiva, Roger, encara avui, ple segle XXI, no sabem exactament com definir la vida.
4: Gràcies, Joan Anton Català. Una abraçada ben forta. Ho deixem aquí.
5: Igualment, Roger.
4: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Pausa. I recuperem també la plana informativa d'aquest suplement que passa a aquesta hora per Tenerife, on aquest creuer ja és al port i és a punt també per al desembarcament d'aquests 147 passatgers que aniran desfilant per nacionalitats i els espera un llarg periple que acabarà amb una quarantena.
3: El suplement amb Roger Escapa.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
9: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
10: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
9: Thank you!
8: Per aquí, sisplau!
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna a tots els mals, no?
12: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
11: Ai, em sap greu, veu?
13: Un restaurant caníbal a Berlín.
12: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim. Mm-hmm.
13: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1:00 PM, amb Paula Molés.
14: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
3: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
14: sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
15: Revolució 4.0.
14: Dissabte a tota l'API web.
15: I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
14: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Núria Pujades, titulars, bon dia.
16: Bon dia.
4: El creuer Ondius ja ha entrat al port de Granadilla a Tenerife.
16: Els ministres de Sanitat, Interior i també el director de l'OMS supervisaran el desembarcament dels passatgers en les properes hores. L'operativa continua endavant amb el vistiplau del govern espanyol. Malgrat aquesta matinada, el president canari, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig.
4: Israel assegura que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza retinguts des del 30 d'abril.
16: Són el català d'origen palestí, Saif Abukashek, i el brasiler, Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els ha expulsat del país, tot i que les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó.
4: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents a les vagues d'educació.
16: El sindicat Auster reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
4: Trànsit complicat a Barcelona a aquesta hora per la cursa del Corte Inglés.
16: Que començarà a les 9, el traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça de Catalunya. Els talls de trànsit han començat a les 5 del matí.
4: Hungria ja ha passat pàgina d'Orbán.
16: Amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar, i el canvi de rumb del país ja es comença a notar, com a mínim, simbòlicament, la presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea.
4: Els Mossos busquen els dos assaltants que aquest dissabte van fer un atracament a punta de pistola a Mataró.
16: Van entrar en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Segons els Mossos, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi ha acabat sense ferits.
4: Ja es prepara una vaga general pel dret a l'habitatge.
16: Serà per l'any que ve, una mobilització que organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny.
4: Aquesta nit, Rodrigo Cuevas ha omplert el Sant Jordi Club.
16: El músic hi ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència.
4: Tot això en un diumenge de clàssic. Al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o si guanya contra el Real Madrid.
16: Mentrestant, l'Espanyol s'apropa al descens després de perdre contra el Sevilla per 2-1.
4: Marina Laminos, portades dels diaris, protagonisme avui pel vaixell Ondius i per un clàssic que pot ser decisiu.
17: A l'ara, tant la crisi de l'antivirus com el duel entre els de Flick i els d'Arbeloa ocupen la part inferior dreta de la portada, en gran però imatge central del cel de Barcelona, on s'hi veu un raig, titular sobrescrit. Arriba un superniño, com ens afectarà, es pregunten, i espai també per a una altra fotografia, en aquest cas de Pilarín Vallès, perquè avui l'ara entrevista a 6 famosos que expliquen el seu racó preferit de Catalunya. A La Vanguardia, a la part superior, imatges dels entrenadors de Barça i Madrid. El Barça, un clàssic del títol de Lliga, i a sota, titular central, desplegament global per posar sota control l'antivirus. I a la part inferior, encara de La Vanguardia, imatge de Paula Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, que lluerna, diuen, a la Vuelta. Mateixa fotografia central que a El Periódico, d'ella diuen que ha nascut una estrella, i titular en aquest cas també del Periódico, una enquesta Andalusia. El PP es juga la majoria amb l'esquerra del PSOE a l'alça, i el Punt Avui, vertigen, cada vegada més professionals fan un canvi radical a la feina i opten per dedicar-se a la seva passió.
4: A la premsa que s'ha dit a Madrid, l'antivirus comparteix protagonisme amb el funeral dels dos guàrdies civils morts que perseguien una narcollanxa.
17: Tant del País com a La Razón, la imatge central és la de viatgers de l'Ondius observant l'horitzó en prismàtics aquesta setmana, quan anaven rumb a Tenerife. El País titula 40 dies del risc, la vida al creuer amb un virus mortal a bord. I a La Razón, la pacient de la que en dona negatiu i quarantena per a la de Barcelona. A l'ABC, la imatge central és de l'enterrament dels policies, tant l'ABC com La Razón, que critica que ni Sánchez ni cap ministre hi van ser presents. I el Mundo, en titular, en el mateix sentit, els narcos van provocar el xoc. La Guàrdia Civil desmunta Marlaska.
4: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 60 espelmes, 3 aforcades.
18: Jo quan vaig estudiar la carrera vaig acabar l'any 90 aquí, a la Facultat de Medicina.
19: Llicenciada en Medicina, ha estat una de les monges més mediàtiques de casa nostra, sobretot per la seva manca de fe en les vacunes i per defensar substàncies sense una base científica, motiu pel qual el Col·legi de Metges de Barcelona la va inhabilitar durant 18 mesos.
4: 81 espelmes, Rafael Ribó.
20: No coneixia el senyor Pablo Hasél. No conec
19: L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya va ser diputat al Parlament durant 5 legislatures i una al Congrés dels Diputats. Entre el 2004 i el 2022 va ser el síndic de greuges de Catalunya.
4: 66 espelmes, Bono.
19: El cantant irlandès és conegut sobretot per ser el vocalista d'U2. Més enllà de la música, també és un personatge que destaca per la seva filantropia, que li ha valgut 2 nominacions consecutives al Premi Nobel de la Pau.
4: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquest que sona és Eric Clapton, torna a Barcelona 22 anys després.
1: El rocker semblava que s'havia de retirar dels escenaris després de denunciar fa uns anys que tenia una malaltia crònica, però el guitarrista anglès encara té força per fer un tour internacional que avui el durà a actuar al Palau Sant Jordi. Serà a les 9 del vespre i encara queden algunes entrades per entre 120 i 180 euros.
0: I això és Ànima, que encara es pot veure a l'escenari del Teatre Tívoli.
1: L'obra, protagonitzada per Paula Malian, situa en el Hollywood dels anys 30 i ens presenta la Greta, una jove que somia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Es poden comprar entrades amb preu especial avui a partir de 19 euros.
0: A la Sala Vic t'abracen fins que m'adormi.
1: És un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 15 euros.
0: Al Teatre Texas encara s'hi pot veure per Magel.
1: L'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar està dirigida per Victoria Spunberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i explica la història d'una dona que es defineix com una lesbiana suïcida que s'endins en un viatge interior on desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la pròpia idea de supervivència. Avui a funció a 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 12 euros.
0: I avui també es pot veure el clàssic al Time Out Market de Barcelona.
1: S'hi ofereixen dues opcions. D'una banda, l'experiència premium per gaudir del partit des d'una sala privada amb terrassa, servei a taula i un menú especial, tot per 35 euros. I de l'altra, veure el partit en l'ambient obert del Market amb menús disponibles per 20 euros. Tot plegat amb una pantalla gegant per gaudir-ne com cal.
0: És l'hora del conte, el suplement. El conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Model pedagògic.
2: Ahir era el mestre més estimat pels alumnes i el més lloat a l'AMPA. Avui és un empestat. El motiu? Creuar en vermell un semàfor amb 5 alumnes al darrere, formant en fila índia. Tots van arribar sans i estalvis a l'altra banda. Però una professora espieta es va encarregar de traslladar-ho a direcció. El mestre va defensar que travessar en vermell tenia un rerefons pedagògic. Primer va al·legar que les regles calia complir-les només quan tenia sentit fer-ho. Després va afegir que acatar per acatar convertia els ciutadans en súbdits. I al final ho va traduir al llenguatge viari. Per molt que el semàfor ensenyés el vermell, tenies el deure de passar si no venia cap vehicle. El director no el van convèncer les explicacions i va expulsar-lo sense miraments. I si avui és un empestat, és per la reacció dels pares quan el veuen a la via pública. Quan el mestre es disposa a creuar en vermell qualsevol carrer, s'afanyen a tapar els ulls de les seves criatures per evitar que creixin amb aquesta mena d'obscenitats. El mestre va desaparèixer del mapa durant molts anys, però un dia va tornar. Anava vestit de pastor. Encapçalava un ramat d'ovelles i algú el va veure superar en vermell una avinguda sense que generés cap escàndol.
0: Música. Tot el que

0: minut per arribar a les 8 del matí. Ho fem acompanyats de la cançó que ens proposa sempre el nostre tècnic de so. Avui és el torn del Macià Closas. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Ja que estem a maig, li farem un petit homenatge i arribarem amb la Maria Solà, més coneguda artísticament com a Maig, ja que aquest passat divendres va treure el seu primer disc titulat Prou. I això que sona es titula Vull perquè no puc.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa aquesta hora per Tenerife, on ja ha arribat l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer ja fondeix el port, assistit per un remolcador a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistim en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers, encara no ha començat, 147 passatgers que seran desembarcats en grups reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta, molta calma. S'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem aquest diumenge per part d'alguns mitjans i televisions a aquestes properes hores. Mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat també pel futbol.

Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet, és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick: identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Després de les pluges arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, aquest matí s'espera sol amb bastants bancs de boira que s'anien desfent ràpidament i a la tarda normalment hi haurà una línia de ruixats que entrarà per les comarques de Ponell, les de Tarragona, Lleida, ruixats, algunes tempestes també pel Pirineu, l'Alt Pirineu i més cap al tard, cap al vespre, poden també arribar ruixats més tocats a altres indrets del país. La temperatura avui puja entre 2 i 5 graus, una bona pujada, i també destacar, per acabar, que el vent de Garbí reforçarà i que pot arribar a cops superiors als 50 km per hora a partir de la migdia a la Costa Brava.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ja és al port de Granadilla, a Tenerife, el creuer Ondius, on ha escalat els últims dies el brot d'antivirus. Supervisant tot l'operatiu hi ha els ministres de Sanitat i Interior del govern espanyol i també director de l'Organització Mundial de la Salut. Sens dubte, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu. La incertesa és evident i aquestes últimes hores el president de les Canàries s'ha negat a rebre de nou el vaixell, ho ha dit de matinada. Fernando Clavijo diu que ell no el vol i que tot el que pugui passar serà responsabilitat del govern espanyol. En qualsevol cas, la Marina Mercant ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari i ja és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers que no pacients. Això ens ho van explicar ahir des del clínic perquè la immensíssima majoria són absolutament asimptomàtics. Ho recordava ahir al vespre la ministra Mònica García.
3: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
1: Enviats especials a Tenerife i anem en directe al suport tècnic del David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Roger, què tal?
1: Fa una estona que veieu el vaixell, ja?
4: Sí, ja està dins del recinte del port. En un primer moment ha quedat fondejant justament al costat de l'únic vaixell que hi ha en aquest moll, i això ens ha estranyat a tots els periodistes que estem aquí, que som gairebé un centenar, però ara s'està movent, està fent maniobres. Entenem que és ja per situar-se en un punt en què pugui començar tot aquest desembarcament. Hi ha, com us deia, molta expectació, hi ha alguna llanxa de la Guàrdia Civil que patrulla al voltant d'aquest Ondius, també veiem drons i helicòpters de l'exèrcit. Recordem que, com deies ahir, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va dir que no autoritzava aquest fondeig, aduint raons de seguretat, però és evident que la Marina Mercant i el govern espanyol l'han desautoritzat perquè l'Ondius és aquí davant nostra, per tant, sentim el que deia Clavijo.
5: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
4: Justament per calmar els ànims ahir, Tedros Adhanom, el director de l'OMS, des d'aquí mateix, des del port de Granadilla, va remarcar que això no és una Covid.
6: This is not COVID.
7: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
6: The risk to the local population is low.
4: Ara aquí a Granadilla, a Tenerife, està sortint el sol, comença a haver-hi llum, per tant, segons el previst, ara hauria de ser el moment en què experts de l'OMS, metges, entrin dins de l'Ondius per comprovar l'estat de tots els passatgers que, com deia, són ara mateix asimptomàtics, i ja cap a mig matí, quan s'hagi fet aquesta revisió, si tot és correcte i no hi ha ningú que es trobi malament, començaria tot aquest procés de desembarcament tal com estava previst.
1: Fantàstic, Mònica. Demana pas tan bon punt tinguis novetats amb la Mònica Mas i el David Mendoza, que avui ens acompanyaran al llarg de tot aquest suplement en vies obertes, evidentment, a Tenerife, des del port de Granadilla a les Canàries. També ens acompanyarà en aquest estudi ben aviat el Roger Paredes, ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per entendre el perquè de les mesures sanitàries en aquest desembarcament. Mentrestant, es mantenen en 6 els casos d'antivirus relacionats amb el creuer d'Ondius. La dona confinada a Alacant amb sospites del virus ha donat negatiu a les últimes hores i en aquesta prova de PCR, notícia importantíssima, tot i així seguirà ingressada i se li farà una segona prova avui passades 24 hores. Continua confinada a l'Hospital Clínic, com us vam avançar ahir en aquest programa El Suplement, una persona que es considera contacte de la dona que va acabar morint pel virus a Johannesburg. La notícia ens va agafar fent programa justament a l'Hospital Clínic per les jornades del Clínic Obert, i l'epidemiòleg Antoni Trilla subratllava que tampoc hem de parlar d'ella com una pacient.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
1: Trilla deia que hi ha molt poca probabilitat que aquesta dona doni positiu els propers dies, malgrat tot no se sap quants dies haurà d'estar confinada. Van parlar entre 3 i 6 setmanes. De seguida tornem cap a Tenerife, vies obertes amb aquest port de Granadilla, d'Abona, on ja tenim l'Ondius a l'espera que arrenqui aquest desembarcament, que va per llarg, eh? És a dir, això pot allargar-se més de 24 hores, tampoc farem la transmissió en directe, sí que evidentment doncs, tot el que vagi passant, que sigui destacable, ho anirem traslladant a l'antena de Catalunya Ràdio. L'altra notícia d'aquestes últimes hores és que Israel assegura que ja ha alliberat els dos activistes de la flotilla Global Summit, retinguts des del 30 d'abril, ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal. Tot i així, les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
9: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
1: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. És un diumenge, atenció, de restriccions de mobilitat. Si us heu de moure per Barcelona, d'aquí menys d'una hora, a les 9, arrenca la cursa del Corte Inglés, una de les més multitudinàries. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants, com sempre que hi ha esdeveniments esportius d'aquesta magnitud, que ja està comportant talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectació al transport públic. Per tant, paciència. De fet, les restriccions de trànsit han començat a les 5 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de dues d'aquest migdia. La cursa comença a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment també enfilaran el carrer Casc per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya. Pel que fa a l'afectació al transport públic, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro. A les portes d'una nova vaga general d'educació, el sindicat majoritari USTEC continua exigint una negociació amb el departament a l'hora que demanen dimissions per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea docent. Continua també la picabaralla política per aquesta qüestió. L'última a sumar-se a la petició de dimissió de Trapero ha estat Junts per Catalunya, que ha ampliat les exigències a dues conselleres del govern. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
10: Cessi a la consellera Parlon i pel que fa incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos és poc democràtica.
11: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
1: Des dels Comuns, Jessica Albiach diu que veu el govern sobrepassat i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. A aquesta hora podem saludar Isaac Salinas, ell és delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona. Bon dia, Isaac, què tal?
12: Bon dia, què tal, com esteu?
1: L'Isaac Salinas va ser a l'assemblea on dues agents dels Mossos es van infiltrar fa uns dies, un fet que ha aixecat polseguera, peticions de dimissió del cap dels Mossos. Et vas adonar que hi havia agents a la sala, Isaac?
12: Bé, no jo, però sí altres companyes. Hi ha una companya de l'assemblea que va reconèixer a les dues agents perquè les havia vist uniformades a la manifestació del 8 de març. I clar, amb aquest indici doncs, se les va fer una sèrie de preguntes sobre el centre educatiu on treballen i, de més, que van deixar prou clar que no eren docents. I quan ja es van veure exposades van marxar sota un pretext que era, doncs, com de debò, va marxar de l'assemblea i ja està. Llavors, amb aquestes evidències, bueno, és que ja no cal donar-li més voltes. Al mateix cos dels Mossos d'Esquadra han confirmat la infiltració d'aquestes agents. La qual cosa, doncs, bueno, és una vulneració gravíssima del dret de reunió i de l'activitat sindical, perquè al final les assemblees de docents, que són, doncs, són espais democràtics i pacífics, no?, d'organització sindical.
1: De quina manera aquest fet condiciona també totes les demandes que teniu amb el govern i que de moment no són correspostes?
12: Bé, bueno, en primer lloc ens sumem a l'exigència d'explicacions immediates per part del president Illa. Ha de comparèixer i explicar quin és l'abast d'aquesta operació i ha d'haver el cessament immediat de qui correspongui. Però és que ja durant les vagues que van fer el mes de febrer i març, els Mossos van identificar o van denunciar a una vuitantena de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que es basen en la llei de seguretat ciutadana, no?, la llei Mordassa. Bueno, doncs no és casualitat que quan es va aprovar aquesta llei els moviments socials la van denunciar, no? O sigui, en un país que es consideri democràtic, el desplegament policial sistemàtic contra les mobilitzacions de docents resulta inacceptable. I és per això que diem al govern que prou d'espiar, prou d'intimidar i prou de reprimir els treballadors i treballadores de l'educació alhora que mantenen bloquejada la negociació del conflicte educatiu. I és que un govern que tracta així el personal educatiu és un govern que manté l'educació del país. I per això no ens cansem d'insistir. El que han de fer és tornar a la via del diàleg i de la negociació. Han de convocar els sindicats majoritaris, a mesa sectorial, reobrir la negociació i no enviar policia a espiar-nos.
1: Aquesta negociació ara mateix no està oberta aquest cap de setmana de cara, per exemple, a la vaga que hi ha convocada aquest dimarts i després la resta de calendari que ve farcit, també de jornades de vaga, però la més immediata és aquest mateix dimarts.
12: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures en l'exigència per part del Departament d'Educació d'uns serveis mínims completament abusius del 50%. Per tant, observem com, mentre d'una banda la consellera Niubó parla de mà estesa als sindicats, segueix havent un immobilisme molt greu, no?, per part del govern. Llavors, doncs, bueno, hi ha un malestar acumulat entre el col·lectiu docent que ha arribat a un punt límit i, bueno, és que és inexplicable que després de les vagues de febrer i març, que van superar en tots els casos un 70% de seguiment, que no són minoritàries ni molt menys, i a més amb el suport de famílies i de tota la comunitat educativa, tota resposta del Departament d'Educació i del Govern de la Generalitat sigui defensar un acord signat el 9 de març amb els sindicats minoritaris que el 95% del col·lectiu docent rebutja per insuficient i a més d'aquest immobilisme observem això, cortines de fum com el pla dels Mossos als instituts de secundària, que en cap cas resol els problemes de convivència.
1: Última pregunta. Sí, Isaac Salinas, què ha de passar perquè USTEC aixequi aquestes vagues programades per final de curs, que són moltes, a data d'avui diumenge, missatge adreçat a la consellera Niubó?
12: Sí, el dia dijous ja vam enviar un nou missatge a la consellera Niubó que si volen que no tinguem l'escenari de vagues convocades, bueno, les vagues ja estan convocades, no?, de maig i juny, però si no volen que no acabem el curs en normalitat, que és, doncs, el que estem plantejant amb aquest escenari de vagues, el que han de fer és tornar a negociar i situar una millor oferta i millorada en matèria de salaris, en matèria de recursos per atendre l'alumnat, de ràtios, en matèria de reduir la burocràcia i que sigui acceptable pel col·lectiu. Llavors, si tenim una voluntat real i una oferta realment per dignificar la professió, podrem apropar postures i llavors, doncs, bueno, tindrem la possibilitat de valorar la desconvocatòria de vagues sempre després de la consulta al col·lectiu, perquè ens estem orientant en base a un full de ruta que té en compte, no només té en compte, sinó que posa en primer lloc la voluntat del col·lectiu en forma d'assemblees, on es delibera i es prenen decisions sobre com continuar a l'hora de valorar si una oferta és suficient o no, etcètera.
1: Última pregunta de sí o no. Espera una trucada de la consellera, vostè, que avui o demà?
12: És el que hem exigit en aquesta comunicació de dijous. Amb total urgència vam demanar a la consellera que ens contactés per fer-ho a negociar aquesta mateixa setmana. Sí, ara ja és diumenge i encara tot i així seguim esperant la seva trucada.
1: Molt bé. Doncs l'Isaac Salinas, el delegat de l'OSTEC al Consorci de Barcelona, queda clar el missatge. Una abraçada, gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, hora informativa, finestra oberta a Tenerife, on aquest creuer ja ha arribat a la costa sud de l'illa Canària. Es preveu que aquests propers minuts, a partir de les 9, comenci el desembarcament d'aquests 147 passatgers. Mentrestant, la crònica internacional continua ben farcida, a l'Orient Mitjà continua vigent el fràgil alto al foc entre els Estats Units i l'Iran, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra punts estratègics nord-americans a la zona després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. El país persa assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, Donald Trump continua esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau enmig d'incidents que fan perillar l'alto al foc. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts. Al sud del país, els combats entre Israel i Hezbollah no s'aturen. I Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Magyar. El canvi de rumb del país ja es va començar a notar com a mínim simbòlicament. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor, Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat la bandera 12 anys després i s'ha celebrat el Dia d'Europa per commemorar el naixement de les primeres institucions comunes. Magyar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
13: Uralkodni fogok Magyarországon.
14: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
13: Én szolgálok.
14: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
13: És a magyar nemzet igényli.
1: Péter Magyar ha estat investit per una supermajoria aconseguida aquestes últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Al suplement ahir us vam prometre que viuríem un vol amb gravetat zero des de dins. Doncs bé, després d'un dia de gran intensitat informativa, ens hem endinsat en un estudi internacional que analitza com afecta la gravetat zero a la salut humana, en especial al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia han tripulat aquests 5 vols parabòlics per experimentar-ne les conseqüències i també han estat testimoni des de Sabadell la Núria Hart, que ens ho explica en aquesta crònica. Bon dia, Núria, com ha anat?
15: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai. La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
16: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols espacials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
15: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
1: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge, una mobilització que es vehicularia a través de la plataforma Per una feina i una casa dignes, un espai que aglutina entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general arreu del país. Isi Saez és portaveu de la plataforma.
17: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats, sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
1: Per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, la plataforma farà una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny. Aquesta possible aturada s'emmarca en un context en què el preu del lloguer a Catalunya s'ha doblat a l'última dècada, una pujada que no ha anat en sintonia amb la del salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20% i sense comptar la inflació. Un altre front de lluita són les biblioteques de Barcelona. Han convocat una vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, una mesura que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
18: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. L'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris.
1: La convocatòria arriba després de 2 mesos de negociacions contra el Consorci i l'Ajuntament que, segons els treballadors, no han avançat. Atracament a punta de pistola al centre de Mataró. Els Mossos busquen els 2 assaltants que ahir al matí van irrompre en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Com es pot veure a les imatges de les càmeres de seguretat avançades per El Caso, un dels lladres va entrar al negoci amb una maleta de rodes i amagant-se el rostre amb una gorra i una mascareta. Van preguntar a un dependent per un carregador i a continuació el va apuntar amb una pistola. El dependent es va intentar amagar i aleshores va aparèixer un altre lladre per emportar-se diversos productes. Segons han explicat els Mossos a l'ACN, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi va acabar sense ferits. I han desarticulat un grup implicat en diversos tirotejos i incidents violents registrats a Sant Adrià de Besòs des de l'any 2024. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns enfrontaments amb armes de foc el mes passat entre 2 grups criminals amb un fort arrelament a la zona. En el marc d'aquesta investigació, els Mossos van fer escorcolls domiciliaris a principis del mes.

0: Marc Ruiz.
1: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del Paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
2: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
1: I s'explica i sedueix el públic un cop més. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat: Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantèric que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
0: Gràcies, Marc Ruiz. Veig que li ha entusiasmat el Rodrigo Cuevas al Marc. Tot això també, la redacció del suplement la tenim sobreexcitada per el que vindrà a continuació. Aquesta nit, després de 19 anys, ha tornat a sonar, per pena de molts, l'Oreja de Van Gogh amb la veu de Maya Montero. Uf, mare de Déu. A veure, puja. Ens hem d'imaginar que és de Maya Montero. Ha sonat el tret de sortida d'aquesta manera de la gira del grup Basca Bilbao, on per primera vegada des de l'any 2007 els fans han tornat a gaudir dels èxits cantats per la seva vocalista original, un directe que ha tingut algun entrebanc. Fil de veu. A veure, és la qualitat, o sigui, no és, clar, és so de directe, no sé si gravat amb un telèfon mòbil o amb què, però sona com sona. Cançons antigues i també alguna de nova. Se sent més el fan que la canta que no Maya Montero. La de Bilbao és la primera parada d'aquesta gira de retrobament de l'Oreja de Van Gogh, que a Barcelona farà parada 4 dies diferents, el 6, el 7, el 26 i el 27 de novembre al Palau Sant Jordi.
3: Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet.
0: D'un concert a un altre que també vindrà, ja sabem el cartell de la Castanyada del Cabró Rock, el festival que durant 17 hores omplirà l'espai Can Guitet de Montmeló. Els Pets són un dels caps de cartell que, a més, compartiran escenari en un mateix festival amb l'Axe amb Busto per primera vegada en dues dècades. També hi seran els Amics de les Arts, la Ludwig Band, els Figaflaues i els Tiets. Entre d'altres, el festival es farà el dia 31 d'octubre. Espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, i a més de música oferirà activitats i gastronomia típiques catalanes.
4: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
0: Sorda i Cirat continuen triomfant als premis. Aquesta passada nit han recollit diverses estatuetes als Premis Platino, que celebren el cine iberoamericà. Álvaro Cervantes s'ha endut el premi a millor actor de repartiment i Cirat ha triomfat en la categoria tècnica de so, direcció de foto i efectes especials. La gran guanyadora de la nit ha estat, però, aquesta pel·lícula.
5: Aquells programes...
0: Això és L'Agente Secreto, és el thriller polític brasiler que s'ha coronat com la millor pel·lícula iberoamericana de ficció i també s'ha endut els guardons a millor direcció, guió, millor protagonista per Wagner Moura. La gala dels Premis Platino podrà veure aquesta nit a través de la televisió espanyola. I la Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va reneixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marni. Avui porta el seu projecte artístic a la ciutat del Vallès, a la cocapital del Vallès Occidental. Un espectacle que aixecarà el taló a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. De seguida els esports, de seguida el Barça, de seguida l'enfonsament del Madrid. Quan són 9:15 del matí, aquesta nit el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Només necessita un empat al Camp Nou, però ja sabeu que a vegades, quan tot sembla tan encarat i de cara a barraca, els catalans també són especialistes en tirar-nos a la piscina i que no hi hagi aigua. Intentarem apagar el tribunero que portem dins i ser una mica més optimistes a les hores que tenim per endavant.

0: de suplement, que estan marcades per Tenerife, però també estan marcades per la prèvia del Clàssic i alguna altra última hora que de seguida desenvolupem. Fins ara.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Al arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
4: Residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
5: Benvinguts a la millora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
5: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
7: Yes, què diu?
8: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
5: Carme, Carme.
7: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, amb qui parlo? Sí, mare?
9: Hola, hola.
7: Sí, sí. Som la Roser i jo.
5: Ara, ara sí!
7: Escolta, perquè no puges.
5: No puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
10: Ho arreglem abans.
7: Tinc una coca molt maca.
5: Ara, ara, ara, això és el que volíem sentir.
1: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
5: Anem a repartir berenar.
1: A la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Què diu?
1: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Ocasión Plus Bet llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
13: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
1: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
14: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
1: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
1: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: A punts semàfors. Comença la cursa.
1: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Vila.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
1: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
18: Vols anar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP? Doncs estigues molt pendent aquesta setmana de l'Univers MotoGP i de les nostres xarxes socials. Aquesta setmana Gran Premi de França amb convidats especials.
1: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre i les entrades, teves.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger.

0: El Barça de Hansi Flick té un nou repte, guanyar la Lliga en un clàssic. No ha passat mai encara. Els blaugranes poden fer-ho realitat aquest vespre a les 9 al Camp Nou. De fet, en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions. Però, escoltant Flick ahir a la sala de premsa, queda clar que volen donar un cop damunt la taula i enfonsar encara una mica més el Madrid, que arriba molt tocat aquest clàssic.
1: El nostre objectiu és clar, volem guanyar la Lliga a casa. Juguem a casa, tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat i amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan m'ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100% i també volen guanyar. És normal, és obvi. Al final, per això el clàssic és tan important tant pel Barça com pel Madrid. I el que volem és guanyar-ho i fer-ho a casa.
0: Flick la cara, Arbeloa la creu, la nit i el dia, l'antagonista de Hansi Flick, si el tècnic alemany transmet il·lusió i entusiasme, Arbeloa és tot el contrari. L'entrenador del Madrid, ahir a la sala de premsa, el vam seguir en directe amb crispetes aquí al suplement, intentava treure aigua del vaixell amb un cubell i amb una tassa també, minimitzant la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb arguments tan treballats com aquest.
2: Mira, yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
0: Molt bé. A tot això, hi ha el Cadilla en un clàssic en què pot reaparèixer Rafinha.
3: Sí, el brasiler ja va rebre l'alta mèdica la setmana passada a Pamplona, però no va tenir minuts després d'un mes i mig de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en un amistós amb el Brasil contra França. Rafinha ja té ganes de jugar contra el Madrid. N'ha parlat a Movistar.
4: Buscando mi mejor versión otra vez. Creo que aún me falta un poco más, pero esperemos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no son a regalar nada y si ganamos el partido celebra la Liga otra vez.
3: També podria tenir minuts Marc Bernal, que ja va reaparèixer la setmana passada a Pamplona. El migcampista de Berga és l'únic jugador del primer equip que encara no ha jugat mai un clàssic a primera.
5: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial, amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
3: Flick recupera Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem amb la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, avui hem preparat un programa també amb molt de Barça. A partir de les 10, tertúlia esportiva amb tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Són el Jordi Puntí, el nostre home Barça, però també vindrà l'Anna Vallbona, el Miqui Otero, també l'Ion Sindreu i el Toni Rodon, segur que hi volen dir la seva. I, evidentment, saludarem al llarg d'aquest suplement el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, el David Clopés. Per si avui no n'hi hagués prou, a l'eclipsi del suplement, Fede Sardà, un home que al llarg de la seva vida és bastant probable que hagi dit més vegades bona nit que bon dia. Fede Sardà, l'inventor del lut de gas, pràcticament ja de retirada, però que avui la cosa pot anar de celebracions, segur que té unes quantes aventures per explicar de nit. A tot això, dèiem, mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, l'Espanyol, doncs, s'enfonsa cada vegada una mica més.
6: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós, final molt dolorós al Sánchez.
0: L'Espanyol allarga una mica més aquesta agonia. D'aquesta manera, el Sergi Andreu, el tot gira, narrava la derrota dels blanquiblaus al camp del Sevilla per 2-1, i això que les coses havien començat prou bé pels pericos que es van avançar al marcador.
6: Ara bé, ha tallat una bona pilota Expósito. Golan, Aleix, ja és a la zona 3 quarts, prova el xut, li cau a Roberto a l'altra banda, a veure si pot evitar que marxi. La centra Roberto, punt de penal, Golan controla, xuta!
0: Minut 11 de la segona meitat, el primer gol 0-1 Dolan, però quan faltaven només 8 minuts pel final del temps reglamentari, l'empat del Sevilla.
6: Avança Castrín, arriba el vèrtex, entra a l'àrea, encara Castrín, el gol del Sevilla.
0: El Sevilla feia l'empat en una jugada molt mal defensada per l'Espanyol i només 10 minuts després, crec que era el minut 91, atenció, minut 91, patacada de les grosses per l'Espanyol.
6: Que la rep a la frontera, el gol del Sevilla. No m'ho puc creure. A Cor Adams ha rebut una pilota al balcó de l'àrea i ha engaltat un xut.
0: Realment el guió va ser duríssim per l'Espanyol. La sentència, aquest 2-1 victòria del Sevilla, que supera els blanquiblaus a la classificació i els deixa només a 2 punts del descens. Crec que han fet a l'Espanyol, que la dada és demolidora, 6 punts de 54. des del mes de desembre. 6 punts de 54, 18 jornades sense guanyar, Biel.
3: Sí, queden 9 punts per disputar-se. Dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. 3 finals, com reconeixia ahir el davanter Roberto Fernández.
7: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
3: Mentre que el tècnic blanquiblau, Manolo González, mira de veure el got mig ple.
8: L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i tornar a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
0: Entrades a partir de 10 euros pel partit de dimecres. És evident que la RCD Stadium necessita doncs, tota l'afició de l'Espanyol per intentar aixecar el que és una de les pitjors segones voltes de la història de la Lliga Espanyola, si no la pitjor. Però realment el Sergi Andreu, pobre, ahir que semblava que la cosa podia acabar a cara, doncs aquest final va ser demolidor. Encara parlant de futbol, atenció al que ha passat a Praga al derbi de la ciutat. Minut 96, el partit entre l'Eslàvia i l'Esparta de Praga. L'Eslàvia guanyava per 3-2 i s'estava a punt de proclamar campió de Lliga, però quan quedaven 4 minuts del temps afegit, centenars d'aficionats de l'Eslàvia envaeixen el camp amb bengales i petards, creuen el terreny de joc i comencen a atacar els aficionats de l'Esparta. Resultat, partit suspès, la federació estudia donar-lo per perdut a l'Eslàvia, que ja ha reconegut que és la vergonya més gran de la història del futbol de la República Txeca i diria jo a Europa en aquests fets que són del tot inusuals. Al marge del futbol, un dels noms del dia també, Biel, és el de Paula Blasi.
9: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la volta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys.
0: La ciclista d'Esplugues de 23 anys ha fet història, com narrava l'Isaac Vilalta al Tot Gira. Blasi va guanyar ahir la volta en la categoria femenina.
3: Sí, s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. La catalana va acabar segona ahir en l'última etapa, en final a l'Angliru, però va deixar enrere la neerlandesa Anna van der Breggen, a qui va acabar superant per 24 segons de marge. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava així quan va veure clar que podia guanyar.
10: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els 2 últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
3: Una victòria històrica, la de Blasi, perquè tant en categoria masculina com femenina només 2 catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
0: Marc Márquez serà baixa al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Sí, el pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. S'haurà d'operar i es perdrà tant la cursa d'avui com també el Gran Premi de la setmana que ve aquí a Catalunya. Avui a les 2, cursa llarga, alemans, amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb hoquei patins perquè el Barça es pot proclamar campió d'Europa avui mateix.
3: Sí, jugarà la final a les 7 contra el Porto. Els blaugranes van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals en la final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
11: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
11: Ahir va ser quart minvant i continuarà decreixent fins a arribar a ser nova d'aquí una setmana, que això és diumenge vinent.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cassà de la Selva, al Gironès?
11: A les 6:34.
0: I a quina hora es pondrà?
11: A les 20:56.
0: Una abraçada, Joan Anton, gràcies.
11: Igualment.
0: Temperatura a Cassà de la Selva a aquesta hora, Enric Agut.
12: Doncs mira, ara mateix a Cassà de la Selva la temperatura és de 9 graus, ara mateix aquí a Cassà de la Selva amb una humitat del 70%.
0: Que et falta l'aire, Enric.
12: Sí, sí, és que vengo corrents, disculpa, que no me'n recordava que entrava a la ràdio i...
0: Ostres, Enric, ets un cas,
12: Sí, sí.
0: No, és que noto com et falta l'aire, vull dir, que ja, des del plató de la tele fins a l'estudi de la ràdio són gaires metres?
12: No, és res.
0: Però has hagut de fer un sprint de...
12: 150 metres.
0: 154 sí. metres llisos de l'Enric Agut a 8:45 del matí, doncs no deu ser fàcil, Encara amb l'estómac buit.
12: Sí, no, després esmorzaré i em carregaré piles. És a dir que...
0: Hosti, Enric. Bé, va, avui surt el sol.
12: Doncs mira, el sol ha sortit arreu del país, però al matí a primera hora teníem bancs de boira a força indrets, eh? I en zones que són menys habituals, per exemple, al Vallès hi havia boira, al Baix Ebre hi havia boira, també cap a Cassà de la Selva hi havia boira, bé, Cassà de la Selva, cap a l'àrea de l'Empordà, des de Begur es veia molts indrets amb boira, però es va aixecant, és normal aquesta època de l'any. El sol va guanyant alçada i bé, avui s'espera un dia tranquil aquest matí, amb una temperatura màxima que pot pujar doncs, entre els 2 i 5 graus. Avui les màximes més elevades poden tocar els 24, 25, 26, és a dir, que es notarà que el sol escalfa. I a la tarda sí que novament tindrem un canvi de temps, arribarà un front que pot deixar alguns ruixats i alguna tempesta a comarques de Lleida, de Tarragona, i després sí que més cap al tard podria arribar a altres indrets. Però bé, és un canvi que passarà molt ràpid. I per la setmana entrant sí que es veu una setmana bastant dinàmica, eh? Perquè dimarts passarà un front, deixarà ruixats, dimecres podria tornar algun pel nord del país, i a partir de dijous, saps què passarà? Doncs que entrarà una massa d'aire polar.
0: Què dius ara? Dijous, torna el fred?
12: Sí. Dijous, divendres i dissabte vol baixar la temperatura i bé, serà com un ambient d'inicis de primavera i pot nevar al Pirineu i ja veurem la cota, però podria caure fins als 1.000 metres.
0: Ens té boig aquest temps. Gràcies, Enric. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
13: Dos amics col·legues en el judici que porto 6 mesos a Madrid.
0: Pujol.
13: Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que són...
0: Dos advocats
13: reconeguts perigos que, hòstia, és que em tenen, perdó, és que em tenen amenaçat pràcticament. I tinc a veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà. Amb el Bertín Osborne, que ho vaig explicar un dia.
14: Si avui no passa, jo ja m'imagino que ells ens guanyen al Camp Nou, ens amarguen la nit, i això ho anem allargant fins gairebé l'última jornada. Aquest és una mica el panorama.
15: Perquè jo quan perd el Barça no menjo.
0: Ets de les que no sopa.
15: Jo no sopo, ja ho feia el meu avi, això és una tradició familiar, no? Però clar, quan veus que la cosa va malament, pico algun, fas mitja trampa, no? Que piques com un petit allò, cacauets, olives, el que sigui.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge, 10 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Javier Padilla.
1: Ha referido símptomes compatibles, principalmente símptomes relacionados...
2: És el secretari d'Estat de Sanitat que acaba de parlar des del port de Granadilla, Tenerife, confirma que cap passatger quedarà desatès i que seran desembarcats amb llanxes i autobusos de la Unitat Militar d'Emergències.
0: Saïf Abukeshek.
3: I heard your voices...
2: La flotilla de Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat avui l'activista català d'origen palestí retingut des del 30 d'abril i que estava en vaga de fam des de fa 10 dies.
0: De seguida ens ho desenvolupa el Jordi Brascó des de Tel Aviv. Isaac Salinas.
4: Hi ha una companya d'assemblea que va...
2: El delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, en declaracions aquí, en aquest programa, el suplement, va estar present a l'Assemblea d'Educació on dues agents dels Mossos es van infiltrar i ha denunciat aquesta intervenció policial fa pocs minuts al programa i també ha demanat poder contactar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, abans de la vaga general d'Educació d'aquest proper dimarts.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 19.
2: Els anys que feia que Maya Montero no cantava amb l'oreja de Van Gogh, la vocalista original del grup s'ha retrobat amb la banda en el primer concert de la seva nova gira a Bilbao.
0: El número 3.
2: Els premis Platino que s'han dut, Sirat, que continua triomfant. La pel·lícula està premiada en les categories tècniques, mentre que Álvaro Cervantes ha guanyat el seu paper de repartiment a Sorda.
0: El 10.
2: Els quilòmetres afectats per la cursa del Corte Inglés, que arrencarà d'aquí uns minuts a les 9 del matí. El recorregut surt des de la Diagonal a l'alçada de Maria Cristina i acaba a la plaça de Catalunya. Per tant, mobilitat complicada aquest matí a Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 10 de maig, en aquest cas de l'any 1987, va néixer l'emissora Catalunya Música.
5: Bona nit. Avui, 10 de maig, ara, en aquest moment precís, comencen les emissions de Catalunya Música.
0: Així va sonar amb Josep Conill capdavant. El primer programa de Catalunya Música es va emetre just abans d'un concert especial de la Victòria dels Àngels al Palau de la Música.
5: Catalunya Música neix sabent que la seva creació ha estat un objectiu llargament ambicionat, no solament pels qui treballem a Catalunya Ràdio, sinó també per moltes de les persones que, a un nivell o altre...
0: 39 anys després, Catalunya Música continua sent una emissora de referència de la música clàssica. Entre els programes que s'hi emeten, des d'aquest any podeu gaudir del Fixa't com sona, del nostre estimat Xavier Solà. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Gran Teatre del Liceu, des d'un barber de Sevilla o des del quiròfan d'un doctor que, per donar la nota, opera en texans.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Els diaris Marina Alaminos, plens d'anàlisis i reconstruccions de la crisi de l'antivirus a bord del vaixell Ondius. Per exemple, el País detallen, a partir del testimoni de diversos passatgers, com s'han viscut aquests dies de quarantena a alta mar.
7: Són testimonis que expliquen que a l'Ondius hi havia tres tipus de passatgers, apassionats de la naturalesa, fotògrafs de fauna, observadors d'aus, d'altra banda també col·leccionistes de països, i un tercer grup que fa baixar aquesta mitjana de 60 anys, que són els influencers i bloguers. Durant el creuer s'han topat amb onades de fins a 7 metres d'altura i, després del primer mort, expliquen que la vida va continuar més o menys amb normalitat, excepte per la vídua, que els testimonis doncs narren que gairebé no va sortir de la seva habitació perquè estava molt malament. Els altres feien àpats tots junts i barrejats al menjador, sopa de carabassa i gingebre, duo de llagosta i filet i panacota de pastanaga, per exemple, era algun dels menús. Després van començar a arribar les confirmacions d'antivirus i hi ha veus de dins del vaixell que sí que lamenten que es va tardar a informar i que els primers dies no es van prendre precaucions. En canvi, la majoria de testimonis expliquen al País que van continuar fent vida relativament tranquil·la, amb els ànims alts. La gent ha continuat somrient, passejant per la coberta, intentant avistar aus marines. De fet, van veure, expliquen, el partit del PSG contra el Bayern, i fa uns dies també van celebrar l'aniversari d'una passatgera catalana, mantenint les distàncies, però buscant animalets per fotografiar, amb telescopis, amb prismàtics, i de vegades veient tots els reporters a l'altra banda del vaixell fent-los fotos.
0: També sobre l'antivirus, Josep Corbella fa una crida a la calma. Si apareixen més casos, escriu, no us espanteu.
7: És a La Vanguardia, on insisteix que la situació està controlada. Pot ser que apareguin més casos entre passatgers i gent que va compartir avió amb algun dels infectats. És possible que encara no hagin aparegut els símptomes, però reivindica que s'estan rastrejant bé els contactes per tallar les cadenes de transmissió i, a més, no es tracta d'un virus, us recorda, que es transmeti de manera eficient entre humans. Afegeix també que el brot més gran va ser a l'Argentina el novembre del 2018 i que les cadenes de transmissió més llargues van ser de 3 casos. Ara s'estan aplicant els mateixos protocols de rastreig. En aquella ocasió el brot va afectar 34 persones, 11 de les quals van morir. L'antivirus dels Andes, a més, acaba que és un vell conegut, incapaç, diu, de causar una gran epidèmia.
0: I avui també ens fixem en l'article del Toni Soler, que reivindica, diu, ficar el sac de la cultura catalana a la Fèria d'Abril és absurd.
7: Com també ho seria ficar-hi l'Oktoberfest de Calella? Seria com dir que si mig milió de catalans se'n van a viure a Andalusia i formen una colla castellera anomenada Los Chiquitos de Fuengirola, un 4 de 9 amb folre i manilla seria tan andalús com la Romeria del Rocío. També és absurd negar el dret de qualsevol ciutadà de Catalunya a celebrar les festivitats de les seves terres d'origen, però cal que el govern català protegeixi i fomenti la cultura pròpia, perquè les grans migracions han demostrat la gran capacitat d'integració de la societat catalana, però també han deixat la població que cataloga d'indígena i la seva llengua, el català, per tant, en minoria. Una Catalunya independent, reivindica Soler, hauria pogut gestionar millor la seva pluralitat i ara en paguem les conseqüències.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
10: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
11: Com de fàcil és robar un cotxe?
10: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
11: Quins són els trucs dels lladres?
12: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
11: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
15: 32.927. 32927 de la sèrie 42.
14: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: 6 minuts per arribar a les 9 del matí. De nou, matí informativament intens, amb molts focus oberts. Anem cap a Jerusalem, on la flotilla per Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat l'activista Saif Abu Keshek. Última hora des de Jerusalem, amb el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, finalment ha passat de matinada. Israel ha alliberat Saif Abu Keshek i Tiago Ávila després de 10 dies de detenció des d'aquella matinada en què els seus vaixells van ser interceptats en aigües internacionals davant les costes de Creta. Tant el seu grup d'advocats com el Ministeri d'Afers Exteriors israelià han confirmat la seva deportació. El Ministeri, per cert, els ha catalogat de provocadors professionals. I el mateix Abu Keshek fa uns minuts ha enviat per xarxes un missatge d'agraïment des de l'aeroport d'Atenes.
17: I heard your voices.
18: He sentit les vostres veus, m'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar, mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
16: Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, en la que formaven part Abu Keshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un menor nombre de vaixells. Ara mateix són una trentena i aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur a terme una assemblea internacional i on debatran quins han de ser els següents passos de la flotilla. Israel, per si de cas, ja ha recarcat, ha recordat que no permetrà que ningú trenqui aquest bloqueig naval que té instaurat davant la franja de Gaza.
0: Fantàstic. És l'última hora del Jordi Brascó des de Jerusalem, amb aquest alliberament després de diversos dies. Fa una setmana començàvem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, esforços diplomàtics perquè aquesta persona resident a Barcelona, d'origen palestí, aquest activista, doncs, pogués ser alliberat a mans d'Israel, i imaginem que aquestes properes hores, doncs, tornarà cap a casa. Una abraçada, gràcies, Jordi.
16: Fins ara.
0: Al Washington Post, Albert Postils, avui llegim, es fan ressò d'una teràpia innovadora: ponis que toquen el piano pels pacients de l'hospital.
19: Darrere d'aquesta iniciativa hi ha una organització sense ànim de lucre de Califòrnia, una associació encapçalada per Victoria Nodif Netanel, que ha entrenat els seus 9 ponis perquè facin lliscar els seus morros sobre un piano de 32 tecles. L'objectiu és alegrar en la mesura del possible l'estada dels pacients als hospitals del sud de Califòrnia. Aquests 9 ponis viuen en un estable al costat de la casa on viu la Victoria i aprenen a utilitzar el teclat imitant els ponis més experimentats i reben llaminadures amb gust a menta o fenc quan progressen en els seus entrenaments, que poden allargar-se fins a 2 anys. A més de visitar hospitals, els ponis també es reuneixen amb nens que han fugit de llars on patien abusos, famílies...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El Cana crea la seva primera entitat sardanista, es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la cobla passa per Alcanà. I així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: Alcanà crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista d'Alcanà es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Ciutat de Cornellà. Entre les nou sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanà de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una cobla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
2: Això era El Canà, de Francesc Marros.
0: Coplejant, les estrenes.
2: La Copla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Ortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, elegant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Ortí explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventosa, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Auferil. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Ortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però evidentment amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Ortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Urti.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bola de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbarts a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbarts Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge a aquesta trobada

dansaires a Montserrat. És d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgunyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues, som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot, i dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera, i divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera, i el mateix divendres a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la cobla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per cobla amb Quico Alcel i el Noi i el Mut de Ferreries i la cobla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la cobla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve, centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Cobla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Cobla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2 quarts de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. La mateixa hora a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Cobla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Cobles Mediterrània Reu Jove. També a la 1 de 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una cobla, la Servianenca. I a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les Cobles Bellpuig, Milenari i la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Cobla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'Audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Cobla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 11:15 i a 4:45 de la tarda, amb les Cobles Montgrins Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: Arconi. Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades, a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu, de fet el saludem des d'aquí, li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha de dir. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016, l'escoltem.

0: Poblejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do. Escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coplegeu força.

0: continuació podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Hola a todos, soy Luis Vizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
0: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Vizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes: l'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que esperen aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues?
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola, per tant,
1: Sant Pere Màrtir.
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco. Franco.
1: Mm-hmm. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistir a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
0: Poder una entitat exigir més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la, sí, muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells amb molta il·lusió el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo haurà... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quios que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roset, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, un programa que intenta entretenir a través del cinema, la qual cosa serveix també per parlar de tots els temes. D'entre les excuses que tenim per poder llançar a les ones les nostres xerrameques està el Versus, l'enfrontament de dues pel·lícules que d'una manera o de l'altra estan relacionades entre si. Aquest cop hem triat dues cintes que tenen com a factor comú l'actor protagonista, que no és altre que James Dean, un intèrpret que, deixant de banda les seves sèries televisives, va rodar només tres films on la seva participació va ser destacada. Cronològicament tenim A l'est de l'Edén, Rebel sense causa i Gegant. Com que en el format Versus només parlem de dues, hem triat les dues primeres, A l'est de l'Edén i Rebel sense causa. El motiu per n'haver triat Gegant, Gigante, Giant en anglès, penso que amb aquest film iniciava el seu estrellat definitiu. Va tenir, però, la mala sort de morir en un accident de trànsit. De fet, Gegant es va estrenar al 1956, un any després de la seva mort. Anem per feina. Us oferim les seves músiques.

Aquesta música és de East of Eden, a l'est de l'Eden, i es trobem davant d'aquests tipus de músiques que es produïen als anys 50, molt orquestrades i, en definitiva, molt tristes.

A Rebel sense causa ens trobem algun element jazzístic que intenta fer-la diferent per acabar convertint-se en el mateix d'abans. Per seguir un ordre cronològic, començarem detallant els aspectes més tècnics de A l'est de l'Eden, al este de l'Eden i el títol original Is of Eden. És de l'any 1955, té una durada de 118 minuts, el seu país d'origen, com no podria ser d'una altra manera, és Estats Units, el director és Elia Kazan, la música és de Leonard Rosenman i entre els intèrprets tenim a Julie Harris, James Dean i Raymond Massey. Us faré una petita sinopsis. Dos germans a la Califòrnia de la dècada de 1910 lluiten per mantenir el favor del seu pare, afectuós però estricte i fervorós seguidor de la Bíblia. Quan un vell secret sobre la seva mare, absent des de feia temps, surt a la llum. A continuació, i abans de parlar de les seves diferències, direm la fitxa tècnica de Rebel sense causa, Rebel de sin causa i el títol original, Rebel Without a Cause. És de l'any 1955 també, té una durada de 111 minuts, naturalment és d'Estats Units, el director és Nicholas Ray, i la música és també del Leonard Rosenman. Els intèrprets tenim a James Dean, Natalie Wood i Sal Mineo. La sinopsi. Un jove rebel amb un passat turbulent arriba a una nova ciutat on troba amics i enemics.

Parlar d'Elia Kazan és parlar d'un dels directors més importants de la història del cinema nord-americà. Un punt d'inflexió dins la carrera de Kazan va arribar amb la seva declaració com a testimoni davant del Comitè d'Activitats Antiamericanes el 1952, en el moment de la llista negra de Hollywood, que va comportar fortes reaccions negatives de molts amics i companys. El seu testimoni va ajudar a acabar amb les carreres dels antics companys d'actuació, per exemple, Morris Karnofsky i Art Smith, juntament amb el treball del dramaturg Clifford Odets. Més tard, Kazan va justificar el seu acte dient que va prendre només la més tolerable de dues alternatives que eren doloroses i incorrectes. Gairebé mig segle més tard, el seu testimoni anticomunista continuava causant polèmica. Quan Kazan va rebre un Oscar honorífic al 1999, desenes d'actors van optar per no aplaudir mentre 250 manifestants van protestar a l'esdeveniment. Després de la traïció vers els seus companys, va voler redimir-se a la Llei del Silenci, la Ley del Silencio o The Waterfront del 1954, a la qual intentava justificar els seus pecats mitjançant una fosca història de màfies d'un dels més poderosos sindicats de l'època. Deixant de banda aquest fosc episodi, s'ha de recordar a Kazan per una filmografia farcida de grans títols, com, per exemple, Un tramvia anomenat Desig, l'esmentada La llei del silenci, A l'est de l'Eden, de la qual parlem avui, i potser una de les millors pel·lícules de la història del cinema, l'obra mestra Esplendor a l'herba. Jo crec que li podem perdonar aquella relliscada que, això sí, va arruïnar alguna que altra carrera.

El format gairebé bíblic del film ens mostra a dos germans que en lloc de dir-se Caín i Abel es diuen Cal i Aaron. Ja sabem que Caín va matar Abel. A la pel·lícula això no passa estrictament, però sí figuradament. També dic que la figura de la mare, absent per això, és summament important a la vida dels joves. El pare, molt estricte, no aconsegueix omplir el buit. A l'escena en què Adam, el pare, rebutja els diners de Cal, el guió deia que el jove havia de sortir de la casa i allunyar-se del seu pare. Però James Dean va decidir improvisar i en lloc de marxar, l'abraça. I Raymond Massey, que feia el paper de pare, sorprès, va respondre cridant «Col! Col!». Quan John Steinbeck, autor de la novel·la en què es basa la pel·lícula, va veure per primera vegada al set a James Dean, va exclamar «Déu meu! Ell és Col!». Elia Kazan, a la seva autobiografia Alive, va confessar que Raymond Massey va arribar a menysprear James Dean. El director no va fer res per millorar la relació entre els dos, ja que aquesta tensió era molt beneficiosa pels personatges de la pel·lícula. Aquesta va ser l'única pel·lícula de les tres en què va participar James Dean, que eren Rebels sense causa, Gegant i A l'est de l'Eden, que va veure estrenar-se als cinemes i ser testimoni del seu èxit abans de la seva primerenca mort. Elia Kazan va assenyalar que la tensió i timidesa de James Dean s'hi manifestava físicament i per la qual cosa li va permetre a l'actor fer ús de postures recargolades i incòmodes per transmetre el seu caràcter. «Era gairebé un psicòtic», va dir el director, «exactament igual que les persones que es veuen als manicomis». Així estava desonat, encara que va convertir-se en una icona. És el que té tal. Abans de continuar, volia fer un cert paral·lelisme. Us vam comentar fa un temps la pel·lícula aquella que participava a Alain Delon, que, diguéssim, eren dos actors que sense conèixer de res, jo suposo que Alain Delon va veure una mica de la manera de treballar de James Dean, que jo crec que tenen alguna semblança. Una d'elles, i particularment crec que la més important, era el seu magnetisme cap a la càmera. Era, enamoraven a la càmera els dos, no? Potser Alain Delon més que James Dean, però bueno, és una cosa semblada. Premis. La pel·lícula aquesta de l'est de l'Eden va guanyar l'Oscar a millor actriu secundària per Jo Van Fleet, que és la que feia el paper de mare. I també va guanyar la millor pel·lícula de drama als Globus d'Or. Per què s'ha de veure? Per poder gaudir d'una obra mestra quasi bé perfecta. On es pot veure? Movistar Plus, Amazon Prime Video, Apple TV, Filmin i Rakuten TV. Segons el Gènesi, Caín es va aixecar contra el seu germà Abel i el va matar. Va sortir, doncs, Caín i va habitar la terra de nord, a l'est de l'Eden.

Bueno, comencem la nostra, diguéssim, segona part d'aquest actor tan representatiu de les èpoques dels anys 50, en Rebel sense causa. Ja que hem començat parlant d'Elia Kazan, director de l'Est de l'Eden, per començar a parlar de Rebel sense causa ho farem del seu director, Nicholas Ray, que va ser un cineasta bastant atípic al Hollywood de la dècada dels anys 50, perquè va tractar temes poc desenvolupats i clarament innovadors dins la indústria cinematogràfica estadounidenca. No tan sols la temàtica de Ray fou novetat, sinó la seva estètica formal emmarcada dins les tendències del maniercisme cinematogràfica i el cinema crepuscular. Aquests corrents es caracteritzen pel trencament amb els valors del classicisme, la transparència, la narrativa lineal i la causalitat en ordre. Dins de l'imaginari d'autor de Nicholas Ray es poden distingir alguns temes tractats a diferents pel·lícules seves, com podria ser la joventut, el romanticisme i la irracionalitat. Hem de comentar que a Nova York coneixerà precisament a Elia Kazan. Aquest era cèlebre per la seva manera poc corrent d'empènyer els estudiants fins als seus límits. I aquesta forma d'ensenyar és el que marcarà a Ray la resta de la seva vida. De fet, Elia Kazan, quan dirigeix a Three Grounds in Brooklyn, la seva primera pel·lícula a Hollywood, contractarà a Ray com a ajudant. Pels curiosos, anomenaré alguna de les pel·lícules més famoses de Nicholas Ray: Johnny Guitar, 55 dies a Pequín, Rei de Reis i En un lloc solitari.

Ara us diré alguna de les anècdotes de Rebel sense causa. La venda de samarretes blanques es va disparar després que James Dean en portés una en aquesta pel·lícula. James Dean va morir en un accident de cotxe el 30 de setembre de 1955, gairebé un mes abans que la pel·lícula s'estrenés als cinemes el 27 d'octubre d'aquell any. La narració de la pel·lícula passa al llarg d'un dia exacte. La seqüència inicial se situa cap a les 3 de la matinada i la final sobre aquesta mateixa hora del dia següent. I passen moltes coses en un dia. 24 hores es poden fer molt llargs. L'escena inicial de la pel·lícula, en què James Dean apareix estirat a l'asfalt jugant amb una granota de joguina, va ser improvisada per l'actor després que la producció estigués rodant gairebé 24 hores seguides. Jimmy li va demanar al director que agafés la càmera, que volia fer alguna cosa. Al final, aquesta escena improvisada va esdevenir la famosa escena d'obertura de la pel·lícula. James Dean es va malmetre greument la mà quan, durant l'escena a la comissaria de policia, colpeja diverses vegades amb força l'escriptori per descarregar la seva ira. La seva implicació en aquesta escena el va obligar a fer servir una bena elàstica durant una setmana. En principi, es va considerar la possibilitat que els personatges de James Dean i Sal Mineo es besessin en determinat instant. Però com que el codi de censura seguia sent inflexible amb la mostra explícita de l'homosexualitat, Nicholas Ray, el guionista Stewart Stern i tots dos actors van procurar ser subtils en la manera d'insinuar que Plató, el personatge de Sal Mineo, era homosexual i que se sentia atret per Jim. No obstant, si quan mires la pel·lícula, això és bastant evident. El detall que en certa seqüència Plató tingui mitjons de diferents colors, un blau i un altre vermell, no estava planejat al guió. Sal Mineo se'ls va posar així per simple badada. La pel·lícula s'havia de rodar en principi en blanc i negre. De fet, algunes escenes de la part inicial i de la final, així com algunes del planetari, ja s'havien rodat així quan la Warner va decidir que fos en color. De fet, aquesta despesa afegida va implicar que els reduís el nombre de figurants. S'especula que la raó fos que volien ser competitius amb la Fox, que havia decidit rodar en color totes les seves pel·lícules en el recent nou format de CinemaScope. Premis al 1956, Globus d'Or per la nova promesa femenina, Natalie Wood, que a la pel·lícula tenia 16 anys. Per què s'ha de veure? Per poder admirar una pel·lícula provocativa per l'època, tant que al Regne Unit es va censurar en part per no mostrar certs aspectes que es temien que els joves de l'època imitessin. Lluites amb navalles i curses suïcides de cotxes. On es pot veure, doncs? HBO Max, Movistar Plus, Amazon Prime Video, Apple TV, Filmin i Rakuten TV.

Ara ve la decisió final. Suposo que cadascú tindrà la seva favorita, però estem parlant de dues pel·lícules que han tingut unes puntuacions als rànquings més reconeguts de prop dels 8 punts, una nota molt important i que dona fe de la qualitat d'ambdues. Aquestes puntuacions donen un lleuger avantatge al film d'Elia Kazan, A l'est de l'Eden, però per molt poc. Jo, que sóc una mica rebel, em decanto també en un marge molt petit per Rebel sense causa. Penso que aquesta és una mica més trencadora i que, vista avui en dia i tractant el tema que tracta de la joventut, no ha passat gens de moda. Ara bé, les dues no haurien estat el mateix sense la participació de James Dean, un actor que va saber aprofitar les seves escasses oportunitats i, per mi, la seva aposta extrema pels ensenyaments de l'Actors Studio, del qual va estudiar, malgrat la redundància. La seva manera de fer, a simple vista poc ortodoxa, dota els seus personatges d'un esperit de rebel·lia present a totes les seves pel·lícules.

0: Ha estat tot un plaer tornar a revisitar un tipus de cinema que mai passarà de moda. Els que envellim som nosaltres. Tot això ha estat possible gràcies a l'Isabel Almató als controls i a Txema Luzán a la direcció i conducció. Ens seguim escoltant.
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7

0: Podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Soc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta Top i La Grange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia, i feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

Purple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única pràcticament que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir "Aguanta fort". Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brigant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis, com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Segarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentarà en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: Me estaría contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe desinteressadament a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Al Comas, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda per alguns cocos. Me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar malauradament al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change, una cançó que ve a dir: mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies, El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Venus va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 tres setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: Una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir Nunca te cases con un ferroviario. I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngel

Dalmau de Barcelona diu: el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos, l'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

Van Halen, la Texas Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de la lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Ràdio Espanya,
1: si no m'equivoco. Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí, mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que anava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, i tant. Ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
0: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no? Per exemple.
1: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort.
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar, ho faria una mica més bé.
0: Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim pensem, sí, ara encara ho milloraria,
1: quan
0: això,
1: no? Les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer, però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé, que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial, no sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple, La Vie en Rose, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, sí, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt, molt. I he estat molt feliç.
0: T'has pogut dedicar
1: i
0: tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: bueno,
1: està bé.
0: Llavors ja és fantàstic.
1: Ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: pel teu programa.
1: I que per molts anys et puguem
0: escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy al 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial, d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia: porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir, i va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi d'una de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a la mort, a l'amor,
1: sí,
2: de l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Adéu, Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950. Yeah.

0: marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les dues del migdia.
1: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
2: Molt
1: doncs
2: bé.
1: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
2: Pues mira, és un model de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
1: Cada dijous.
2: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmocaixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
1: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
4: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla, que el 13 de març del 2020. I nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
1: Ah, val, sí.
4: Per tant,
1: podeu...
4: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tras any considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
1: a Sant Just,
4: i per supost, el que ens va preparar era insuperable.
1: Té el seu espai de cuina, la cuina Miracle. Sí.
4: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant, I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'APA, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, pel qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, molt perquè els socis, perquè aquests 10 anys, aquesta, això dona... I d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
1: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
4: Sí, poder
1: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
2: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
1: Vale.
2: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente empleamos, les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto o tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Rivas, que José Ignacio Rivas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
1: Claro, y que siguen muy divulgativos.
2: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Es culto.
1: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
2: Bueno, mayormente todas tienen éxito. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura. Pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
1: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
2: Mira,
1: com ho fem?
2: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
1: sí,
2: ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo, sí, esto, ¿eh? Y hacerse socio.
1: ¿Y cómo fach?
2: Nosotros pedimos que se rellene una boleta. Uh-huh. Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea, uh-huh, que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, ¿eh? Siempre son, sí, de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
4: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, uh-huh, allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
1: pel carrer, sí,
4: doncs allà ja posen totes les condicions, val, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etc., ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè sí, la informació està a l'abast i de tothom, o sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aauge@gmail.com. Repeteixo, aauge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon. Uh-huh. I és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
4: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
4: Però nosaltres hem rebut en aquests dies algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat.
1: Molt
4: perquè
1: bé.
4: Això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
4: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Universitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacto,
4: Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat, de donar a conèixer.
1: Bueno, exploves,
4: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per
2: molt
1: tant,
2: bé.
1: Moltes gràcies a tots dos, en José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
4: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Benvingudes i benvinguts a I'm Not Your Mama. Avui estem amb Irene.
6: Hola.
5: Laura.
7: Hola.
5: Mònica.
8: Hola.
5: Judit.
9: Hola.
5: Elsa.
10: Hola.
5: I jo, Lucía. I avui parlarem sobre la reducció de les desigualtats, en concret les racials, i ens basem en les ODS, concretament la 10. Voleu saber com ens afecta a tots i com podem canviar-ho? Doncs comencem. Perquè us pugueu fer una idea, en aquest podcast ens hem centrat en les desigualtats racials, ja que per desgràcia hem hagut de centrar-nos en una perquè totes no es podria. I justament la racial, perquè pensem que és una cosa que com que tenim present, o sigui, no la tenim present perquè és com, bueno, no, això passava molt abans, tal, i ara està com dissimulat. Llavors, pues, volem donar visibilitat, ja que realment això segueix, però està una mica més transparent, com dissimulat. Creieu que la nostra societat és tan igualitària com ens pensem?
6: Jo crec que no,
9: A ver, yo creo que hi ha encara moltes desigualtats i que, per exemple, la racial, que és de la que anem a parlar ara, no sé, últimament jo he escoltat moltes notícies com de coses que passen, tipo de denúncies que han fet i que tenen a veure amb una cosa que s'ha fet malament en contra d'immigrants o de qualsevol col·lectiu minoritari.
6: Bueno, ara anem a parlar sobre la reducció de les desigualtats. Com ja hem comentat abans, la ODS número 10 busca reduir les desigualtats tant dins com entre els països, promovent la igualtat tant d'oportunitats, eliminant qualsevol forma de discriminació. Això inclou assegurar una igualtat salarial, combatre aquesta violència que hi ha racista i garantir que sigui un accés equitatiu quan parlem del poder polític. Les desigualtats, ja siguin econòmiques, socials o institucionals, poden afectar a la democràcia i sobretot al benestar social.
5: Sabíeu dir-me com podem mesurar realment si una societat és justa o no?
6: Jo crec personalment que és molt complicat, en plan, com posar-li un número com a tal de si hi ha molt o hi ha poc. En plan, simplement és veure en el dia a dia que encara que estem avançant, vulguis o no, aquestes desigualtats encara estan.
9: Sí, jo crec que sí, igual. Ara parlarem

0: Bueno, com ja hem introduït, ens centrarem en la desigualtat racial. Llavors, jo ara vaig a parlar una miqueta sobre com està la situació ara a Espanya. I bueno, ara mateix, si tu surts al carrer a preguntar, el 60% de les persones probablement et dirien que no són racistes. I bueno, jo crec que és totalment mentira, perquè encara que potser no ho siguis en un nivell de me peleo, ¿sabes?, con, amb gent que no és d'origen d'Espanya, en aquest cas, fas comentaris com, no sé, les típiques bromes que no fan gràcia o que ens riem d'això, però que no ens hauríem de riure. I a més, si tu preguntes per el carrer, la gent sempre et contestarà de que hi ha massa gent immigrant aquí a Espanya, quan la realitat és que, bueno, vam estar buscant, ens vam informar, i l'Eurobaròmetre especial del 2017 diu que només un 20% hi ha un 10% de la població que no és d'aquí d'Espanya, i la gent diu que és més del 25% i coses així, que és, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. I després vam també buscar que la discriminació racial ha augmentat en tots els àmbits, segons la CEDRE, que és el Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica. Llavors, ara nosaltres ho compararem amb França, ja que la seva història, la desigualtat racial i ètnica està relacionada amb la seva història colonial. I es veu evident en molts àmbits, com la feina, l'accés a l'habitatge, l'educació i també en la relació amb el policia. Fa uns, bueno, no sé si ho vau veure, que fa crec que un any més o menys va sortir un vídeo d'uns policies a França que van utilitzar uns mètodes horribles per a que un vaixell, un barco patera.
1: Patera.
0: No pogués entrar a França. I, bueno, fue horrible. Va sortir un vídeo i, bueno, a mi el vaig veure l'altre dia i és que se'm pusen los pelos de punta. O sea, bueno. I després també dic que a França els més afectats són els immigrants, però també els seus descendents i la comunitat gitana.
1: O sigui que tu penses que tots tenim prejudicis inconscients. Vosaltres què penseu, noies?
2: Jo crec que sí.
3: Sí. O sigui, encara que diguis que no, algun cop pel cap, no sé si vosaltres, potser s'ho ha passat alguna...
4: El que ha dit abans, encara una broma, sí, que no faci gràcia, un comentari... Sí.
1: És inconscient.
5: Sí. I que no ens adonem en el moment, però després ho pensem, i sí, és veritat que a vegades inconscientment podem pensar... Sí,
3: prejudicis.
5: Sí.
0: O jo què sé, el típic comentari o la típica acció inconscient de que vas per el carrer i passa per al teu costat un noi estranger i que vas tu sola i el teu pensament potser és ostres, me va a fer algo o me va a robar, quan realment podria, jo què sé, és que et podria passar més amb una persona d'aquí, sí, que no sé,
1: Sí. Sí, que vulguis o no, al final, que vale, per molt que tu no vulguis ser, en aquest cas, molt racista o pensar en desigualtats i tal, vulguis o no, en la societat que ens hem criat és el que ens han anat inculcant. O sigui, és com ho tenim molt adherit. Llavors jo crec que és algo molt intern que hem de fer i en plan i canviar.
0: Sí.
3: Sí.
1: Bueno, i ara parlarem sobre desigualtat, sobretot, que veiem on més les veiem, aquesta desigualtat racial. Principalment en l'àmbit de vivendes. És un dels llocs on més es discrimina. Normalment, però aquest normalment el veiem camuflat, ja sigui requisits impossibles de complir, que si l'alquiler és molt car, que el pugen cada 2x3, canvis de condicions a última hora, que o directament que no volen o renovar o que no volen que ells en plan, tinguin aquest accés. Les persones que formen part d'aquests col·lectius racialitats tenen més dificultats per accedir o mantenir un habitatge digne. I això és una de les coses que fa que hi hagi més visibilitat d'aquests col·lectius en zones ocupes, com podríem dir, i que, veiem aquests grups, aquests col·lectius en sobreocupació, habitats precaris o directament sense sostre. El 90% viuen d'estrangers, viuen en zones ocupades, però el més impactant d'això, el que a mi em va semblar més impactant, és que la majoria d'aquestes persones el que volien era sortir, en plan, no volien estar vivint aquí, però al final és com que el que la societat els hi ha obligat a fer. La discriminació en l'habitatge no és només una qüestió de papers o de burocràcia, sinó que és un racisme en plan ocultat, per així dir-ho. Per exemple, no sé si vau veure, és que jo ahir estava en el sofà, veient la tele, i vaig veure una notícia. La notícia parlava bàsicament en una casa de 11 persones, però que vivien, o sigui, una casa on vivien 11 persones i a cada habitació igual hi havia 4. La mare, amb el pare, i 3 fills, 2 fills. Llavors és una cosa molt, en plan, molt impactant, em va semblar.
0: Sí, no? I a més que el preu de l'alquiler, que era de 700 euros,
1: era,
0: potser,
1: va començar per 400 i en 3 mesos li van pujar a 700.
0: No sé, a mi aquesta situació com que em recorda una mica a quan vam parlar a classe de que quan venien els nostres avis cap a Barcelona, per exemple, que feien lo típico de tens 12 hores tu aquest llit, vas a treballar i durant que tu estàs al treball hi ha una altra persona que està pagant.
4: Sí, ja sigui el familiar o no, també, sí.
3: No, que està ocupant el teu llit. Com es deia, llit calent, no?
0: Sí, és veritat. Bueno, no sé, m'ha recordat una miqueta això, sí. Però estem parlant de que ara estem al 2025 i això passava en el 1900, jo què sé.
1: 60, por ahí, sí, en plan, molt heavy, molt heavy. És com que...
3: No hem avançat.
1: No, en plan, volem dir que sí, que estem avançant, que volem avançar, no sé, avançar, però al final és com... Fas una vista enrere i és que estem igual o... Fins i tot estem pitjor.
3: Però et vol dissimular.
1: Sí, és que és en plan, i busquen excuses.
5: No està tan visibilitzat.
1: No, i és en plan, sobretot visibilitzar.
0: Totalment.
3: Llavors, vosaltres què penseu? Que els barris segreguen oportunitats? És a dir, si vols sortir d'aquest àmbit, t'has de quedar, si et quedes, aconseguiràs alguna cosa o no? O t'estanques?
2: Depèn.
4: Jo crec que això s'ha de lluitar bastant.
3: Sí. Jo crec que has de sortir del barri.
2: T'has de sortir, veritat?
0: Sí. Però també és molt difícil. Hi ha vegades de que has d'estar allà com ahorrando, no? Però és que igualment hi ha cops que és que no pots, per la teva situació, ja sigui econòmica o per...
5: O familiar, també.
0: Sí, familiar o per el que sigui. O sea, jo crec que... Dependrà molt de la situació i del teu entorn i és que de molts factors, jo crec.
1: Jo considero ja que no és que sigui difícil, és que és injust. Perquè sí, per tenir una vida bona, per així dir-ho, entre cometes, tenir una vida normativa, perquè has de sortir del barri on t'has criat. Plan, que... És que em sembla injust.
0: Sí, i que a més un dels factors que condicionen a que tu puguis sortir d'aquí...

0: les condicions seran mínimes. L'alumnat, hi ha més alumnat de minories racials, hi ha menys recursos, menys professors, instal·lacions més antigues, menys materials, o sigui, que vulguis o no, el barri on està l'escola ja es veu afectada pel barri on està.
1: I també potser que si ja el barri condiciona les famílies, condicionaran molt, perquè al final la part com més principal de l'educació ve de casa. Sí, perquè si tu a la teva... Si tu a la teva casa tens un pare o una mare, en aquest cas que estem parlant d'una desigualtat racial, pues, que no està a favor dels immigrants o de la gent que ve a viure aquí...
2: Això condiciona la seva educació, el nen, no?
0: Claro, sí. I els nens, en plan, és que al final el que veus en el nen és el que ves en casa.
1: Sí. És un reflejo.
0: Sí. O sea, si tu veus que el nen és racista, que no està d'acord, que al final és el que està veient a casa. Jo considero que és el que està veient a casa.
3: Sí, i que tu... té la culpa, realment.
1: Sí, i que tu realment, si ets el seu professor, tampoc pots fer gran cosa. Pots com reeducar, però al final viu...
4: Els que estan més hores amb ells són els pares i tot.
1: Se supone que sí.
3: I seguirà a la casa veient les mateixes rutines. Llavors, sí. Al final, és molt difícil.
1: Sí.
0: Ara parlarem sobre unes històries reals que vam estar buscant i que ens vam veure que aquestes desigualtats racials que encara continuen. Per exemple, jo parlaré de la Fàtima, que era una dona marroquina de 30 anys que va fer una entrevista via telefònica i era una ocupadora que demanava una empleada de llar. I li van dir que sí, que volien fer una següent entrevista, que aquesta havia de ser en persona. I en el moment, li van fer l'entrevista en persona, però a l'hora de finalitzar li van dir que no la trucarien ni res. Llavors va ser en el moment que en persona va veure que aquesta dona era marroquina. Llavors, al final, en plan...
1: És que és una miqueta el que hem dit abans, no?, de que... És un rotllo que per el simple fet de que tu siguis de Marroc o que siguis de qualsevol part, sí. Ja tinguis menys oportunitats per accedir a un treball que ho pot fer perfectament ella com ho podria fer jo o qualsevol persona.
4: No, potser ho fa millor encara, però sí. Només per ser marroquí...
2: Per la seva procedència hi ha perjudicis que no la permeteixen poder arribar a les mateixes oportunitats que la resta de la gent.
0: També considero que igual no, ja no és d'on vens, perquè igual aquesta dona ha nascut aquí. Els seus pares van venir i ha nascut aquí, simplement per la religió que segueix. Sí. Llavors és, ja no és d'on ets d'aquí, d'Espanya, jo soc d'Espanya, nascut aquí... Vale, però d'on ets? Plan, lo típico de que, perquè tothom ho hem vist, lo típico de conoces a alguien que en plan que es veu que no és d'Espanya, en plan que
1: la seva família, no?
0: Sí, que la seva família, que el seu aspecte físic no correspon en plan a l'estereotipo que tenim aquí a Espanya. I li pregunten, d'on ets? D'aquí d'Espanya. No, que on has nascut? Aquí, a Espanya, a la Vall d'Hebron, ¿sabes lo que és? I el niño te dice, nah, tu no eres d'aquí. En plan, t'està dient que sí, o sigui, és que
1: Sí, és com el que he dit abans, no? De que no només és el fet de que els teus pares han immigrat, sinó que tu com que arrastres, no? Aquesta...
2: Com les teves arrels, no?
1: Sí, les teves arrels, i, bueno, arrastrar és una mica lleig, no? Dir-ho així, no? Però és com que... Tipo, portes aquest condicionament que té la societat sobre tu i tu ets espanyola, ja està,
0: sí.
1: Punto. No hi ha mucho
3: más.
1: Sí. I després també una cosa que vam veure, que probablement ho heu vist tots, perquè va sortir per les notícies i les redes socials i tot, les xarxes socials i tot això, van ser que el Joaquín Alés, que és un diputat del Vox en les Corts Valencianes, va explicar que quasi el 48% dels assassinats a les dones al 2024

0: 4 van ser per
1: gent de fora,
0: sí,
1: no?
0: Per gent de fora que no havia nascut a Espanya, i això ho va dir com una afirmació, en plan, jo tengo aquí las dades, toma, esto es real. Y realmente...
2: Porque lo digo yo y punto.
0: Es que... Totalmente. Y la realitat és que només el 13,5% de la població masculina és de fora d'Espanya, i a més, ell va comparar la situació d'Espanya amb la de ciutats com París, suggerint que Espanya no vol guetos islamizados, com en aquest cas en París. I bueno, esto es como el resumen de un discurso de odio, pero así como
3: claro, això lo que busca és potenciar el racisme contra aquestes persones.
0: Sí, i donant dades que no són certes, per com dir, ostres, si tots els delinqüents són de fora, pues a su país.
2: Pues todo fuera.
0: Todo fuera, sí. Y realmente es que era una información que no te ni pies ni cabeza, y que es que o sea, que no es real, que se lo inventa per, no sé si per
2: crear una per fomentar i per crear una imatge d'aquestes persones d'odi cap a elles, com el que ha dit la Elsa, en plan, que creïs odi cap a aquestes persones, però sense tenir ni dades verídiques ni
1: no,
2: res que
1: t'ho confirmi. En realitat, o sea, diu que que són les persones de fora que han assassinat a les dones en 2024 i que hi ha un 48%, però el que no hi surt és la gent que conviu amb moltes dones, que realment a lo millor són germans o pares o qualsevol sí. cosa, però com no és gent de fora, pues no surt aquest percentatge.
0: L'omite.
4: I com podem evitar normalitzar aquestes situacions? Què faríeu vosaltres?
0: Normalitzar què situacions?
4: Pues aquestes de discursos d'odi o de, per exemple, la Fàtima, que no l'han contractat per simplement el seu origen.
2: És que això és el que he dit abans, o sigui, és que ve molt de dins i ve molt implementat pel que han fet. Llavors, l'únic que tu no pots canviar el pensament de ningú. En plan, pots intentar, pots parlar, però sobretot depèn de tu mateix.
0: Informar-te bien.
5: Informar-te, sí. Llegir molt.
0: O sea,
5: sí,
0: no, no de TikTok o de yo qué sé, de webs que no se ven molt fiables, la veritat.
3: És que la gent no busca contrastar la informació verídica amb la que estan dient.
2: Al final escoltes el que vols escoltar.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: I et creus el que et vols creure.
2: Sí. O sea, sí, és que al final tu escoltes, tu creus. En plan, és que podem escoltar la mateixa notícia, per exemple, tu i jo, i tenir pensaments totalment contraris, però hem escoltat la mateixa notícia, sí. Perquè és això, és que viene de dentro, en plan, és treball personal, jo crec, sobretot.
0: Sí.
4: Pues sí, sí, penso igual, la veritat.
3: Doncs ara parlarem una mica dels papers de les entitats socials que tenen en la lluita contra el racisme. A la nostra societat disposem d'un conjunt molt ampli d'entitats que lluiten contra el racisme i la discriminació racial o ètnica, també. Els seus objectius principals d'aquestes entitats és protegir i acompanyar aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat per el racisme, i també és molt important oferir, que li ofereixen eines i recursos per fer front a aquestes dificultats que no poden afrontar ells sols, que també poden ser derivades de situacions personals, com de les condicions socials que existeixen i també econòmiques, també, en les que viuen. Sobretot també treballen de manera proactiva per prevenir futurs casos de racisme i exclusió de cara al futur d'aquestes persones o de les següents generacions. També això és molt important també perquè ho fan mitjançant programes de sensibilització, formació i de denúncia pública en situacions injustes perquè es faci justícia. Trobem diferents fundacions o associacions i entitats, com, no sé si les conegueu, com ACSEM, Associació Romanui, com la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, Enar Espanya i altres fundacions, com també d'ajuda a la comunitat gitana i moviments contra la intolerància i un moviment també per la pau. Aquestes diferents associacions o organitzacions ofereixen una àmplia gamma de serveis que van des de l'acollida inicial de les persones migrants i refugiades fins al seu acompanyament en processos d'inserció laboral, també que és molt important i necessari per a aquestes persones. També disposen d'assessorament jurídic i accés a l'habitatge i a l'educació i a la sanitat. També treballen molt també per influir en les polítiques públiques col·laborant amb institucions i administracions per garantir una legislació més justa i inclusiva a aquestes persones. La tasca d'aquestes entitats és essencial per construir una societat més justa, inclusiva i solidària, on totes les persones, independentment del seu origen, puguin viure amb dignitat i igualtat d'oportunitats, que és el que tothom hauria de tenir.
4: Vale. I arrel de l'entrevista que vam fer, hem pensat que què podríem fer nosaltres per combatre les desigualtats racials. Racials, econòmiques o socials. El que hem pensat és promoure l'educació sobre els drets humans, com han dit elles, a les escoles, llegir, fomentar la igualtat d'oportunitats, accés a recursos, tot. També hem de revisar doncs, els nostres prejudicis, ja que tots hem tingut o tenim pensaments inconscients i que no controlem. I també a nivell polític, com ha dit la Judit, hem de donar suport a polítiques d'inclusió i a participar en iniciatives per reduir la pobresa. I a la vida diària, nosaltres podem evitar la discriminació promovent un entorn inclusiu i envoltant-nos en projectes de voluntariats i recolzant associacions que lluiten contra les desigualtats de drets. I també és important combatre el racisme i garantir l'accés de serveis bàsics. Hem de crear oportunitats per a col·lectius no vulnerables i per reduir les desigualtats digitals, fomentant el diàleg i la solidaritat a la comunitat. I dic-lo de les desigualtats digitals, ja que les xarxes socials són molt importants per tots els... Bueno, per tothom, però sobretot pels adolescents que tenen un pensament més tancat sobre les desigualtats racials. O sigui que hi ha molta gent que no està molt ben informada sobre això. Llavors hauríem de visibilitzar-ho d'una manera bona i contribuir en això.
6: On penseu que és el canvi? On penseu que començaria el canvi? A l'educació o a la llei?
7: Dels dos.
2: Però sí. És que per molt que les lleis diguin, al final, el que hem parlat abans, és el que hi ha a casa. És el que hi ha a casa, com et crien, com t'eduquen, com tu vols ser educat, quina és la informació que tu vols rebre, què és el que et vols creure. Llavors, com estem dient tota l'estona, és que és molt a lo personal, entonces jo crec que es comença per l'educació, perquè per moltes lleis que hi hagi encara...
1: Si no la vols complir, no la compleixes.
3: Jo crec que les lleis ajudarien a l'educació més. És dir, tot comença des de l'educació i les lleis com ho complementen, no?
4: Sí.
0: També jo crec que és una miqueta com el que ens van dir... Bueno, vam fer una entrevista a un voluntari d'una associació contra... Bueno, que lluitava... Això és racisme. I bueno, ell ens va dir de que sí que és veritat de que pues és això, no? Que és una miqueta com tota... El canvi al final comença quan tu vols que hi hagi un canvi. Perquè jo que sé, per exemple, a ti et poden explicar moltíssimes coses, però si tu no les vols agafar per tu millorar o simplement per aprendre, perquè no tothom és racista, òbviament. Però que és una miqueta això de que sí que les lleis han de canviar, però és que no canviaran si tu no comences des de ben petit educant i aquestes persones... és a dir, si tu eduques, aquestes persones acabaran, entre comilles, lluitant, no?, per a que hi hagi un canvi a la societat, a les lleis i tot això. Si tu no eduques, les lleis no canviaran perquè no hi hauran manifestacions.
3: Gent a favor d'aquelles, no?
2: Claro.
3: Canviar les lleis.
2: Per molt que estiguin les lleis, igual, si no estàs educat com per estar a favor d'aquestes lleis, al final pues, no pensaràs igual. O el clar, que tu no estaves dient, de les manifestacions. Moltes lleis les acabem aconseguint
3: per lluitant.
2: Si tu no t'educa, tu no t'eduquen o tu no t'eduques amb aquest pensament, tu no aniràs a les manifestacions, tu no tindràs aquest pensament.
1: En aquest àmbit és una mica trist que una llei t'hagi d'obligar a deixar de fer coses.
0: Sí. És que
1: no
0: la llei...
1: per tu mateix, o sigui, sigui una, com una obligació, saps?
0: És que realment la llei no, no obligarà a ningú a que pues, no sea,
1: no deixi de fer,
0: no deixis de fer això, sinó que ho fas, tindràs conseqüències, ja està.
2: Mm,
0: o sea,
2: ja està.
0: És l'únic que farà. Potser continuaran, si no hi ha la part de l'educació...
1: Clar, si no es treballa, surt de la presó i farà el mateix un altre
0: cop.
1: Sí,
2: Que moltes... Què hemos dicho? Moltes...
0: Lleis.
2: Moltes conseqüències al final no s'acaben complint. O sigui, no. Només són amenaces, a vegades.
0: Sí, és una mica el... posem aquesta llei, no fas, si vols fer-ho, ho fas, però t'arrisques, no, a que tinguis unes conseqüències que, bueno, ja després sí. Veremos si se hace.
2: Sí, és que és eso. Es que... En plan, se tendría que empezar por el principio, sí. No. Si haces esto, tendrás estas consecuencias. No, no lo hagas directamente.
0: Claro, que ya allí...
3: És més consciència, no,
2: sí.
3: A la gent.
0: Que hi hagi la part de l'educació des de la infància a les escoles i es suposa que podria en un futur potser si això es continua com repetint, no? Lo bueno, no lo malo. Hi haurà un moment en el que no sé, la societat estarà pues més inclusiva, amb molt més respecte. Però, bueno, jo crec que ara és una mica difícil.
3: És un treball llarg i dur, no? Per tothom.
2: Requereix esforç.
3: Sí, hem de posar tots esforç de tots.

Gràcies per escoltar-nos. Si vols continuar reflexionant i actuant sobre una societat més justa, segueix-nos i comparteix aquest podcast. Ens veiem al proper episodi. Tanquem barreres.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un Poco de Todo y Algo Más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic sensibilitat, paraula, poesia, de què penseu que parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la Dolors Vinyoles, espluguina, benvinguda.
3: Hola, gràcies, bona tarda.
2: La Dolors és veïna d'aquí d'Esplugues, del barri de la Plana. I ara actualment treballes a la universitat, ets biòloga. Primer de tot, Dolors, explica'ns una miqueta, tu que ets de la Plana, quins records tens de la Plana quan eres joveneta?
3: El barri de la Plana ha canviat moltíssim. Abans eren tot casetes. El mestre Joan Corral és on vivíem i on visc ara també, doncs tot eren casetes baixes. Recordo que hi havia encara carrers sense asfaltar. El carrer del Carme, el que ara és la Rambla, era tot terra i pedregam. El carrer Rovellat també estava pràcticament sense asfaltar. Anàvem a l'escola, al Puig Coca, baixant per aquell carrer, que era tot pedra i terra i canyes i campanetes d'aquelles de color lila, que jo crec que ara n'hi ha, ara les pots veure al costat del Mercat de la Plana, aquestes campanetes.
2: Les eures que fan aquella campana lilosa.
3: Aquella campana lila jo crec que és la flor que em recorda la meva infantesa, perquè l'anada al col·le, just pel carrer Rovellat, n'estava ple, estava tot ple d'aquestes campanetes. Llavors, doncs, han canviat moltes coses. De fet, clar, la quantitat de gent que hi havia doncs no té res a veure amb la que hi ha ara. Aquests blocs de pisos i gent de fora, tots ens coneixíem, no? Ha canviat molt la plana i tot el poble, no?
2: I la teva vida, diguem-ne, d'infantesa al voltant de quines entitats? Perquè quan eren petites no hi havia gaires entitats aquí a Esplugues.
3: No, pràcticament, no sé si n'hi havia més, però on jo havia anat a parar era el CAU,
2: el Sant Jordi,
3: l'agrupament Sant Jordi, l'agrupament Escolta Sant Jordi, que hi vaig entrar doncs amb ben 9 anys, 9 anyets, i m'hi vaig estar, doncs, vaig fer de tot allà. Vaig ser daina, vaig ser guia, després vaig ser cap, fins ben bé als 20 anys o... M'hi vaig quedar fins als 19 o 20, sí, sí.
2: És molt diferent l'activitat cultural que hi havia quan nosaltres érem petites a la que hi ha ara, perquè ara tenim moltes entitats aquí a Esplugues, es poden gaudir de moltes coses. Això no vol dir que nosaltres no gaudíssim de la nostra infantesa, però era diferent.
3: Bé, ara que dius això, en aquella època, a la teva època i a la meva, parlem doncs dels anys... del 60, potser el 75, no? Els carrers s'hi podia sortir a jugar, que és una de les grans coses que teníem. Jo penso que el millor tresor, la millor entitat de lleure que teníem potser era aquesta, la llibertat de sortir a jugar al carrer, perdre'ns. Recordo que ens deien, tal hora sopa a casa, i arribaves a casa doncs amb les cames plenes de regarots de suor i de fang, i de vegades ens havíem d'amagar de coses que ens havien passat o que havíem fet perquè els pares no s'enfadessin, no? Però sí, ens anàvem a córrer pels camps i tot eren camps, no? Tot, i just al voltant de la Plana, per anant cap al barri de Sant Feliu, per allà on hi ha el metro ara de Boixeres, tot allò, doncs, a veure, eren descampats, hi havia garrofers, ens enfilàvem pels arbres, trobàvem sargantanes, hi havia de tot, no?
2: Sí, jo que soc de Can Clota, doncs recordo perfectament com pujàvem a les Figueres, que hi havia allà a Can Clota, que era el carrer Lleialtat, la plaça del taxi. També recordo com baixàvem corrents, jugant fins a baix a Can Cervera, que jo encara recordo les vaques que hi havia, que anàvem a buscar la llet de vaca a baix a Can Cervera, i com eren absolutament tot camps, i com saltàvem d'un barranc a l'altre, els de la Plana cap a Can Clota, els de Can Clota saltàvem cap a baix al barranc i anàvem cap a la Plana, i ens trobàvem on està ara el camp de futbol, que abans no hi havia camp de futbol, era barranc, i allà jugàvem amb les canyes i ens feien mal, diguem-ne, més jugàvem batalletes amb les canyes, la Plana i Can Clota. Bé, i arriba un moment, Dolors, que tu tires cap a la teva carrera universitària, fas biologia.
3: Sí, vaig triar biologia perquè sóc una persona, em sento enamorada de la naturalesa. En aquell moment que vaig triar estudiar biologia, era una carrera poc escollida, per dir-ho d'alguna manera, perquè no tenia sortides visibles, no era una carrera amb sortida, era una carrera d'aquelles que et preguntaven: i això per què ho estudies, no? Per què fas això? Doncs la veritat és que ho feia perquè m'agradava i pensava que hauria de treballar en qualsevol altra cosa. No esperava poder treballar en el camp de la biologia. Ara ha canviat. Ara ja tot són impactes ambientals, tot són estudis de fauna, de flora, de conservació, de...
2: La biodiversitat.
3: La biodiversitat. Tot això ha canviat. Hi ha escoles de natura que abans tampoc n'hi havia. Tot això ha canviat moltíssim, però en aquell moment estudiar biologia era com estudiar, no se sap, com una filosofia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que dius, i això quina aplicació tindrà? A banda de, per exemple, poder fer classes en un institut, no se li veia massa sortida, no? Però ho vaig fer només per això, perquè m'agradava.
2: Explica'ns com arribes tu a la poesia i com arribes a poder publicar aquest llibre que ara tenim aquí a les mans. Set sota la pluja.
3: Que difícil respondre aquesta pregunta, perquè si parteixes de la base que segueixes doncs una ruta professional que és completament diferent, doncs això d'on surt, no? Doncs bé, jo penso que no és tan diferent de totes les altres coses que m'han bellugat en aquesta vida, no? Per exemple, això que comentàvem fa un moment, no? L'amor per la naturalesa, admirar, diguem, aquesta bellesa del món natural, aquesta grandiositat i perfecció, no? En tot que té doncs la natura, que tenen els organismes, les cèl·lules, qualsevol cosa que et posis a mirar amb una mica de precisió, te n'adonaràs que és absolutament perfecte i bell, no? Tot el que envolta el món natural. I en el fons la poesia forma part, jo penso, d'aquesta dimensió, no? O d'aquesta actitud d'admiració que jo sento que tinc cap a les coses que m'envolten, cap a les coses i les persones i els fets que del món positiu, clar, perquè el món, doncs, com sabem, malauradament, doncs, hi ha moltíssimes coses negatives, hi ha moltíssima violència, hi ha, en fi, molts aspectes, doncs, que són supernegatius, no? Llavors és aquí que arribo a la poesia. De fet, la poesia comença abans que els meus estudis, perquè vaig, ja de molt jove, doncs, m'agradava molt escriure i llegir. En aquest sentit, també em sentia molt unida a la meva llengua, al català, i també per aquest motiu també escrivia i m'agradava aprendre paraules noves i m'exercitava amb aquestes habilitats, no? I també dins d'aquest camp em vaig dedicar a fer classes de català. Vaig començar molt jove, amb 18 anys, vaig començar a fer classes de català per adults al principi de tot, als inicis del que era la normalització lingüística.
2: Que no existia el consorci que hi ha ara.
3: I, a més, aquestes classes de català es van començar a fer les biblioteques. Les va finançar la Diputació de Barcelona abans que la Generalitat. Van començar...
2: Sí, ho recordo, que es feia aquí la biblioteca que hi havia a la plaça de la Sardana.
3: Exacte.
2: Es va començar aquí a Esplugues. Jo tenia una cosina que va començar a fer-ho, una miqueta més gran que jo, la Montserrat, i em sembla que l'única cosa que demanaven és que tinguessis algun tipus de llicenciatura o algun tipus de... Em sembla que ja havia fet magisteri i ja podia donar classes de català.
3: Sí, et demanaven... Jo no tenia magisteri en aquell moment, 18 anys, no havia fet encara res de tot això, i el que et demanaven és que tinguessis el certificat de coneixements de català equivalent, diguem, al nivell que es requereix per fer classes, no? I en aquell... Jo me'n recordo que em van fer examen oral a la Biblioteca Arús, que està al passeig de Sant Joan, em van fer allà un examen oral per poder veure si, en fi, si estava preparada, si per fer classes de català.
2: La teva estima per la llengua, doncs, t'empenya això, no?
3: També m'empenya això, sí.
2: A donar classes a altres persones en català. Segueix explicant-nos, perquè la poesia, pels que escriviu poesia, els que no ho fem, tenim el pensament de que s'ha de tenir un gran vocabulari per poder fer poesia i uns coneixements ortogràfics també, les rimes, i hi ha gent que li surt de dintre. Suposo que deu ser el teu cas, no? Que comences a escriure i et surt aquesta poesia sense que hagis tingut un professor o professora que t'hagi dit les mètriques com funcionen.
3: A veure, surt de dins el fet de voler expressar alguna cosa, doncs, que se't belluga, diguem, una inquietud, expressar un estat anímic. De vegades és més una opinió respecte a alguna cosa, sensacions. Això sí que és el que et neix. Tens aquesta necessitat de treure això a fora d'alguna manera. I, curiosament, quan ho fas, sents que tu també et transformes en el moment en què tu pots palesar això, o pots d'alguna manera materialitzar, en aquest cas, amb unes paraules. Jo penso que això està molt, molt en la línia del que seria l'expressió artística. La persona que fa art o que vol crear, no? Doncs, no, el fet creatiu no neix del no res, de fer un treball manual o un treball escrit, un treball... Neix d'una necessitat interior de poder expressar una sèrie de coses, d'inquietuds, de neguits, d'angoixes, d'alegries, de tristeses, però que et neix d'aquesta necessitat, i és això el que t'empeny a escriure. A partir d'aquí, quan aconsegueixes expressar aquestes coses, evidentment, fent servir com a eines, doncs, el vocabulari, fent servir, doncs, el coneixement de la llengua, en definitiva seria això. A partir d'aquí hi ha moltíssima feina posterior.
2: De sintetitzar...
3: Això ja és... Aquí hi ha tècnica. O sigui, clar, que primer hi ha el substrat que és el que necessit... És el fonament, és allò que et motiva a escriure, no? El tema, no? El què. Però a partir d'aquí hi hauria, doncs, tot el que seria el treball de la tècnica, i aquí, doncs, pot entrar la mètrica. Bueno, també hi ha vers lliure, no té per què ser mètrica, però sí, entra la mètrica, entra la rima, i entra, doncs, tota una sèrie de coses que acompanyen en aquest cas aquest gènere literari que és la poesia, per tal que els versos arribin d'una manera fluida i arribin millor a la persona que els ha de rebre, que és, en última instància, bueno, és el lector, és el principal destinatari d'aquests versos, no? Sí que un pot escriure per un mateix versos, i sí, això també es pot fer, però en principi, diguem que l'últim, el destinatari dels versos hauria de ser el lector, perquè fins que aquests versos no arriben en mans d'algú que els pot llegir, els pot fer seus, no acaben de ser del tot versos, no acaben de arribar a la seva compleció, no acaben de ser del tot el que haurien de ser, no? Totes les coses tenen una sèrie d'etapes i de processos, no? Llavors, doncs, bé, això és com una novel·la, no? Clar, es pot quedar amb un calaix, però no arriba a ser realment el que ha d'arribar a ser fins que no es pot publicar i fins que no pot arribar a les mans d'algú, i allò pot realment servir de consol o d'estímul o de companyia per algú, no?
2: La poesia s'ha d'entendre o s'ha de sentir?
3: La poesia s'ha de sentir, no s'ha d'entendre. La poesia fa por, i de vegades la veiem més complexa del que realment és. També és veritat que la poesia no està feta per ser entesa, mai està feta per ser entesa, i moltes vegades ens trobem amb un tipus de versos que poden ser encara molt més difícils d'entendre com jeroglífics, i això espanta, ens fa tirar enrere, no? Però en realitat la poesia no s'ha d'entendre. No, la poesia s'ha de sentir. La poesia expressa sobretot emocions, sentiments, estats anímics. Llavors, si tu llegeixes uns versos, una poesia, i aquella poesia no et trasbalsa, no et belluga, no et fa canviar la visió, o no et fa sentir un consol o un neguit, o no et fa sentir res, doncs és que aquella poesia potser no l'hauries hagut de llegir en aquest moment, o potser aquella poesia no sintonitza amb tu. Això és com una emissora de ràdio, no? O sigui, és que no tothom que escriu pot, a priori, pot sintonitzar amb tu. Per què això? No. De la mateixa manera que estem envoltats de persones amb les quals podem no tenir cap mena de sintonia, i tot allò que aquelles persones poguessin dir, escriure, fer, pot que no ens arribin a nosaltres perquè estan en una altra sintonia, estan en una altra freqüència. Llavors, el mateix passa amb la poesia. Si tu llegeixes poesia que no està en la mateixa teva freqüència, és molt possible que no la puguis entendre, però no en aquell moment, que no la puguis entendre mai, perquè per aquest motiu, no? A mi em passa, jo no entenc moltes coses de poesia, no les entenc.
2: De fet, artísticament passa amb moltes facetes, no solament amb la poesia, amb la música, amb l'art, amb la pintura. Ens trobem a vegades que diuen aquest artista, el que fos, una escriptora, un pintor, a la seva època no va ser reconegut, en canvi ara entenem perfectament el que ens volia transmetre, i deu ser això, les sintonies aquestes vibracions que tenen el seu moment i arriben a qui arriben i les entén qui les entén. Seria una mica això.
3: Exactament. Igual que, com bé dius, doncs, en el camp de la pintura, doncs pots anar a veure una exposició de pintura o pots anar a un museu, i pot ser que hi hagin artistes que et commoguin, que vegis un Van Gogh i et deixi totalment impressionat i puguis entendre qui hi havia darrere d'aquella persona, no? D'aquella vida, doncs, turmentada. O pot ser que vegis un altre pintor que et deixi completament indiferent i que no pugui, realment no vegis que no t'arriba, no et flueix internament, no et flueix allò, no t'entra per la vista, però tampoc et flueix, no? És així.
2: Set sota la pluja. Podria ser aquesta necessitat que tenim de que la terra se'ns aixuga i ha de ploure, i en la nostra ànima també?
3: Doncs sí, és així. És la set que d'alguna manera patim, no? en aquest món, que està ple de misteris, ple d'incògnites, ple de preguntes a les quals no podem trobar resposta, i que en canvi, doncs, estem al mateix temps sota una pluja de en un món, no?, que està ple de bellesa, no?, que deia abans, no? Sota aquesta pluja de perfecció, de bellesa, aquest món que és exuberant, que té tantíssims recursos i tantes coses belles i tants paisatges magnífics i tants indrets que són indescriptibles, tot això no pot arribar a sadollar aquesta set que tenim, no? Aquesta set, això ens pot consolar, però no podem arribar a sentir-nos satisfets, perquè sempre tenim unes preguntes molt crues, no? Com d'on venim i on anem, no? Que estem en un món que no sabem exactament qui hem vingut a fer. Estem en un món en el que hem de patir les pèrdues de persones estimades al llarg de les nostres vides, des de comencem per perdre animalons i després anem perdent altres elements de les nostres vides, persones importants, amics, familiars. Vull dir que tot això ens fa viure en un món on sempre patim d'aquesta set bàsica que no pot ser mai sadollada, no?
2: I d'aquesta set que tampoc ens han explicat com l'hem de saciar, com si ha de ser un got d'aigua amb un canti, com ha de venir aquesta, a com hem d'aturar aquesta set o com l'hem de saciar, no? I no ens ho expliquen. Si amb la pluja, si amb el riu, al mar, com hem de...
3: Clar, l'única cosa que podem fer per portar bé, diguem, aquesta vida, per viure, doncs, amb una certa nivell de satisfacció, una serenitat, doncs, potser és l'única cosa que ens pot calmar, no?, que realment ens calma, és el fet d'estimar-nos, d'estar a prop, ser solidaris els uns amb els altres i saber-nos a prop els uns dels altres és el que ens pot, realment és l'eina més poderosa que tenim, no? L'amor, l'estimar, sentir-nos estimats i estimar és l'eina més poderosa que tenim per poder combatre, doncs, una mica aquesta set, aquestes mancances, no? que seran sempre, no? Perquè som animals com qualsevol altre, som primats. El que passa és que som animals conscients, no? I tenim, doncs, consciència del nostre entorn, tenim consciència de la brevetat de la nostra existència i tenim consciència de la mort, i això és el que ens fa realment diferents, no? Diferents en aquest sentit. El fet de tenir consciència també és el que fa que patim, d'altra banda, doncs, patim, doncs, d'aquesta set o d'aquestes mancances, de les pors, de les incerteses, de vegades, doncs, no acceptem tampoc segons quines coses ens hagin de passar a la vida, no? Perdre, doncs, a persones importants a les nostres vides en moments prematurs que no hauria tocat, doncs són coses que no les podem viure bé, que són molt difícils d'acceptar, no?
2: I no fa falta que siguin persones molt, molt properes. Amb 25 anys es va morir una companya meva de l'institut, del meu barri, i em va causar gran dolor, perquè tot i que era una persona que no la veia cada dia, però quan em vaig assabentar, doncs et marca molt, no? Perquè ets jove, ell ha perdut la seva vida molt jove i et fa plantejar moltíssimes coses.
3: Sí.
2: I quan el dolor arriba tan d'hora i ets conscient de que l'amor està allà al teu costat, doncs, ostres, maduràs una miqueta abans en aquest sentit.
3: Sí, sí.
2: Dolors, quan obrim el llibre, a la primera plana posa "el meu pare". Li has dedicat aquest llibre de poemes al teu pare?
3: Sí, li he dedicat aquest llibre de poemes. Quan estava endreçant aquests poemes i una mica acabant, doncs també ell va morir, va acabar la seva vida, el meu pare, el Ramon Vinyoles, que tenia el botiguer, la droguer del carrer Doctor Riera. Tenien els meus pares una botiga, una drogueria i perfumeria al carrer Doctor Riera, número 8, al principi de tot del carrer Doctor Riera, tocant, diguem, molt a prop ja de la carretera.
2: A dalt a la carretera. Quants poemes hi ha en aquest llibre?
3: A veure, ara m'has preguntat una cosa que no et sé dir.
2: No passa res. No passa res, però suposo que més d'una vintena, eh?
3: Sí, perquè, sí, més.
2: N'hi ha uns quants.
3: Uns 45, potser, 45. Una cosa així, sí.
2: Déu-n'hi-do. Digue'ns una miqueta de què parlen aquests poemes, perquè veig la paraula univers, cor nu, temps, passeig al moll... Vaig dir en paraules, no cal que el poema es digui així, després, límits, la barca, vora un riu... Parles de moltes coses amb aquest llibre, amb aquestes poesies. És el producte també de moltes circumstàncies teves, d'un treball de molts anys, de molt de temps que has anat recopilant.
3: Sí, és així. És fruit d'un treball de molts anys, però els poemes que vaig triar per posar en aquest recull, tots giraven una miqueta al voltant d'això que hem estat parlant, d'aquesta sensació, diguem, de no poder abastar, comprendre tot això que ens envolta, aquesta sensació de no poder acabar de, d'estar lliures, no? de les preguntes, d'aquestes preguntes que sempre ens acompanyen, no? Que en el fons, com una remor de fons, sempre ens acompanyen, que és la finitud de la vida, la vulnerabilitat de la nostra existència i entendre una mica el conjunt, no? De tot. Nosaltres estem en aquest planeta Terra, envoltat de molts altres planetes, en una galàxia, amb moltes altres galàxies, amb un univers que no sabem... En fi, jo tinc pocs coneixements de tot el que seria astrologia, però que és molt, molt complex, no? Ara es parla, doncs, de matèria fosca, es parla de moltes coses que, bé, ja fa temps que se'n parla d'aquestes coses, però que fa que sigui realment tot molt enigmàtic, no? No sabem com... En fi, s'ha parlat molt del Big Bang, de tot això, però no sabem moltes coses, no?
2: No sabem a quina galàxia estem. Si a una microgalàxia o a quin tipus de galàxia estem vivint i estem continguts.
3: Sí, sí.
2: No sé si et ve de gust llegir-nos algun poema que tens aquí, que tenim ara aquí a les mans. Tens temps per anar buscant el poema que et vingui a tu de gust ara, Dolors?
3: Sí, podem llegir un per fer una miqueta, que serveixi una miqueta també com a exemple.
2: Un pessic, fem un pessic.
3: Un pessic, eh? Mira, llegiré aquest. No en va, plou sobre mullat. Potser ens hagi plogut més fang que no pas roses. Què se n'ha fet de les primaveres esplendents i de les crisàlides que tanta bellesa auguraven? El fang, damunt les roses, ha fet una crosta de pols. El desert del desencís ens amenaça de buidor i ens escurça lentament les ales. Però també el desert és un estrany recer de silenci, l'espai on poder comprendre els naufragis i on transformar el dolor en rierols de tendresa i on tornar a creure que tot és possible.
2: Molt maco, gràcies.
3: De res, al contrari.
2: Estic molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres, perquè hi ha persones, ja sabem que ningú és imprescindible, no? Però sí que és veritat que hi ha persones que fa la vida quotidiana d'Esplugues que sigui d'una altra manera, eh? Una persona que ha nascut aquí a Esplugues, que ha fet vida a Esplugues, que té aquesta sensibilitat per transmetre. I amb aquestes entrevistes que estic fent a diverses persones d'aquí d'Esplugues, me n'adono que tenim un pòsit de gent tan fonamental, tan increïble, que no som conscients de les persones que som i que tenim aquí a Esplugues, del que procurem per la cultura i la sensibilitat que tenim a la nostra població, en tots els àmbits, eh? Gent que té cura de la música, de la cultura, del patrimoni, d'Esplugues, aquests escriptors amb els que estic també parlant fa mesos, ara amb tu, cura per la poesia i aquesta sensibilitat. I bé, això també d'alguna manera a mi m'enriqueix com a persona. I aquest és un dels motius pels quals vull que passeu per la ràdio i que estigueu aquí amb tots nosaltres.
3: Doncs gràcies. Jo penso que totes les persones tenim un gra de sorra dintre per aportar al voltant. El que passa és que de vegades vivim en un entorn, en una societat que no ens facilita aquestes coses.

0: té alguna cosa que aportar al voltant, als que l'envolten, i que no, en fi, que són coses que a més són personals i que són intransferibles. Tothom té alguna cosa que aportar. Penso que totes les persones són molt valuoses. Molt.
1: I parlo de persones, com tu deies abans al principi, que hem de fer les coses amb amor, i totes aquestes persones que passen per aquí, doncs teniu una vàlua en aquest sentit molt important. Per poder publicar aquest llibre, has hagut de tocar moltes portes, editorials, o t'han vingut a buscar tu? Com ha sigut aquest pas a fer la publicació? Com ha sigut? Explica'm, perquè cadascú té una història diferent de com ha arribat la publicació.
0: Doncs, mira, a veure, la publicació... Mira, la vaig enviar en una editorial que... Perdó, un parell d'editorials. Amb una em van dir, no, nosaltres aquest tipus de poesia no la toquem. Potser tocaven un tipus de poesia més d'avantguarda, no? Avantguarda és més de tipus experimental, més moderna, no? Aquest, potser el tipus de poesia que jo faig precisament no està dins d'aquest camp, eh? No és d'avantguarda, no és moderna, no és... podria ser una poesia doncs, en la línia doncs, de la de les de sempre, diguem, no? Per tant, no és una poesia molt en aquest sentit no és nova, eh? No aporta coses noves pel que fa a la manera de dir i pel que fa a l'estructura. I també vaig tocar la porta d'una altra editorial i em va passar el mateix. Em van dir doncs, que tocaven coses més noves, no? més innovadores, més...
1: Bueno, que la freqüència en aquell moment no estava amb ells, eh?
0: No, és que és un tema de freqüència, eh? És un tema de freqüència. I, a veure, és normal, cada empresa, en aquest cas, doncs, cada editorial, que també ve a ser un tipus d'empresa, doncs opta per un estil en concret i per un tipus de poesia, per exemple, en concret igual que de poesia, doncs altres gèneres, no? Llavors, doncs, bé, s'especialitzen i clar, si tu no estàs molt ficat a dins d'aquest món, doncs això no ho veus des de fora, que les editorials d'alguna manera s'especialitzen en coses diferents, no? I si tampoc no es trepitgen entre elles, no? I llavors, doncs, finalment, diguem, la tercera, no?, que diuen que és la bona, és la que va a la vençuda, doncs a la tercera va ser arrel d'un sopar. Havia anat amb una presentació d'un llibre i en aquesta presentació, a part de l'autor, que és el que m'ha fet el pròleg del llibre que anem de parlar també, si et sembla.
1: Sí, tant del Miquel Lluís Montaner,
0: que és una persona també d'Esplugues, que té arrels Esplugues. Ell de petit vivia aquí al carrer Quintana, amb una caseta, i passava moltes temporades. També vivien, la família tenia un pis a Barcelona, llavors alternaven, però venien a passar molts dies, caps de setmana i temporades a Esplugues, i alternaven entre la vivenda de Barcelona i la d'aquí, una caseta d'aquelles baixes que hi havia al carrer Llunell, molt a prop del mercat, tocant a la Rambla del Carme. Doncs bé, vaig anar precisament a una presentació d'un llibre d'en Miquel Lluís Montaner i en Vicenç Llorca, que és un altre poeta del nostre país. Dos molt bons poetes, tots dos, Miquel Lluís Montaner i Vicenç Llorca. I a la presentació hi havia l'editor. I està clar que en Vicenç Llorca i en Miquel Lluís Montaner doncs, estan a la mateixa meva sintonia. Jo en la sintonia d'ells. Millor dit, sí, jo estic molt en la sintonia d'ells, no? I l'editor estava doncs, en la sintonia també dels dos, clar. I llavors l'editor, que és en Carles Cervelló, de l'editorial Témenos, doncs em va convidar, jo li vaig comentar, tinc un recull per l'he enviat amb un parell d'editorials i em va dir envia-me'l. I quan li vaig enviar em va dir, ja està, sí, em va dir això, ja està. Sí, aquest llibre està distribuït a totes les llibreries, hi ha una distribuïdora, l'editorial Témenos té una distribuïdora i aquesta distribuïdora reparteix els llibres amb una sèrie de llibreries d'arreu. i a la llibreria Esplugues hi serà, en qualsevol

0: llibreria que es vagi, si no el tenen físicament, perquè la distribuïdora allà no l'ha portat, es demana i en un parell de dies el tenen.
1: No, tenim també a l'Avinguda Isidro Martí l'escriptori, que té material, diguem-ne, escolar, de papereria, però que també té la seva secció de llibreria.
0: Jo el que faré serà portar un exemplar tant a l'escriptori com a la llibreria Esplugues, perquè el tinguin allà, perquè la gent, si algú té interès, el pugui fullejar.
1: Molt bé.
0: Jo considero que un llibre, abans de poder-lo, de decidir si t'interessa o no, tenir-lo, comprar-lo, regalar-lo, que sigui, necessites tenir-lo a les mans, el necessites obrir, el necessites fullejar, necessites saber si pots sintonitzar amb ell. Jo penso que això és molt important. Llavors, doncs, jo faré això, portaré un exemplar a cada una d'aquestes dues, de l'escriptori i de llibreria Esplugues, perquè el tinguin, perquè la gent el pugui fullejar. Si algú ja té interès, doncs ja el demanarà.
1: Quan anem a una llibreria, que estan tots ben parats i ben posats, sigui la prestatgeria o el mostrador, el primer que mirem sempre és la portada del llibre. I en aquest cas tenim una nena, que ja ens diràs qui és. Tenim una nena que està amb els braços estesos, mirant cap al sol, cap al cel, i com que està necessitada d'aquesta pluja que li ha de venir. És la imatge que, o el que a mi em suggereix aquesta imatge, és com jo la visualitzo.
0: Aquesta portada, aquesta fotografia, la vaig fer jo un dia de vacances amb la meva filla i el meu marit. I aquesta nena que apareix, doncs, és la meva filla.
1: Bueno, també podíem pensar que ets tu de fa anys, eh? Perquè és una fotografia en blanc i negre, que no és en color, però està molt bé perquè visualitza molt aquesta paraula set en aquesta nena que, amb els braços oberts, està esperant alguna cosa. Pot ser el sol, pot ser la pluja, pot ser una abraçada d'una altra persona.
0: Doncs sí.
1: Abans has comentat que voldries parlar del Miquel Lluís Montaner. Fes-nos també 5 cèntims al Miquel Lluís.
0: El Miquel Lluís Montaner, molt, molt amablement, doncs, va accedir a escriure el pròleg d'aquest llibre. És un pròleg excel·lent. Té un títol, aquest pròleg, també. És un petit text que es titula Propietat i misteri de la paraula poètica. Aquí en Miquel Lluís ens explica una mica el que és la poesia, i una mica, a part d'això, del que és la poesia, ens parla una mica del llibre i fa al·lusió a alguns dels versos i, bé, explica una miqueta el perquè d'aquesta set, una miqueta seria el nucli d'aquest poemari, no?
1: I ja per acabar, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o no t'hagi sabut preguntar?
0: Doncs, mira, m'agradaria afegir una cosa. Si algú llegeix el llibre, veurà que en els versos surt molt la paraula aigua, riu, i és que jo treballo en els rius i en els peixos també surten. Llavors, diguem que la meva vida professional l'he dedicat a l'estudi i al coneixement dels peixos d'aigua dolça, dels rius, dels de mar no,
1: sí,
0: pràcticament no en sé res.
1: A internet veiem que estàs com a representant de les universitats catalanes al Consell de Pesca Continental.
0: Sí, sí, això és una, bé, és una representació que hi ha a la Generalitat de Catalunya, justament al Consell de Pesca Continental de les universitats, és a dir, volen que s'han esmerçat en que hi hagi persones que formin part del món acadèmic, perquè a l'hora de prendre decisions sobre la pesca, quan aniran a pescar, quins peixos aniran a pescar, on aniran a pescar, qui anirà a pescar, doncs totes aquestes coses, si hi ha algun aspecte que pugui, doncs, ser contraproduent per la conservació dels peixos i dels rius, doncs els entesos en puguem parlar, ho puguem exposar. L'altra cosa és que després ens facin cas i en prenguin, diguem, prenguin nota de les coses que diem. Això és una altra cosa, però estem allà, no? Doncs bé, ho dic perquè també una mica per enllaçar amb com hem començat aquesta entrevista. Doncs jo veig que tot està unit, o sigui, els rius, els peixos, la natura, la set, l'amistat, l'amor, la vida, la vida en un poble, tot forma part del mateix. No puc deslligar la meva feina de la poesia de la meva feina, perquè sí que és cert que quan vaig a treballar a agafar mostres en el riu i mesurar l'aigua, doncs veure la contaminació, el que sigui, mesurar peixos i identificar les espècies, tot això és una feina doncs molt metòdica, però també ho és la poesia quan has de començar a endreçar els versos i a comptar síl·labes per poder fer mètrica, no? Però en el fons, quan sóc al riu, doncs faig poesia, i quan faig poesia, doncs també penso en els peixos i penso en els rius, com es podrà veure amb aquests versos, no? Tot està unit.
1: I tot és ciència.
0: I tot és ciència.
1: Per exemple, ara em ve al cap en Joan Margarit de... ara m'equivoco de nom. A Sant Just és arquitecte, el poeta. No és Joan Margarit. Sí, és una professió molt tècnica, sí, molt científica, de molt càlcul numèric també, un gran poeta, una gran sensibilitat, no? I aquí veiem que la ciència i la poesia estan molt unides.
0: Jo crec que sí.
1: I tot aquest món teu de biologia i que està amb el tema de l'aigua et porta també a que els teus poemes parlin molt o tinguin moltes paraules sobre l'aigua, no? El riu, l'aigua...
0: La pluja...
1: Mira, Dolors, ara ja sí que per acabar direm que el darrer poema del teu llibre és Tots som ningú. Així és, no som ningú. I ho som tot alhora.
0: Exactament, així és.
1: Així és. Dolors, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i gràcies també doncs, per la vida tan entregada que teniu per la ràdio.
1: I per donar-vos veu a aquestes persones que sou essencials a la nostra vida i a la nostra cultura, que feu poble, que feu cultura. I esperem tenir-te més endavant en altres ocasions, encara que no sigui per parlar d'un altre llibre, però sí per parlar de poesia o de l'essència de la vida i d'aquesta set que tenim també a l'ànima.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Dolors.
0: Una abraçada.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Benvingut a Esplugues FM.
4: Gràcies.
3: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
4: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea pues, és fer pues, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno... intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
3: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
4: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen a acompanyar, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
3: Clar, diverses generacions juntes compartint.
4: Clar, jo a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
3: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
4: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. venia poc, no sabia moltes coses de les que feien. També era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me, pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
3: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
4: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda, vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
3: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
4: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
3: I passar-ho bé.
4: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
3: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs dona per molt, teniu dos llibres, sí, on s'explica doncs una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
4: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
3: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
4: Història de la penya...
3: imatges, imagino.
4: I molta fotografia, sí. I ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
3: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci.
4: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
3: Doncs també deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part. A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
4: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
3: Fer amics.
4: Sí, i a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
3: I, bueno, és millor amb companyia.
4: Sí.
3: I una curiositat, feu travesses o no?
4: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no conec molt poca gent que faci...
3: Juguen per internet, aquestes coses.
4: Sí, aquestes coses,
3: no?
4: Jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
3: Però fer una travessa així en comú...
4: No.
3: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
4: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
3: Moviment.
4: Sí.
3: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
4: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG?
6: Músic?
2: sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia. Servidor de vostè.
2: Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No. Jo vaig néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat el 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment i mentre vaig estar en actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores. Però tant punt com vaig plegar, em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar polític, eh?
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de l'enginyeria i sí. Després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, eh? Jo, i és el seu cas també.
1: Si em permets, això té una explicació, eh? Normalment l'enginyeria requereix de estudis constants, sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia, no vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho perquè ja no volia, ja jo em volia dedicar a altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida, i una d'elles era la música, sobretot, però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments a partir dels 67 per ser Esplugues, eh?
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat social. Vaig recuperar, aquí havia existit l'associació de veïns del centre, però va ser una... En acabar la Guerra Civil es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me'n recordo quin any va ser això, espera que t'ho dic, perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir
1: sí, que... L'any 1993. L'any 1993, quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, eh? O sigui, jo em poso en primera persona, però no estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les lletres, les vaig agafar jo. Vam crear l'Associació de Veïns del Centre, Gall.
0: En fi,
1: era Associació de Veïns, Districte Primer, Centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, ens vam trobar un dia i ens vam posar d'acord. No hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a Gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys secretari del grup municipal...
2: Convergència
1: i Unió, sí. Aleshores, vaig estar uns anys, bueno, vam estar uns anys, les coses van anar com van anar... Jo vaig agafar el problema que després, posteriorment, hem tingut amb la família, amb el Pujol. Jo, quan estàvem aquí, ja vaig captar-ho, ja, no? I vaig dir, oi, no, fora, no vaig jugar a la piguera de la política, no? I llavors vaig marxar i, a partir d'aquell moment, em vaig dedicar, la meva afició és la música, des de molt jovenet. I llavors em vaig dedicar a observar aquí el panorama musical d'Esplugues, que en aquell temps era molt, molt petit, era molt poca cosa, no? Concretament hi havia els concerts de la Coloma i llavors els concerts de final de curs de l'escola Albéniz, eh? I alguna cosa de l'escola municipal de música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'escola municipal.
0: Sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment l'estat musical aquí a Esplugues, i li donarem veu al Ramon fill, perquè tu també la música t'agrada molt i tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
0: I parlem de música que Esplugues una estona, vinga.
1: Esplugues una
0: estona. Com ho veus, com està ara el panorama musical?
1: Actualment és un panorama esplèndid. Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
0: sí,
1: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ja ha passat fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell, francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però, diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, i al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer a l'escola que està d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF, ¿vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
1: Bueno, allà es vam aconseguir, en aquell temps, vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical, això va ser, bueno, una revolució Esplugues. Bueno, el cas va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí ja van néixer diferents idees, entre elles el club de, o sigui, els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Plurals Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles, els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, era l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal, igual... I bueno, i vaig pensar primer, bueno, on t'ho poses això, no? Perquè segon on t'ho poses un festival, i vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig posar-ho a l'Ajuntament i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Toni Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no, i vaig quedar tot sobtat, perquè esclar, la primera entrevista va ser molt agradable. No, bueno, doncs anem parlant, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat, dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no, i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és... ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem, però de moment no tens ni un duro. Llavors, bueno, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concentració, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival. Els Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAME. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, sembla que sí. No, el 96 abans.
0: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
1: Home, és que... Escolta,
2: el 96 va ser el programa de ràdio.
1: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. La fundació dels Amics de la Música està per aquí.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Esplugues,
1: sí,
2: sobre música clàssica. I estem parlant de que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica, bueno, va ser abans del 2000, finals dels 90.
1: L'any 2002 ha fet els 25 anys.
2: Sí, exacte. Sí, es va fundar a finals dels 90, a principis del 2000.
1: I, bueno, llavors, el primer any va ser així, el segon any, quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, bueno, ja no, això sí, no. I llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir, endavant, perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
0: I malauradament, en tots aquests anys, no hem tingut una sala adequada per la música.
1: Això també diré que la vaig demanar jo pel Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I em recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de la... que estan acabades, estan aturades.
0: Tot lo de l'auditori, del forat de la vergonya,
1: sí,
0: que li diem.
1: Exactament, sí. Doncs bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo vaig deixar-ho perquè tenia altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són... diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no?, per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però bueno, els amics de la música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets dir els seus noms, això ho vam començar amb en Manuel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs,
2: l'Enric Flavià.
1: El Flavià també.
2: L'Enric Flavià també hi era.
1: Bueno, una sèrie de gent. Tots, que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem no ens en sortirem. Doncs però el cas va ser que ens n'hem sortit. Sí, la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat, després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada, no?
0: Amb el Discofòrum també has esmentat abans. Això,
1: abans del Discofòrum, el 96 vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues, i va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit, i va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar, quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear dintre de la mateixa ràdio el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals, no? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià,
0: sí.
1: I parlant un bon dia, sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual, i aquí va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi han diferents apartats, hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que no, encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus, és perillós, tractar amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Discofòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent, eh? El Discofòrum vam començar fent unes conferències, vam començar amb Josep Maria Busqué, un company encara actual, i jo vam començar així. I llavors fèiem unes petites conferències i allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors se'ns va córrer dir, escolta, ja, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí ja hem començat, som un grup de 6, un d'ells el Pere Reverter, el pobret, es va deixar fa temps, fa un parell d'anys, i érem 7, ara som 6, i continuem fent o sigui, agafem una selecció, normalment fem una selecció de peces curtes perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem, i això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia se'ns queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses i però continua molt actiu, en fi, estem al peu del canyó encara.
0: I en Ramon Fill, la teva aportació musical, amb quina línia va?
2: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, i el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament, i amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, tal, estàvem al Messenger, creem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal, i vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província... I va ser molt fort. Va ser en 3 mesos o menys, inclús. Vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials. I vam començar el desembre, aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel. També tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem al lloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco, i del que estem molt contents, i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents, amb tota la gent de la Junta. Doncs, bueno, som ja una... No som una entitat, som una comunitat virtual de Facebook molt vinculada a l'Avens. I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios. No? I bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb Eduardo Martín, vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal. I també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys, i vàrem fer, doncs no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines, nosaltres vam participar amb 4 hores cada any. ¿Vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència aquella època, no? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
0: A la docència, sí.
2: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia la utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
0: I tens el teu blog.
2: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
0: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
1: Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò per mi, era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser... No, dic mentida, la primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, no? Records d'aquí, doncs, mare, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que deixa'm que clarifiqui un punt,
0: I tant!
1: Sí, m'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet... i senties música per tota pastilla, i quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i d'allò, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky. No
1: recordes aquest tal?
2: Sempre m'ha agradat,
1: El Tchaikovsky, deia, papa, posa'm Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
2: Tots els ballets m'encanten.
1: Sí. Un petit detall, simplement.
2: Sí, és veritat, és així.
1: Però, la vida costa de molts petits detalls, Si ho analitzes bé... El que et queda sempre són aquestes coses. Les grans coses normalment s'evaporen, Aquestes no, aquestes queden.
0: I Ramon Fill, quin record recolliries tu de la teva infantesa o adolescència que tinguis aquí d'Esplugues?
2: Sí, nosaltres quan vam venir l'any 67 vam venir a Can Clota, al carrer Encel Claver, que tu coneixes molt bé.
0: Bon barri, perquè jo vaig néixer allà al 61.
1: Can Clota, sí, vam estar molt bé nosaltres, excepte per un...
2: I, bueno, vam, per circumstàncies vam marxar al centre quan jo tenia 7 anys, crec, i als 12 anys vam marxar allà al centre. Però tinc un record molt maco de Can Clota. Dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs, d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment, clar, després ficcionat al 100%, no?
0: Però... És que en aquella època, el 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que érem del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi.
1: Sí.
0: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria, sí, encara, hi havia vaques. Sí. I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així. I a més, baixàvem a baix, on està la ronda de dalt, que també hi havia horts,
2: sí,
0: i allà si pillàvem,
2: sí.
0: En el meu cas personal no, però jo sé que baixava o a baix i fèieu, no diré destrosses, però
1: que no baixessin el dret,
0: us perseguien, perquè...
2: sí.
1: Havíem de vigilar-los que no baixessin el dret.
2: Jo estava molt avisat de no passar pels aqueductes, perquè teníem el tema dels aqueductes, que hi havia cert risc, estaven tapats i molta gent passava per dalt,
0: sí,
2: i s'havia de tenir equilibri, allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai, no?
0: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara sí. Més, de jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que, sí, per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar,
1: sí, jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Filis Hospitalet i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes, i a vegades una vegada me'l vaig trobar al vidre, el vaig enclastar contra el vidre. I jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquests, baixava avall, cap a Hospitalet.
2: No estava asfaltat tot allò, clar.
1: No.
2: Hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere a Can Cervera.
0: Exacte.
2: Flanquejaves Can Cervera i arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla, sí, que ja el van asfaltar primer, el primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja, fins que no va venir la ronda, allò no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
0: No estic segur. Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
2: sí,
0: aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
2: Exacte,
0: a
2: baix de tot, per sota dels, sí, París, Roma, Londres, ja.
0: Exacte.
2: Dels edificis que són, sí, d'Esplugues.
0: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
1: sí,
0: la política...
1: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat a darrere, a la segona línia.
0: Vostè també va ser regidor?
1: No, jo no.
0: No.
1: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
0: Ah, val. Aleshores, el que sí, en Ramon Fill sí que recordo que vas arribar a ser regidor.
1: Sí, el Ramon ha estat regidor diversos anys. Sí.
0: Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat a ser regidor temporalment.
1: M'ho havien proposat, però jo no volia estar...
0: No
1: volia estar...
0: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneix i no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
1: Bueno, a tots dos o cada un seu?
2: Jo crec que els dos, I crec que el sabem.
0: Sí?
2: Sense parlar, jo
0: va,
2: crec que
0: doncs
2: sí.
0: En pare que ens digui
2: que sí.
0: Quin
2: que,
0: és el que li
2: agrada. Que
0: el
2: digui primer i llavors, sí, diré sí.
1: No,
2: sí,
1: jo no.
2: Això dic el mateix.
1: A mi no se m'ocorre, digue-ho.
2: No se t'acudeix res?
1: No, ara...
2: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les...
1: Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu menjar.
2: Perquè no te'ls deixen menjar, però...
1: No me'ls deixeu menjar fa anys.
2: Però,
1: fa anys.
2: Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salat.
1: No, per picant
2: però,
1: el pel sal.
2: Però, sí, per la sal. Però els cargols, els dos. Els cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Escolta, dic, això és boníssim.
1: No volia.
2: Ni marís, res, clar, de petit. Ja adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
0: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
2: Aquest sí.
1: Bueno, jo Tchaikovsky, doncs, jo compartixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart, però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa dos anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem al Palau de la Música, i tenia la fila 13, la cadira número 13, que no la volia ningú, em van dir la mal, dic sí, perquè no, la meva dona tenia el 15 i jo el tenia el 13, doncs vam estar molt rejuvenat. I llavors allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques, i tinc una anècdota que ara no, però temps enrere era una mica selectiva la música clàssica, no? I sempre anaven els mateixos, i hi havia molts professors de música, anàvem al dematí, perquè el dematí estàs més, jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert, al meu costat va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir, un dia li vaig dir, dic, senyor Rius, es deia Rius, dic, jo li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt de música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Diu, però jo que li puc haver ensenyat a vostè, jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música i se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics, són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar, ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? Diu, no, és una anècdota.
0: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria ser una característica,
2: sí,
0: de Ramon?
2: Sí, és així.
1: Ell em va deixar parat, perquè em va dir, no, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, I vostè a mi també. I jo em vaig quedar parat, diu, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles, tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal, És, bueno, jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Jo sense música no l'entendria, però ja des de molt jovenet recordo el meu cunyat, que era molt més gran que jo naturalment, tenia un amic que era wagnerià i sempre parlaven del Wagner, i un bon dia dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè i donaven per Ràdio Nacional les òperes del Liceu el diumenge a la tarda i feien el Parsifal. Jo vaig dir, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i pico d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el Wagner, de cap manera, no? Imagina't, era un crio que tenia 11 o 12 anys, Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
0: Sou dels que...
1: El vaig avorrir, després no, Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, ens té passatges... Wagner és del més gran, el més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí que una mica, les seves lectures a vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la,
0: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena a la televisió?
1: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
0: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota, mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
1: sí, sí, sí.
0: També. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia...

0: qui va ser? Me va deixar un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt de temps, i llavors un de, com que a mi em deien el de la música, allà, que sempre estava escoltant música, i vaig estar molt de temps, eh? I aleshores, quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, sabes? I sí, sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa al d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donàvem a aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat no. Això tu, vosaltres ho veu, a l'altre costat no hi havia manera. I se li va ocórrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes es van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte. I l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo, perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, eh? Que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
1: Sí, les vibracions, digues.
2: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Va canviar l'equip, va posar l'equip millor, ah, sí, i exacte, encara va millorar més.
0: Exacte,
2: hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina verdor. Estaven, eren per fer-los fotos. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que en aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició música, no?
1: Sí.
2: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no... No ens ho imaginàvem, no, era real.
1: Sí, és real.
0: Sí, però no ho expliques sempre, perquè diuen, aquest dia s'ha sonat.
2: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara sí, que tenim tantes cadenes,
0: coses, sí,
2: que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
1: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
2: També. És que la mare els hi parla. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
1: Que maca que estàs, que sí, bonica, o avui et veig pensida, sí, que sí, necessites, o si se li poden parlar les plantes.
2: Exacte.
1: I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
2: Clar.
1: Són les seves manques de sensibilitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
0: Junts, sí, bueno, hem fet ara fa ja anys que no, però hem fet molts, sí, sí, hem fet molts.
1: I junts, pare i fill?
0: Pare i fill sols.
1: No, no, amb la família,
2: amb
1: vull
2: la
1: dir.
2: Família, sí. Amb família n'hem fet.
1: Família.
2: És que n'hem fet uns quants.
0: Uns quants, sí.
2: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat a Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat en temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Del, clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana Espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li diuen la Toscana Espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, i hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Font Ensegures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, doncs, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Crec que ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Però són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
0: És el que anava a dir ara.
2: Sí,
0: és
2: la allò, terra.
0: Allà diem la terreta.
2: La terreta,
1: la terreta.
2: Sí, exacte.
0: Que tira la terreta.
2: Sí,
1: la terreta.
2: I anar a comprar ceràmica allà.
0: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venia a fer aquí a Barcelona, tot.
2: Oi, encara.
0: Tot.
2: I encara,
0: els partits Barça-València, a la plaça del poble, es cridava Barça, no es cridava València. Però
2: sí,
0: veus,
2: sí,
0: el segon,
2: és veritat. Santa Madalena i Benicarló, que és d'on era la família.
0: El segon poble.
1: La relació de Castelló amb Esplugues,

0: cosa en concret és molt forta,
1: sí.
0: Perquè tenim, sí, tenim la Baronda, que venen d'Ona.
2: Sí.
0: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica, tota la relació que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
1: Cert, sí, sí, és veritat.
2: Una gran persona,
0: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
2: Salzburg.
0: Clar, havia de ser.
2: És,
0: com
2: és,
0: no?
2: El porto encara aquí, Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. Aquest és, també hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, i viatjava molt per qüestions de feina, no? Però... Àustria, per mi, és diferent. Àustria, Viena, sol. Ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal. I l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant,
0: Viena al davant i Salzburg després.
2: Sí, jo reconec que París és més majestuós, etc. Però... em sento d'una manera diferent. Jo entro a Viena i em trobo a casa meva.
0: Però tot és música,
2: sí, perquè a més, sí, no, però és que contacto bé amb la gent d'allà, a París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent d'allà sempre he contactat molt bé. És molt, no sé, li trobo molt oberta, molt diferent, No som Mozart, no som Mozart.
0: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
1: París amb la Maria a primavera.
0: A
1: l'abril. Molt bonic, el 2007.
0: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
2: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver, anys enrere, el plan d'unificació universal i tal i qual. Això s'ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com, per exemple, la homogenitzar el que són les cultures. Hem volgut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parli anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany de unir-ho tot en un sol bloc?
0: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
2: Mantenir cada poble, mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima. Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
0: També.
2: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, per tot el que és cultura, i en fi, seguir una mica potser, i entraria en un terreny més delicat, però seguir, hi ha doctrines molt bones que no les seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, és una doctrina que deixem estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món. Et creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho és tant. És un pensament una mica filosòfic, però...
0: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta...
2: Això
0: com estem tractant el planeta?
2: Tot això està inclòs amb el que jo t'acabo de dir.
0: Sí,
2: o sigui,
0: per això.
2: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal, serà molt difícil.
0: Els interessos econòmics, econòmics, industrials, sí, sí, de consum, sí, i consum, i consum,
2: sobretot,
0: i consum,
2: sobretot econòmics.
0: Sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors. O molts sigui, sectors.
2: I aquí a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem, La trobem a vegada per tot arreu. Les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que faci una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, és una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, eh? Sí. Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva.
0: És que
2: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
0: És que anem sempre amb el que hay de lo mío, primer sóc jo.
2: Exacte, sí.
0: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
2: Ho estan lluitant, sí. Hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent. S'hi fa. Normalment s'hi fa, No neix dolent. Tots naixem igual, Naixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
1: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom neix bo. Jo penso, sempre he pensat que no... que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom n'és bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. I, lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada i que diu, per comprar-me un pis aquí em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora i faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí i no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així, no és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte, els xinesos volen viure millor. Nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom, que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Sabran el que vull, a última hora m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha. Sí. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
0: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores a la meva germana de vacances?
1: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
0: Ho vam parlar.
1: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
0: Sí.
1: I a veure, hi ha escoltes que no cal que siguin gravacions, no? Però, de fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal, i la intel·ligència artificial realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu, que si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por, és una cosa que s'ha de controlar i que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però bueno, també hem de també hem de lluitar amb això, que això forma part de del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
0: Doncs ja gairebé que només em resta donar-nos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera i en Ramon Cervera, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure així.
2: Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada en el sentit, aviam... A la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com anava a confusionar les coses. I és veritat. No n'ha tret mai cap profit de la política. Personal, eh? Cap ni un. Ho dic així tal com sona. És fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta. Tens? Que la gent... d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etcètera, etcètera, però el que s'hi posi aquí no s'hi ha de posar per cobrar un bon sou, s'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies novament a tots dos, ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM, seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota,
1: això mateix,
0: jo segueixo Can Clota, i ens veiem pels carrers i les places.
1: I tant. I que ens veiem molt i molts anys.
2: Gràcies. Gràcies. Ha estat molt amable. Ha estat molt amable. I ha passat això com una... Res, com un...
0: És una conversa.
2: Una conversa.
0: Hem mantingut però una
1: molt maca. Agradable, molt maca.
2: Molt agradable. I molt professional, per banda teva. Molt professional.
0: Gràcies. Una abraçada.
1: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres a les 2 del migdia.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
3: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
2: Parlem del carrer
3: Montserrat
2: i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs vivia allà al carrer Montserrat.
5: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Ana Núñez,
2: que m'han dit que era molt important la
5: senyora
2: dona,
5: oh, i tant, sí.
2: Que sempre guiava,
5: tocava molt bé les campanes també ella, molt bé les campanes, sí, sí.
3: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar dintre de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. En Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
5: d'Olesa
3: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
2: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
5: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys refeta de nou reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu, acabada per fi la guerra, cantaré els goig de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques de una foneria d'Olot.
4: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela.
5: I Manuela.
4: Magdalena i Manuela, molt sí. Maco.
3: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
4: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
3: Ens convoquen.
4: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
3: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
4: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
5: Estan mecanitzades.
3: Estan mecanitzades, però es poden
4: fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
5: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
4: D'acord.
5: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
4: Des de dalt.
5: De dalt al campanar. Tu pots trucar un àngelus que tens mecanitzat o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podem sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar farà tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això.
4: Llavors
5: convé que aquests tocs hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc, diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner en actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
4: Clar,
5: i aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés en centre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. Si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
4: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
5: Ah, és que m'agrada molt les campanes.
4: Es nota,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no, no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local. Patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars, aquí a Catalunya, que fan servir les campanes, perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla aquell rellotge, si sona o no sona. Llavors, campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
4: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
5: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'església del Pi, han fet, com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujada al campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
4: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, vull dir que és una cosa ben viva. El que passa que el que deies tu abans, no?, que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perden. Però existeix, eh? Hi ha gent que encara ho està cuidant.
3: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si a l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí, perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo, perquè a mi m'arriba l'ona i jo el sento, són les 12, però no perquè és les 12, sinó perquè el sento, o sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti és una altra cosa, perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar i parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
4: Doncs estem aquí per
3: eduquem.
4: Això, eh?
3: Ja, però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
5: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
3: No, esclar.
5: No, però no el reconeixem.
3: No el reconeixem.
5: No el reconeixem.
3: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
5: Oi? Sí, senyor.
3: Que no ha de venir sí, ningú de fora. Bueno, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major, començar així?
4: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
5: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
4: Exacte, i també...
5: La parròquia de Santa Magdalena.
4: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que... aplega
3: coordina
4: tots els actes de Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
5: Exacte.
3: Sí, senyor.
5: Ho has dit molt bé.
4: Voleu afegir alguna cosa més?
5: Agrair
3: a la Ràdio d'Esplugues,
5: sí,
3: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
5: Home, i tant. I tant.
4: Doncs nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim el Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
6: Hola, bon dia.
4: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
7: Bon dia, Isabel.
4: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle?
6: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I més a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
4: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
6: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant. Perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà treballant. Bueno.
4: Quants anys vas estar tu a l'escola?
6: 27 anys.
4: I et vas jubilar allà?
6: Sí.
4: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona amb aquests assumptes modesta, eh? O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. Ell no agrada, a ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
7: Perdona?
4: Com entres tu a formar part del Cercle?
7: Bueno, jo amb el Cercle vaig... Estava, mira que curiós, estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle que es diu Rafael Rafa, i em va comentar que existia això, existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle i a partir d'ahir pues ja pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan. I he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, com es diu, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernard d'Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la. Pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues, em va ajudar molt.
4: Sempre donant suport.
7: Sempre.
4: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
7: Sí.
4: Eh? Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
7: Sí, perfecte.
4: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Cruz de la Egui.
6: Sí, explica-ho, de què va.
7: Bueno, a veure, sí, bueno, la Montse, a mi m'agradaria començar a principi, perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat, perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruz de la Egui, no surt el cognom. Llavors la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla, i bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
4: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar evidentment del Cercle Artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta a la pàgina web de la ràdio d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribó i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, eh? I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
6: Bueno, és l'Àlex Agüera, jo el coneixia de petit, perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I el, i bueno, va continuar la seva carrera i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb, molta, amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, eh? I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia que els nens, perquè el primer que els hi feia és dibuixeu-vos uns als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. Eh? I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos-hi la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. Eh? I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... ells mateixos de dibuixar en equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i saber dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament, això és molt important.
4: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer, podríem dir que és el vostre punt de trobada?
7: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà, és el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
4: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes, excepte, suposo que el mes d'agost i per Nadals...
6: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer. Clar. I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
4: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
7: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge... l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vols ser membre...
6: I pot portar les seves obres, també.
7: Exacte.
6: No estem tan... no som... vull dir, estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? No és... vull dir, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadres relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
4: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert de tothom, sempre que sigui art i creativitat.
6: Sí, sí.
4: Doncs ja està.

0: veure Sorolla bé perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer Medicina i Art. Que perquè parlava dels quadres, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i per què es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, perquè cada vegada hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
1: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna...
0: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar, eh? Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
2: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
0: Sí, clar.
2: I les clitxes de seguida.
0: Procurar conèixer les persones, a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà, perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no... I més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules, i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
2: Sí,
0: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
2: La Neus Oró.
0: La Neus Oró era del cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que van fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
2: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
0: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Comissari, cada any fem noi o noia, noi i noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim. Sí.

0: general sempre, eh? Perquè tenen més clar el que volen i estic que tinc un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No, no, un comissari, que tu vas ser comissari.
1: Sí, vaig ser un any, sí, sí.
0: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho. Vaig dir, doncs, bueno, ja ho seré jo. Perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que posar que és el president. Jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari. Perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics. I llavors... i vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em vaig topar i li vaig... va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, eh? Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
1: També tens raó. El que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós.
0: Bueno,
1: vull dir que si no entenem no vol dir res, eh?
0: No.
1: És simplement que no hi arribem, ja hi arribarem.
0: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
0: Sense entrar en detalls, una cosa que no és art et pot agradar.
2: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te,
0: sí,
2: perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
0: Tu fas aquarel·les.
2: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic bueno, amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema... de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
0: sí, moltes més,
1: més dones,
0: més senyores,
1: sí?
0: que senyors, sempre hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot, i el que passa que a vegades segons l'any pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, eh? El Mago, que va fer la família Utrillo, el Maricel va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves compes, a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això, per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
0: Sí, normalment cada any com fem les jornades culturals mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Ampel,
1: amb el fòrum,
0: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums d'això,
1: sí.
0: Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i vull dir... I després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam, com et diré, de l'èxit, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és també... tens que... a vegades... tens que procurar que omplir però...
1: No tant, eh?
0: No cal tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
0: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, els tres que hi ha.
1: La coral, el musicòrum,
0: la, sí, i... Tots van cantar allà dintre el Robert Coloma. Brilla. El Robert Brilla és el petit, l'edifici petit, sí. Clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, Han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al metge.
2: El Daniel Cerón, que va fer una conferència d'art romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Cerón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
0: La conferència que va fer sobre...
2: El romànic
0: va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic, no veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir. Aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient, aquella, i entrar dintre d'aquella època,
2: sí.
0: Perquè clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana, i aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
2: Sí, com influïva...
0: Com influïa en tot això, i els colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. I per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
0: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
2: Correcte.
1: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
2: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
1: sí.
2: Està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer. O potser precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
0: a Calafell,
2: a l'ermita de Calafell també.
0: A l'ermita.
2: Sí, sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
0: No, no? A vegades hem fet concursos nosaltres, i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, és?
1: El Parc.
0: El Parc de la Solidaritat. Allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià...
2: Al Parque de Can Vidalet.
0: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat, i hem pujat ja... El de la biblioteca també és molt maco, i hem pintat bastant.
1: Sí.
0: Normalment, el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant.
1: Clar, perquè si no omples la panxa, el cap,
0: no,
1: li costa
0: tot. No, és... perquè llavors és com fa la xirinola. Com pintes, la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt dintre, no? Estàs molt sol, d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar el carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del, de la, del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, vaig quedar i dic, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la, eh? I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua, eh? Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà, i era no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant a vegades sol, després quan s'acaba tot, ensenyant els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
2: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
0: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
1: No teniu ara, lloc?
0: Ara, no, i no. Ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
1: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
0: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
0: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
2: Clar que sí.
1: Sí?
0: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència de ficció, novel·la de ficció, novel·la narrativa.
2: Tenim futur, tenim memòria, poc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
1: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
3: Bon dia, Isabel.
1: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
3: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
1: Clar.
3: Soc esplugui,
1: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
3: Correcte.
1: D'aquí d'Esplugues.
3: Correcte, sí.
1: Carles,
3: digue'm.
1: Ara volem parlar avui, parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
3: No.
1: Explica'm una mica quins llibres has fet.
3: Jo vaig escriure, vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
1: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
3: ara,
1: molt.
3: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu, quan vaig escriure els meus llibres, era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
1: I comences amb els relats.
3: Correcte, començo amb els relats curts. Jo faig relats curts. A mi em va Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
1: No?
3: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
1: Sí.
3: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història en tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi, que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
1: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
3: Correcte,
1: eh?
3: Correcte, perquè a més és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer. Però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb l'actor amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna
1: cosa. Comences amb microrelats, quin any?
3: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més o menys.
1: I després edites el teu primer llibre?
3: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, van a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, ¿vale?
1: Molt bé.
3: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà, aquest és en castellà.
1: I després tenim aquest, el Ni, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
3: És un altre concepte, sí.
1: Exacte, això sí que realment és un tros de novel·la.
3: Sí.
1: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
3: És una novel·la de ficció.
1: Val.
3: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare ni té res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
1: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
3: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
1: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
3: Sí.
1: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
3: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
1: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre, va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
3: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
1: Ha plogut molt i passen moltes
3: sí,
1: coses,
3: Però el que escriu el llibre, sí, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
1: en dos parts.
3: Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012, val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
1: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
3: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper, i ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
1: Dels anys 70 i
3: escacs. I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè, clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
1: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
3: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegis el blog i llegis el blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
1: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
3: No, jo. Amb la part del personal del personatge, no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional, completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
1: per tant,
3: sí.
1: Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
3: Sí, completament, completament.
1: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
3: sí,
1: encara el podem trobar a la llibreria.
3: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hagi fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya.
1: Sí.
3: Però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
1: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
3: Sí.
1: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre els relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys
1: conduint i tenint el cap, sí. Tot,
3: bueno, jo portava, recordo que portava una llibreta al cotxe,
1: sí.
3: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I a lo millor anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres del laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
1: Com ara, un diumenge i...
3: Sí, però poc a poc, no?
1: Eh? Sí.
3: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si m'havia un flash... i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Mm. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
1: És un flash que t'arriba.
3: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com un apartat d'idees, que després lligava amb la trama de la història.
1: I ara que estem a l'era del blog amb G,
3: sí.
1: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
3: No.
1: No?
3: Segueixo amb el blog amb C,
1: sí.
3: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara... tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis i el ordenador, també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt... Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila.
1: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
3: Exacte. Era un grandíssim...
1: Molt.
3: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
1: I com la va explicar i la va transmetre. I
3: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida... Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir... Fins aquí.
1: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o
3: no.
1: Si et faríem una propera entrevista.
3: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta, tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor, uh-huh, que m'aporti a fer una història divertida perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix,
1: clar,
3: malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et facis reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
1: És ja ho dius a la teva contraportada.
3: Correcte.
1: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
3: Correcte.
1: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
3: Aquesta part és veritat.
1: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
3: sí, no?
1: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
3: Sí.
1: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
3: Ens veiem pels carrers, segur.
1: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
3: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
1: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
3: On vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
1: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
3: Molt bé.
1: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
3: Completament d'acord.
1: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
3: Gràcies, Isabel.
1: Bon dia.
3: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre de fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la cinquantena entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
1: D'acord.
2: Pues sí.
0: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
2: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
0: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
2: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es van dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bé, bueno, anem aguantant.
0: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
1: I les caramelles,
0: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
1: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
0: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
1: ara ja no, però tot aquests anys es va fer també el Montsió.
0: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
2: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hoquei, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar, perquè no hi serem, però bueno, llavors ho fèiem la setmana següent, i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants, perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
0: I hi ha un repertori específic de cant per Caramelles, o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les Caramelles, per exemple?
2: Fonamentalment, el que era Caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors, era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular, i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
0: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
2: també es feia.
0: Per l'enamorada...
2: sí.
1: Això s'ha perdut, eh?
2: Home, jo ja no ho he viscut, això... Ja no he viscut.
0: I aleshores les Caramelles són els adults de la coral,
1: sí.
0: I que

0: com hem dit. Després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims, eh?
1: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
0: Sí.
1: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
0: És cert.
1: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
0: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé el que volia fer era treure la gent de la taverna.
1: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
0: Sí.
1: I aleshores, pues, sí, nosaltres li donem gràcies.
0: En Josep Ansel Clavé, doncs, als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó, va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74, que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Ansel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret en aquest cas,
2: De totes maneres, ara ja existeix una federació dels cors d'en Clavé que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, ajuden a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
0: En Ansel Clavé. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Era un monument bastant gran, de pedra. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua amb peixos, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Ansel Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
1: Sí, el centenari.
0: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
1: molta cosa,
0: altres activitats, que això va ser l'any
1: 1985.
0: Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans, Cantat a Catalunya, d'en Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en Joan Palet. Era la coral La Coloma i la coral
1: Elisard
0: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Que convidem a les persones que estiguin interessades, podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forés, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, que van venir autoritats de tot el país, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
1: Pues sí.
0: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
2: Home,
0: molta.
2: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
1: Moltes hores.
0: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere, eh?
2: Molta dedicació.
0: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les persones que han estat al llarg d'aquests anys en tots vosaltres.

0: nosaltres.
1: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, pues, tot tira endavant.
0: Assageu aquí a l'Avenç.
2: Sí. Mm.
0: Quins dies?
1: Ensagem dilluns aquí a l'Avenç de 9 a de 17 a 19, no, de 19 a 21 hora.
0: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
1: Per Facebook.
0: Sí.
1: I bueno, i venint a... També hi ha un telèfon per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte. Uh-huh. Que val. És el 610, bueno, sí, 610 60 18 31. I bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci
0: per cantar, s'ha
1: per cantar
0: soci.
1: Que són 20 euros anuals. Uh-huh. I després hi ha una quota mensual de 10 euros.
0: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
1: No cal.
0: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la Coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No, no cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any al lloc. No. Això és molt important perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
1: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió que els gastos del viatge, doncs, entren dintre d'aquesta quota.
0: Està molt bé.
1: Hi ha com una gratificació, no? I llavors, doncs, hi ha un viatge que es fa anualment que no es paga aquest viatge.
0: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes 9 anys.
1: Sí.
0: Ets la primera presidenta que va haver-hi, sí, a la Coral després de tants anys.
1: Sí.
0: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
1: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de Corts de Clavé com de la federació de FESEC, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes.
2: Mm-hmm.
1: Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
0: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
1: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi de dones no hi ha tant problema.
0: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria fa anys d'això.
1: Bueno, això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i a vegades pues, que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners. Sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
0: No sé si abans Alfons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
2: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer.
0: Uh-huh.
2: La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
0: Clar.
2: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquella diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. són coses d'aquelles que clar, feia la Junta i costava molts passos costava, perquè les caramelles, en aquella època quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
0: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
2: amb tot,
0: les publicacions,
2: amb tot.
0: Absolutament en tot, encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
3: Home, nosaltres ho hem viscut.
2: Ja.
0: Viscut.
2: Sí. Sí.
0: Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'any l'entitat el 1860, uh-huh. El 1960 feu el centenari, uh-huh. El 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys... És així, oi, Joana?
1: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, l'any...
2: Mm-hmm. 98.
1: 90, no?
2: 98.
1: 98. També vam tenir el premi de la... Vam guanyar el primer premi de música...
2: A la cultura.
1: A la cultura, aquí a Sant...
2: Del Baix Llobregat.
1: Del Baix Llobregat.
0: Molt bé. I alguna menció més que ara poder així de memòria?
1: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
0: Finalment no va ser.
1: No va poder.
0: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta. Sou secció de l'avenç? No.
1: No.
0: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
1: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
0: Sí.
1: O sigui, ja fa molts anys.
0: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. I estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la Junta actual. I abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? Heu anat...
2: No. Però el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Juventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un altre bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
0: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
2: Val.
0: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook... poden venir aquí a l'avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte, d'acord?
2: D'acord.
0: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària, eh? I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla. Amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Espluga Associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina.

0: Avui estem amb la Hermínia Villena Collado, murciana. Vas néixer l'any 1951. Benvinguda, Hermínia.
1: Gràcies. I gràcies per llamar-me, trucar-me.
0: El fet de que tu estiguis avui aquí és la teva relació amb Esplugues, perquè has estat durant molts anys la pediatra del CAP de Can Vidalet, però a mi m'agradaria començar una mica, doncs, quan tu vas néixer, l'any 1951, neixes a Múrcia, passes tota la teva infantesa a Múrcia, amb la teva família. Vull que m'expliquis una miqueta i que comencem per aquests records infantils i familiars que tu tens.
1: En primer lloc, dir que sóc de Cartagena, que això és molt important. Per,
0: hi ha diferències,
1: de Cartagena, eh? Hi ha diferències, eh? Fins als 13 anys vaig estar a Cartagena i després dels 13 anys el meu pare es va traslladar a Múrcia i es van anar a Múrcia i aleshores vaig estar justament uns altres 13 anys a Múrcia. Eh? I bueno, a Cartagena vaig tornar després per fer el MIR de pediatria i ahir vas conèixer el que avui és el meu marit i vaig vindre cap aquí.
0: Després parlarem també del jardí.
1: Sí, ja ho sé.
0: Explica'm una mica els teus records que tens, les olors de quan tu eres petita, sí, la teva vida infantil, sí, a Cartagena.
1: El meu pare era militar. Aleshores, jo vaig fer vida... els primers records que tinc són d'un... diríem la Xapa, que era un campament militar i teníem les vivendes dels suboficials i dels soldats estaven en un... los cuartelillos, que es deia, no? I estaven sempre... ha sigut el poble que jo he tingut de petita. Estaven tota l'estona al carrer i, bueno, pues feien de tot i, no sé, que s'ho passaven molt bé amb els nens que havia allí també petits allà. Això va ser una infantesa de poble molt bonica. Allò de que feies el camí perquè vinguessin els reis i feies feies el camí per la muntanya amb rajoles trencades perquè brillessin a la nit per guiar els reis o sortíem, havia una dona que tenia el cabell molt, molt desperufat i molt, tenia cara, li deien que era la bruixa, no era cap bruixa, clar, i aleshores sortia amb els gals d'indi a pasturar el gals d'indi i nosaltres posava enrere de les pedres i l'espantaven els gals i aleshores ella agafava, pum, corria amb el gallat i va perseguint-nos. Bueno, eren coses d'aquesta. He tingut una infantesa de poble d'aquestes bonica de passar-t'ho bé, aquesta, o d'agafar els llangardaixos i tallar-li la cua o, bueno, coses d'aquestes de bonica.
0: El que pertocava i sí, el que era, sí, no? Perquè sí. Tot i que Múrcia és una zona molt rural, però clar, si has estat a Cartagena i a Múrcia capital, sí, per tant, tu has viscut una vida, sí, urbana, diguem-ne.
1: Sí, després també he viscut, quan vaig anar a l'escola, vaig viure la vida urbana de Cartagena. De fet, una de les olors que m'has dit que recordava era quan arribava de los cuartelillos i anaven a Barcelona, a Cartagena a comprar o després a l'escola el dilluns que anava a l'escola i tal, jo recordava l'olor dels carrers recent regats del matí, i anàvem amb una camioneta d'aquestes militars del any de la Pera, i ja em venia l'olor dels carrers mullats de Cartagena. Aquesta olor se m'ha quedat gravada i moltes vegades quan arriba a una ciutat té la mateixa olor de Cartagena, per exemple, i m'agrada, sí. És un record, sí, bonic.
0: Tens un germà i una germana, oi? Bueno, éreu quatre.
1: Érem quatre. Es va morir un... era esquizofrènic, va morir de càncer de pulmó, eh? I després tinc un germà, el gran, el més gran és minusvàlid, bueno, ara com és
0: capacitat
1: diverses intel·lectuals, perquè va tindre una meningitis, va haver una epidèmia de meningitis a Cartagena i va haver-hi molta gent que es va quedar com ell. Bueno, pues val per si mateix, però està al cuidat de la meva germana allà a Cartagena, i a Múrcia, ara viuen a Múrcia, clar, ells viuen a Múrcia,
0: El teu germà té una semblança molt increïble amb el Miquel Martí i Pol.
1: Sí,
0: fins
1: és
0: tot
1: igual.
0: Fins i tot us han parat pel carrer.
1: És igual. Sí, és curiós. Sí, a més a ell li agrada que s'ho diguin perquè se sembla una persona, a un personatge famós, i ell, com que és molt curiós i mira tota la, se coneix tota la política i tot el personatge de la política, se sap tot. Quan va vindre aquí a Esplugues una vegada, que, bueno, després ja parlarem d'això, però vaig ser acollida regidor d'Esquerra Republicana, va vindre i li vas presentar a tots els regidors,
0: sí.
1: van ser molt amables, molt carinyosos amb ell, i ell estava molt satisfet i molt orgullós, i jo estic molt, bueno, és el mimat de la família, és el de la meva germana i meva, sí.
0: I recordo que l'Elisabet Millà, que en aquell moment era regidora, sí, es va quedar molt sobtada a dir: ostres, sembla Miquel Martín Pol.
1: Sí, sí, i bueno, i es van portar molt bé, va ser molt gràcies, perquè tots els regidors els van saludar i tal, i me'n recordo que com es deia la regidora del PP, li va donar una abraçada.
0: La Mercè Aro
1: va donar una abraçada molt carinyosa, i després i el Marcos també el va saludar i tal, i el José decía: del PP,
0: veia.
1: Va ser divertit, sí.
0: Val, doncs ara ja passarem una miqueta més a com arribes tu a fer una carrera de medicina.
1: Sí.
0: Hi ha tradició a la teva família?
1: Sí, no hi ha cap metge a la meva família. El problema és que jo tenia aquest germà, el José, el Josico, que jo des de petita el defensava, perquè clar, aleshores aquesta gent no estaven com ara, i la gent es reia i es burlaven d'ells, i no era normal, entre cometes, i aleshores jo moltes vegades feia ràbia i diria: quan sigui gran, seré mèdico i te curaré. I jo, la meva obsessió era ser metge per curar el meu germà. Ja veus. I aleshores va ser una cosa vocacional, totalment. Jo volia ser metge, i aleshores, a Múrcia vas començar la carrera, em va suspendre el preu dos cops, no sé per què, perquè per nervis, perquè jo era d'estudiar molt perquè tenia poca memòria, però intel·ligent com per aprovar, però mira, vas aprendre. Aleshores vas aprofitar per acabar magisteri d'aquella època, i que vas trobar el premi extraordinari. És que, són anècdotes que se sorgeixen. Jo vaig tindre una professora que per primer cop em va ensenyar la història, la professora de magisteri de literatura, em va ensenyar la història per èpoques, i aleshores ella em va explicar totes les èpoques de la història, i explicava els moviments que havia, les batalles, els pactes entre els països, els descobriments, la civilització, tot el conjunt, i l'explicava per etapes, no? Aleshores vaig arribar a magisteri a la revàlida aquella, i em van preguntar la poesia medieval, i jo vaig fer un foli per davant i per darrere d'un esquema, i després vaig començar a desenvolupar el tema, i me'n van posar 9.5, 10 amb interrogant, 9.5 amb interrogant, un 10, i vaig treure premi extraordinari. Són tonteries, però... I aleshores, després, ja vaig tindre temps de començar medicina a Múrcia, perquè m'havia d'anar fora i els meus pares no em podien costejar que me n'anés a fora. I aleshores, aquell any, que va ser el 69, va començar la Facultat de Medicina a Múrcia. I aleshores vas poder fer medicina.
0: Fas medicina, fas pediatria?
1: Sí, pediatria després. Quan vaig acabar medicina, vaig examinar el primer examen MIR. També vaig agafar el primer examen MIR de tipus test. Però s'havien preparat per a fer aquest tipus d'examen, perquè era una facultat recent i moderna, i aleshores, sí, va treure el MIR on volia, que era a Cartagena. Per circumstàncies diverses, m'interessava posar una mica de distància en la família, i em vaig anar a Cartagena un altre cop.
0: I també fas neurologia infantil.
1: Això és una altra cosa. Quan vaig conèixer el meu home, vaig vaig pensar que aquest era l'home de la meva vida. Havia conegut un munt, havia tingut nòvios, mai havia estat una cosa... era l'amor lliure i mai m'havia plantejat aquest serà, doncs pues mira, quan vas conèixer el Jordi, doncs pues aquest serà aquest serà l'home de la meva vida. I bueno, aleshores havia una oportunitat de provar i era demanar una comissió de serveis a algun hospital per a ampliar la formació. I aleshores jo vaig adonar que un dels adjunts que tenia allà de pediatria al Santa Maria del Rosell, que era la residència on estudiava, va parlar de Sant Joan de Déu i de neuropediatria, que ja aleshores era ja punter al món, la neuropediatria de Sant Joan de Déu. I aleshores vas demanar una comissió de serveis de 3 mesos més el mes de les vacances, i et vaig vindre cap aquí. Ja van consultar, ja van parlar, perquè el Juli s'havia vingut un any abans a fer el MIR aquí de Medicina de Família. Ja van parlar si podia vindre, si d'alguna manera ell ja volia, perquè havien deixat un marge de temps de separació per veure si estaven disposats o no. I aleshores em va dir que sí, que tranquil·la, i vaig vindre cap aquí. Vaig fer 4 mesos de comissió de serveis, vaig tornar a Cartagena, em van donar el títol, vaig demanar l'atur i em vaig vindre cap a Barcelona.
0: I això quin any estem parlant ara? Que
1: estem parlant del l'1 de setembre del 80. I l'1 de desembre del 80 van estrenar un pis a Pubilla Casas, a Severo Ochoa.
0: I arribes aquí al 80 i vas a viure a Pubilla Casas. Explica'm què et trobes, quin tipus de barri et trobes quan arribes aquí a Pubilla Casas.
1: Bueno, era un barri d'emigrants. Era el barri de Pubilla Casas, era Pubilla Casas, Canvi d'Alet, el barri de Canvi d'Alet era part de Pubilla Casas, o sigui, pertanyia a Hospitalet i part pertanyia a Esplugues. Vas viure una part uns anys a Pubilla Casas i uns anys a la part de Canvi d'Alet, però d'Hospitalet, al carrer Molí, i després ja al 90 vaig vindre a Esplugues. Però al principi em vaig trobar un barri que era molt d'emigrants. Es parlava castellà gairebé tothom. Un cosí meu, que era tapissador, que venia a comprar el gènere a la botiga de tapisseria que hi ha a la Rambla, de la Rambla de Catalunya, que és ja no està, em sembla que ja no és, però és una botiga que havia selecta de tal, i venien allà. I quan va vindre a casa meva diria, he oído hablar en català, com una cosa rara, perquè la gent, tothom parlava. Va fer gràcia, el tipus de gent era gent molt alegre, molt maca. La gent catalana que vaig conèixer era super bien educada. Era una cosa que és que em cridava l'atenció a mi. Era molt educada, molt educada. Jo els veia molt educats. Els cambrers eren molt educats. Això em va cridar l'atenció, i va cridar l'atenció també al meu germà, que va vindre, el que és mort, va vindre també a passar una temporada amb nosaltres per ajudar una mica i tal, i també li cridava l'atenció. I la meva mare, que era molt senyora d'aquestes senyores, me'n recordo que una vegada, com que tenia Parkinson, es va perdre, i jo buscant-la per tot arreu, ja fa temps, ja, vull dir que ja feia temps que vivíem a Esplugues, no? I me la trobo en un bar, i diu, què fas aquí? Però què haces aquí, mamà? I dice, vengo a que me sirvan. Perquè eren tan sol·licitos, tan educados, era una cosa. I això en Múrcia és diferent, l'estil de servir, pues és diferent. I això va ser una de les coses que em va cridar l'atenció de quan vaig vindre aquí al barri. Primer, que no se parlava català, però la gent que era catalana i que tenien comerços i tal, eren molt educades, molt educades. Em va cridar l'atenció, l'educació que tenien, no sé per què, no sé, és una...
0: T'has quedat amb aquest record, no?, d'aquesta...
1: Sí, és un record, és un bon record. És un bon record.
0: Sí, i tant. I quina evolució has vist tu en el barri? Perquè ara que estàs parlant de llengua, jo recordo de molt joveneta que jo a canvi de let no sentia parlar en català. En canvi,
1: no,
0: passant els anys...
1: Sentia,
0: I no és que et sentis, però sí que de tant en tant sents algú
1: que parla català. Sí, no, ara hi ha més gent, que parla català, eh? I hi ha més gent, més... Sí, a part de que descobreixen molta més gent que parli català, perquè quan t'hi dediques a la gent, aleshores ja coneixes a molta més gent que parla català, clar, perquè tu arribes allà i com que a més els catalans tenen el costum de canviar
0: el castellà.
1: El castellà era un barri que era catalanitzat del tot, però després ja vas al mercat i vas a d'altres llocs i ja sents parlar i sents que la gent jove sap parlar català i s'entén, i els comerciants parlen català amb la gent que li parla català, vull dir que sé. I sí que parla, bueno, això sí que això que diuen de la immersió, que ha estat un fracàs, no ha estat un fracàs, el que és molt difícil ara perquè ha vingut 1 milió de migrants en 20 anys, i clar, això s'ha de notar en les estadístiques, s'ha de notar en tot, right? però la gent parla català, vull dir, ho entén. El que passa que no és la seva llengua, hi ha molta gent la seva llengua familiar, però parla català, hi ha molta, i saben, i jo vaig al mercat i vaig i parlen català. Vull dir que saben parlar català, que no és tan... Jo penso que ha hagut una evolució i que ha estat bona, eh? Però la gent, vull dir, té la seva llengua materna. Jo parlo castellà i parlo castellà amb el meu home. I anem al poble i parlem català perquè tothom parla català. En el poble parla tothom català, tothom, els immigrants i tot, tothom parla català.
0: I
1: però
0: tu,
1: clar, aquí
0: tu
1: no.
0: Bàsicament, com has après a parlar en català? Anant al poble a Cubells, a Lleida... O també, bueno, suposo que també has hagut de fer aquests cursos.
1: Bueno, he fet cursos de català, he fet el nivell B, he fet el nivell C1 amb la Montse Buixeda, que era la profe d'un munt de gent d'aquí de Flores, de català. Sí, i he fet cursets també, i he llegit, i sí, he fet diversos cursos. Després he llegit moltíssim en català des de l'inici. Des de que vaig... jo, quan aquí no tenia plaça de pediatria, fins que havia d'anar a tot, m'he recorregut tot el Baix Llobregat, he anat a la mina, he anat a un munt de llocs, no? Utilitzava sempre el transport públic perquè he tingut carnet, però mai he conduït. Aleshores, llegia. Me'n recordo que la biblioteca de Pau Picasso, que estava al carrer Molí, on jo vivia en l'intermig abans de viure a Esplugues, vaig agafar de llibres, Déu meu, un munt de llibres en català, tant si eren mallorquins com si eren de València, com si eren de Lleida, com si eren... He llegit molt en català, i això m'ha servit molt. I després que al poble pues, parlava tothom en català, i això també t'ajuda. Aleshores parlo català, me digo si soc valenciana perquè parlo un català amb accent murcià, però de Lleida. Sembla que soc valenciana.
0: De Cubells, sí. La teva relació en general amb les famílies del barri, perquè clar, tu com a pediatra deus conèixer, no m'atreviré mai a dir el 100% perquè això és impossible, però deus conèixer la majoria de població infantil, perquè més de 30 anys de pediatra a canvi de let.
1: Sí, em coneixen. No han estat 30 del tot, és del 89, perquè em vaig jubilar al 16, vull dir que el 2007. Aleshores, però conec a molta gent, conec a pràcticament tothom. Tingues en compte que encara que hi havia 3-4 pediatres al principi, després 3, les urgències, la tarda la gent venia, jo treballava a la tarda, aleshores venia molta gent d'urgències i conec a gairebé tothom. A més, és que coneixia la família, perquè estàs al barri. Al principi la gent deia, és que treballar al barri sent metge no es pot ser... No, al principi li dius que tu t'agrada el barri, que vols viure allà i que vinguin a la consulta, que jo no m'importa atendre'ls d'urgència, el que sigo, que... I la gent es va portar molt bé, em van respectar molt, a les cues de tot, que mai em preguntaven res, mai tal, però sin embargo sí que parlaven de pájaros y flores, ¿no? Como digo. Y después a la consulta me preocupaba, y yo conocía al abuelo, conocía a la abuela, conocía a l'home, las donas me explicaban las cosas. Conoces a tu Tom y conoces además a la familia, porque además las nens, cuando portes el nen, coneixes a la família i has de conèixer la família.
0: A les àvies,
1: sí, sí.
0: Evidentment a les mares,
1: sí, sí,
0: pares...
1: Sí.
0: Anem a parlar d'això. Algun pare et portava el nen a la consulta?
1: Sí, sí, hi havia, sí, hi havia varios, sí, havia, sí, havia gent, perquè la dona, segons el treball que tenien les dones, pues el pare... recuerdo tres o quatre funcionaris, que no sé, havia algun mosso, havia algun policia, que portaven el nen perquè tenien la jornada reduïda de mes i aleshores aprofitaven per portar-me el nen. Venien moltes parelles, venien els pares i venien... Havia pares que no aconseguit conèixer, el que és la veritat, i venien àvies i avis, vull dir que venia de tot, i per això els coneixies. A mi m'agrada molt el que he fet, sí, m'agradava molt, i a més te preocupaves i parlaves per telèfon, sí, sí.
0: Més enllà de la teva relació professional amb els veïns del barri, hi ha una relació social en la que en el teu marit hi participa.
1: Sí, bueno, hi ha diverses, sí.
0: Heu fet feina més enllà,
1: sí,
0: del tracte, perquè el teu marit també és metge,
1: sí,
0: del cap de Can Vidalet,
1: però de Pubilla Casa, sí, d'Hospitalet. Sí, bueno, ell, teníem dos vessants de fora de... No, és que no és de fora, és que forma part de lo que és l'atenció comunitària dintre de la medicina. La veritat és que és una de les coses que s'havien de fer i bueno, per inquietuds o per fer alguna cosa. El Jordi feia treball a la parròquia, quan se'n van ocupar, a l'època en què van vindre tants emigrants, va haver-hi una secció que s'ocupava d'ensenyar tenir cura de la gent gran.
0: Les cures
1: de la gent gran. Aleshores, eren gent que o que no tenien papers, o que si tenien papers no tenien estudis, o no podien fer aquells cursos de la Generalitat, de les 200 hores per donar-te el títol de cuidador, no?, familiar, però allà feien moltes hores, i aleshores... El meu home ha fet curset, ha fet juntament amb altres, infermeres i altres treballadors socials i tal, i l'ensenyava pues, de tot una mica, a gent immigrant, a donar classes, pues, havia en la classe, m'ensenyava algunes fotos i eren de, bueno, era, aquello era l'univers, no?, de gent. I homes i dones, i aleshores van fer además algun treball d'investigació, de veure com de lo que havia estat amb ell, amb la gent aquesta, si havien tingut treball, si no havien tingut treball, si els havia servit i tal. Aquesta va ser una cosa molt bonica. La parròquia hem tingut relació perquè havia la treballadora social i el pàrroc de Santa Gemma, Sant Antoni, que eren, i sempre han estat molt, molt, molt treballadors en la societat en la que viuen, sobretot és que viuen en la societat, que no són cures i monges de...
0: Sí, amb el Xavier Alegre.
1: El Xavier Alegre, i després la assistente social, que fa molt de temps que la van traslladar a la pobre, la comunitat, en un altre lloc a Sud-amèrica, i es va acabar, ja no va estar aquí, però van fer molt bona feina i segueixen fent, en la parròquia. I després, jo, com que havia tant nens vulnerables, i els nens vulnerables se'ls ha d'agafar abans de que sigui tard, o almenys se'ls ha de recolzar la família. Aleshores teníem relació amb la treballadora social del CAP, la treballadora social de l'EAP, de l'equip d'atenció psicopedagògica de les escoles, la Susana, i després amb el servei social de l'Ajuntament, juntament amb el centre d'estimulació precoç i amb el centre de salut mental i juvenil. Aleshores teníem un dia a la setmana, primera dijous i després va ser dimarts, sembla, que es reunien per comentar casos problemàtics. Els nens que havien tingut a l'escola o a nosaltres i que havien parlat més de dos cops de les circumstàncies en les que es movien, i això fa moltíssims anys, moltíssims anys que es fa. Jo no sé si farà, jo vaig estar fent-ho més de 10 anys, que jo ja coneixia tot l'ambient i totes les treballadores de l'Ajuntament, per això, vull dir, des de fa molts anys que es feia, perquè era una cosa que era complementària a lo que a la pediatria, sí.
0: Al principi parlàvem dels records que tens de Cartagena, de Múrcia, de teva infantesa. Quan arribes aquí a Can Vidalet, un dels records que tens molt forts és aquesta amabilitat de la gent en general, però m'agradaria que ara em diguessis una olor que et recordi quan vas arribar aquí a Pubillacases, poder aquests carrers regats com a Múrcia, aquesta olor del carrer mullat. Et ve ara a la ment algun record així llampant?
1: Els arbres. No és un olor, són les arbres.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè estaven... és que va haver un moviment, sobretot a Pubillacases, i aquí després en Can Vidalet, que hi havia molts arbres, també. No sé en quins anys van començar a posar arbres, perquè eren ciutats... als anys 60, 50, 60, 70, en la immigració de la resta d'Espanya, sobretot, va haver una construcció totalment irregular, totalment massiva a aquests barris, tant de Can Vidalet com de Pubillacases, i no havia parcs, no havia jardins, no havia, sobretot, a Pubillacases, i a Can Vidalet tampoc hi havia, eren barrancos,
0: no,
1: i coves.
0: El que coneixem ara com el parc de Pubillacases, que tothom el coneix com el Parc de los Patos,
1: sí.
0: Allò estava totalment tancat, no era accessible.
1: No, però aquest era l'únic parc que havia a Can Vidalet, perquè aquest parc el van obrir als anys 60-70.
0: Als 70,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, aleshores... però la gent estava apinyada als carrers i aleshores van posar arbres a tot arreu i em va cridar l'atenció perquè jo vivia al centre de Múrcia, al centre, al costat del Corte Inglés, com si visqués aquí a la plaça Catalunya, no sé, i havia molts arbres, no havia tants arbres a la vorera, no, això va ser, això em va cridar l'atenció, i olor així, no, olia, és que... no sé, era obert, no, jo vivia a Severo Ochoa i no vaig sentir una olor especial. Quan regaven me recordava, però no era, és curiós, no tinc una olor de així com quan vaig al poble ja faig sento l'olor de la llenya cremada del foc a terra i sento l'olor del timó i del romer i tal. Aquí no, ni tampoc feia olor de escombraries tampoc, no, la veritat és que no em crida l'atenció.
0: I un menjar, quan vas arribar aquí a Pubillacases, un menjar que tinguis així a la ment.
1: És que era...
0: alguna cosa que et fes la teva sogra que t'agradés.
1: Ja, això és una altra cosa, sí, perquè això és una... Lo que jo vaig viure aquí, de quan arribé aquí, vaig arribar aquí, eren les tapes, vull dir, i que eren com a Múrcia. Vull dir, era... Clar, aleshores, no... L'ambient era de tapeo. Però sí que la meva sogra em va fer les faves a la catalana i vas aprendre a moltes coses, a fer les orellanes, a fer els panellets, el Jordi ha après a fer les orellanes, perquè clar, ara ja la meva sogra no pot, i aleshores hem après coses catalanes d'aquí, a fer coses catalanes, sobretot sí, o la cassola de Setmana Santa, o la, sí, hi ha coses que he après de la meva sogra, clar, de fer, perquè allà a Múrcia, bueno, cuinava la meva mare i després jo, però sí.
0: Ara quina edat té la teva sogra?
1: 97 i mig.
0: I tu ara tens dos nets.
1: Sí.
0: I en la teva vida professional amb aquests anys, com has conciliat la vida familiar i laboral? Perquè els tots dos metges, com us ho combinàveu?
1: Molt malament, filla. Jo em sento culpable del tot, però jo al meu fill li deixava a les 8 del matí i el recollia a les 9 de la nit, i quan era petit, perquè jo havia d'agafar substitucions a tot arreu i te les donaven a la tarda perquè les del matí estaven totes ocupades, i aleshores, ara després van fer una reforma de tal manera de que tothom havia de fer horaris lliscants per estar matí i tarda per conciliar una mica la vida laboral en la família, però jo, la veritat és que el meu nen, jo sempre deia que era un animal de guarderia, perquè als 4 mesos ja anava a la guarderia i el recollia moltes vegades a les 9 de la nit. això va ser molt duro per mi, i aleshores jo ara trato d'ajudar per als nens, segur.
0: I ara
1: segur.
0: Amb 70 anys et toca fer de cangur dels teus nets.
1: Sí, això és una cosa, és una cosa. De tota manera, mira, jo he conegut tantes dones, perquè jo estic jubilada ja, el que passa és que el seu gran i costa molt de portar el nens, això, aquesta és la veritat, però tantes dones que han cuidat dels pares, han cuidat de, i dels nets al mateix temps, i treballaven en la feina de l'hogar, vull dir que de la llar. Això hi ha moltes, moltes, i jo li deia, és que, i el diumenge és que vienen a comer los hijos, però bueno, ¿con qué vienen a comer los hijos? Però si tú ya, bueno, es que pobres tienen que descansar, y yo, que tienen, pero claro, como que treballen, y tú no treballas, y amb aquesta, jo això l'he viscut malament, l'he viscut molt malament, perquè la dona està

0: Però és veritat, és una frustració que et dona, i després quan te jubiles t'agradaria tindre una bellesa plàcida, que no tindre gaires coses a fer i només que fer el que tu vulgues. I és difícil, eh? És difícil, perquè a més jo sóc la primera que vull ajudar els meus fills, el meu fill i a la meva jove, sí, que per als nens que no estiguin tota l'estona ara comencen a treballar i tenen treball també per la tarda, pues què faràs? Pues tindré que ajudar-les. És que això és un, no sé, i bueno, sí, esport es costa molt.
1: A nivell laboral, sí, tot i que el teu sector sanitari és molt feminitzat, hi ha algun tipus de discriminacions, o tu has patit algun tipus de discriminació per ser dona? Ja sabem que els càrrecs normalment estan ocupats per homes, eh? Encara que les treballadores sigueu dones, pediatres, metgesses... No,
0: a la primària hi ha moltes dones directives, moltes. Jo de fet he estat directora quan van fer el trasllat del ambulatori que estava a Pere Peregrí, van fer el definitiu de la bòbila, jo era directora. Aleshores va tragar tot el trasllat, que va ser terrible, i una epidèmia de gripe d'aquí t'espero. Però són les facilitats, que no hi ha facilitat per a la maternitat. Volen que neixin nens, però si tenen 16 setmanes de baixa maternal és molt poc. Vull dir que s'ha de protegir la maternitat, perquè encara que jo soc partidària de que la dona sigui treballadora, però que s'acceptin les seves qualitats específiques com a dona i com a mare. És que això és surdo. O sigui, vull dir que tu no pots pretendre ser exactament igual que l'home i tindre les mateixes condicions si has de parir i has de tenir cura d'un nen, perquè fins ara els homes no, ni s'han quedat embarassats ni han parit. Aleshores això s'ha d'acceptar. Tens unes característiques com a dona i que s'han de facilitar, i aleshores les has de donar facilitats a la dona i als empresaris. Vull dir, hauria d'estar protegida la maternitat tant per a les dones com per als empresaris. Els empresaris no volen contractar dones perquè saben el problema que tenen després. Pues protegeix, el mateix que protegeix és a l'empresari per contractar persones amb alguna minusvalia, o contractar persones de més gran de 55 anys, pues protegeix també el que tinc a la dona jove, per donar-li, no sé, són idees, però
1: 7 setmanes és molt poc.
0: Sí, és molt poc.
1: Quin podria ser el model, per exemple, jo ara dic, per posar una miqueta de cronologia, fins als 2 anys hauria d'estar la mare a casa, fins als 4, fins als 5, quan podrem considerar? Perquè fer-ho paulatí, evidentment, eh? Perquè...
0: Jo no mira, almenys una baixa, lo mínimo que ha de ser és de 5 mesos, perquè si diem que és lactància materna exclusiva, fins als 5 mesos, pues hauria de ser fins als 5 mesos, seguro. I després donar facilitats perquè la gent que tingui, pues, jornada, que la fan, ahí tenen, o sigui, tenim jornada reduïda, la donaven, la concedien la jornada reduïda i la excedència, a l'ICS. On jo treballava, sí, aquestes facilitats es donaven. L'inconvenient que tens és després que, com no cotitzes en aquest temps, després resulta que tens una pensió més baixa. Això és una altra cosa que s'havia de solucionar. Vull dir que són aspectes teta. Aleshores, la gent, se li ha de donar a la dona la possibilitat d'escollir el temps que vol estar amb el nen. D'acord? Des del punt de vista pediàtric, sempre consideren que fins als 2 anys hauríem de tindre més a prop a la mare, però no passa res perquè vagi a la guarderia o que vagi a l'educació infantil, no passa res. L'únic que passa és que la mare ha de tindre aquesta possibilitat d'escollir, jo penso que sí. Després dels 2 anys, no sé, els nens també s'independitzen des del punt de vista pediàtric de lactància. Jo soc partidari de la lactància materna, que donin el pit fins als 2 anys. Jo, després dels 2 anys, és una mica fastidiós, però bueno, jo tinc l'experiència del meu net i veig que no la meva jove l'ha fet bé, i encara que li donen el pit per dormir una xupadeta o tal, però no és un nen dependent.

0: Depèn de la mare, però jo he vist, això s'ha de mirar bé, perquè he vist dependent de la mare, però bueno, això és un altre problema. Penso que la cosa ha de ser que la dona tingui la possibilitat d'escollir si vol estar quant de temps, i obligatori, per suposat, 6 setmanes, perquè és que si no, i després que la baixa del pare sigui obligatòria, perquè molts pares no fan la baixa aquesta paternal, eh? Vull dir que si l'empresa no el dona facilitats, el posen pegues i tal, pues no, per por de que els que acomiadin, no fan la baixa, i s'ha de fer obligatòria, i 5 mesos seria obligatori. I després, hombre, sobre el castellà, els països nòrdics, sí, hi ha possibilitats aquestes fins als 2 anys, hi ha molta facilitat, sí. Però aquí els funcionaris tenen facilitat per la jornada reduïda fins a que són grans els nens, eh? No sé quina edat és, però alta, eh? Vull dir, sí que és veritat, però clar, això és en detriment després de la jubilació, clar, de les cotitzacions de la mare.
1: Això no hauria de ser així. Sí. L'estat hauria de cobrir tot.
0: Sí.
1: Jo sempre ho dic, si els estats rescaten els bancs, han de rescatar les persones en l'àmbit que sigui.
0: Sí, sí, sí.
1: I si volen, poden. I és tot qüestió de voluntat.
0: A mi em sembla que també, sí. Sí.
1: Aquí estem d'acord. Armini, al principi, quan hem començat, ens has dit que el teu pare era militar.
0: Era militar, sí.
1: Has tingut una educació molt estricta? En aquest sentit,
0: la meva mare era filla d'un roig, va ser governador i tot de Cuenca, era un mestre i era roig. Bueno, jo sempre dic roig perquè bueno, són, el meu pare era militar de franquista, eh? El que passa que la meva mare va tindre un caràcter que era molt autoritari, molt castrant, diguem. I el meu pare no. El meu pare, és curiós, va educar en la llibertat. Em va educar en la llibertat, en la llibertat de pensament. Va haver una època que jo no la vaig agafar perquè jo estava allà fora de casa, que es va fer de Força Nova juntament amb la meva mare. Y me imagino que eso va a ser una mica. Sí, sí, sí.
1: Y me estás hablando de
0: sí,
1: palabras
0: sí,
1: mayores.
0: Sí, sí, sí. Pero abans él a mí bueno, yo en fin, quan li havia de dir alguna cosa a la meva mare, jo se la deia tranquil·lament, ja sabia que me tiraria alguna cosa al cap o jo que sé, però amb el meu pare és que em feia una nosa demanar-li alguna cosa perquè sabia que em diria: "No m'agrada, però fes el que creguis convenient." Aquesta era l'educació que em va donar el meu pare.
1: I aquesta vessant que tu tens de dona d'esquerres,
0: sí,
1: dona't bé, perquè de la mare segur que no.
0: No, va ser... És que jo he tingut una història personal.
1: Però tampoc cal que filem tan prim, eh? Vull dir...
0: No, la història d'esquerra... Jo sempre he tingut moltes inquietuds. Sempre. I jo vaig tindre una formació catòlica, cristiana. Jo vaig estar a l'Opus Dei 4 anys.
1: També?
0: Sí, també.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, vam pescar, vull dir, i jo no me'n penedeixo, vull dir que va ser una decisió que vaig prendre per responsabilitat, com sempre, i vaig estar formant-me i tal, i van dir que no servia, que me n'anés, perquè no fallaven moltes coses, sinó, mira, afortunadament van ser van dir que no. I aleshores, quan vaig arribar a la facultat de nou, pues, bueno, entre un novio anarquista que vaig tindre i després que vaig fer amistat amb gent del PC, d'aleshores del PC i tal...
1: Del Partit Comunista.
0: Sí, del Partit Comunista. Me'n van obrir una mica els ulls entre tots de lo que passava, de lo que era la universitat, de lo que era la brigada social, que jo... És que no tenia ni puta idea.
1: Perdón. ¡Ay! ¡Que esto lo tendré que cortar!
0: Perdón.
1: És que l'Armínia, per qui no la conegui, és així. Però ella, amb un somriure que no l'estem veient, ho arregla tot.
0: Bueno, és que és veritat, és que no tenia ni idea. Aleshores, jo vaig ser, bueno, fixa't si, que en 3 anys em van demanar, l'últim any de la carrera, em van demanar lo del PC, que si volia ser del PC. I jo vaig dir que ni hablar, que ja amb una experiència d'afiliació ja tenia prou. I no, mai de fet, mai he estat afiliada a cap partit ni a cap...
1: No.
0: No, mai.
1: Però tu, la teva ideologia sempre ha sigut
0: d'esquerra, d'esquerra, sí. Bueno, després vaig estar amb el meu home, era marxista leninista. Sí, era d'esquerra, aleshores, quan el vaig conèixer. Sí.
1: I tu fas, diguem-ne, una evolució política, ja sí, de més gran.
0: No, ja... Bueno, no, als 20 i tants anys, als 30 anys ja era jo d'ideologia tirant de marxista, comunista. Sí.
1: Molt bé. I vas fent aquesta evolució fins que arriba un moment que... Bueno, t'impliques políticament amb un...
0: Lo del comunisme va ser... Vam anar a Rússia a l'època de Perestroika, en el 89. I vas veure el comunisme. Jo sempre explico una anècdota que no sé si te l'he explicat a tu. Vaig arribar a un gran magatzem i va ser lo que a mi va... Bueno, amb un gran magatzem com podia ser el Corte Inglés o cosa d'aquestes, i vaig arribar amb una secció que era la secció de ropa interior femenina, i tenien com aquesta sala, tota una taula, sí, tendria pues unos 3x3 metres o por ahí, o más, una mica més. Era una taula i havia tot de sujetadors de sostenidors, sí, de sostenidors de color beige, de color carn, tots iguals, col·locats, apilats per talles, com les hueveres vacies, com les hueveres de cartró, sí, aquestes, buides, totes posades així, tot per talla, tots exactament iguals.
1: O sigui, formació militar de sí, sostenidors.
0: Era tal uniformitat,
1: sí,
0: que això... bueno, em vaig marejar, em va donar angúnia, vull dir que va ser una sensació d'uniformitat, de falta de llibertat, encara que fos en una mena de, nada, una misèria de sostenidors, que, i això, i després ve com ja veus, com eren, havia gent que veies als capitostes entrar a los restaurantes de luxe que no tenien dret a la resta de les persones, havia la, ja costava la corrupció que hi havia i tal, i ja després vas llegir i vas estar llegint, i clar, me'n recordo que una de les coses que em vaig sentir, perquè de Stalin no se sabia coses, mira, jo em vaig enterar, m'haig adonat de que havia hagut aquest l'holocaust aquell de la fam d'Ucraïna,
1: sí,
0: l'Holodomor.
1: Sí.
0: Em vaig enterar aquí per l'associació que hi ha d'ucraïnesos.
1: Sí.
0: No sabia que existia això. I després vaig enterar de totes les persecucions que havia tingut, perquè jo havia tingut un cosí que se'n va anar a l'exili a Itàlia, allà se quedó, perquè estava perseguit per la policia i per partits de pseudo-stalinistes. Vaig llegir La Inés i l'Alegria, que és, allí surt la persecució aquesta que van patir molts comunistes per les estalinistes, les fraccions i tal, i després molta lectura sobre la guerra d'aquí, i que surt tota aquesta... I aleshores van desenganyar una mica del comunisme.
1: Has dit que vas estar a Moscú?
0: Vaig estar a Moscú, a Leningrado, que és Sant Petersburg d'ara, i a Kiev, un any després de Txernòbil. M'imagino
1: que van agafar Kiev. És com dir Gerona o Girona. Kiev és rus i Kiev és ucraïnès.
0: Sí.
1: Específic. Sí, Kiev. Quins altres viatges has fet, Hermínia?
0: Per tota Europa. Tota Europa, perquè no som de viatjar a llocs exòtics, Hem viatjat per tota Europa. Ens queda la part de Bulgària i de Romania i Grècia. Però tota la resta, home, hem anat, hem fet viatge, per exemple, d'antiga Iugoslàvia, vam fer fa un pocs anys, 15 dies, i recorres tota l'antiga Iugoslàvia i et dona una imatge.
1: L'últim viatge abans de la Covid, què veu fer?
0: A veure, no sé si va ser aquest, van anar també a Madeira, em sembla, a Madeira.
1: París, sí. Heu estat?
0: París 8 o 9 vegades, París... L'altre dia, en la Fluga Viva, quan parlaven d'un dels relats de l'Àngel Viladot, que parlava de relats quotidians i parlaven de París i tal, i van dir que nosaltres, quan eren joves i van anar a París, va ser com un descobriment de la llibertat i de la democràcia i resulta que després vaig vindre a Barcelona i París va passar un segon pla, perquè Barcelona m'agrada molt més que París, però bueno, París sempre serà París i sempre quedarà París, com diuen.
1: Sí. Ara que parles de l'Espluga Viva, tu quan arribes a ser regidora de l'Ajuntament d'Esplugues coneixes un altre món d'Esplugues, sí, i coneixes un altre tipus de gent i descobreixes moltes coses,
0: sí,
1: i descobreixes que la gent, més enllà de Canvialet, també són amables.
0: Sí, saps què passa? Que, clar, nosaltres, no, jo vivia a Canvialet i Canvialet és un gueto cultural. Bueno, ara s'està suavitzant, però era un gueto cultural. Aleshores, jo vivia, i resulta que cap de setmana se n'anaven a Lleida, i treballar tota la setmana, clar, i treballes tota l'hora, no tenia temps per a res, perquè passaves, entre que feies cursos, entre que arribaves a casa i t'havies de fer coses, entre que estudiaves i perquè havies d'estudiar i tal, jo no tenia temps de més. El cap de setmana se n'anaven a Lleida, perquè tenien horts, tenien... Bueno, ahir he treballat jo, mare meva.
1: Encara de tant en tant sento que diu... Aquest cap de setmana he d'anar a collir olives.
0: Sí.
1: Aquest cap de setmana hem d'anar a collir ametlles.
0: Sí, sí, clar.
1: I alguna vegada has vingut així.
0: I espurgar els ametllers, i espurgar els arbres, i espurgar els olivers, sí, perquè no tenim allò de la torre amb quatre arbres, no, tenim terra. I aleshores sempre hem cuidat la terra dels pares, del Jordi.
1: I aleshores això et limitava a la teva...
0: Em limitava i jo no coneixia... Coneixia... Perquè sí, que havia molt cap de setmana, nosaltres ens agrada molt passejar. Coneixem totes Plugues i tot el hospital, sí, de Bisu, sempre hem anat. Inclús quan havia obres, pues el Jordi li agradava, abans de jubilar-se, a inspeccionar les obres, a veure com anaven. I aleshores això hem fet. I coneixia Plugues físicament, però no coneixia la resta de la gent que havia, perquè no teníem. I aleshores m'he dedicat, sí. I he conegut tanta gent bona, tanta gent amable. M'ho ha passat molt bé, molt bé, molt bé, molt bé en aquesta etapa. Sí, he conegut moltíssima gent. Ha estat molt interessant, molt, molt interessant, sí, sí. Sí, m'ha vingut humanament. Ara el que passa és que tornem a cuidar els nets dilluns, dimarts i dimecres, i dijous anem al públic, en la qual cosa estic una mica perduda, però bueno, ja.
1: Hermínia, hem d'anar acabant ja, perquè se'ns està fent salat, que
0: jo xerro molt. Sí.
1: M'agradaria que em diguessis els teus records musicals, perquè aquesta entrevista s'ha d'acompanyar a l'inici i al finalitzar amb els teus records musicals.
0: Bueno, tinc molts records. A mi m'agradava molt la música clàssica, la romàntica sobretot, del segle XIX, després m'agradava molt... jo vaig viure la meva adolescència amb el Serrat. Amb el Serrat. I amb Paraules d'amor, quan era allò de l'amor platònic, no? L'amor platònic i tal, Paraules d'amor.
1: Sí.
0: Vas créixer, vas... Tal, i aleshores ja se va diversificar molt la música, també m'agrada... El meu germà era Llach, era de Llach, jo era de Serrat, i ell era de Llach, des tota la vida. Tenia tota la discografia del Lluís Llach. I jo era de Serrat. I després tinc una altra cançó que és d'Entre Amigos, de Luis Eduardo Aute, que és un disco preciós, preciós, que fa amb molts cantants, el Luis Eduardo Aute, i té una que és Venga, o Anda, i la canta el Silvio Rodríguez,
1: oh,
0: el cubano. li posa un aquesta ja és quan ja coneixes l'amor ja de no el platònic sinó el real, i és una cançó preciosa, preciosa. I després hi ha un disco que és A Flor de Tiempo, de Paco Ibáñez. Aquest disco és precioso. Jo ploro, ploro moltes vegades, perquè és preciosa en ganes, sí, també. Doncs, són tres discos que... O sigui, són la cançó de diverses cançons de Joan Manuel Serrat, i aquests dos discos són de los que més m'han agradat de sempre. De sempre.
1: Busco Silvio Rodríguez, que tinc alguns CDs jo d'en Silvio Rodríguez.
0: Passa que aquesta és una versió d'una cançó de Laute, Anda.
1: Ja la buscaré.
0: És preciosa.
1: Hermínia, i en sí. Els teus nets els hi cantes cançons?
0: Sí.
1: Què els hi cantes, va?
0: Bueno, per dormir-los hi canta Habaneras.
1: Habaneras?
0: Sí, Habaneras, que me cantava el meu pare. I a part de... A part, le canto, bueno, le canto canciones monótonas para dormirlos. Aleshores, por ejemplo, le canto las canciones del culos del Mick.
1: Això és molt de pediatra, que sabeu sí. Els trucs, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: s'adormin,
0: sí.
1: S'han de cantar cançons monòtones sí, que no sí. Tinguin molt de ritme.
0: Jo, al meu fill, sí. Cantava Santa Bàrbara bendita, la, la, la, la, la, la.
1: Han de ser, són repetitius.
0: I les habaneres, perquè tenen una cadència també que és molt... molt repetitiva i molt... també, sí. Sí, le canto, sí. I le canto cançons del Mic i la... Però sí, que són...
1: Hermínia, amb aquesta sèrie d'entrevistes,
0: sí.
1: El que volem fer és donar veu a dones d'Esplugues.
0: Uh-huh.
1: I m'agradaria que em diguessis el nom d'una dona que entrevistarem aquí.
0: Jo la primera que te hagués dit seria la Neus, però la Neus...
1: La Neus Oro.
0: No, és la Neus Oro, i no, però no hi és a nosaltres ja.
1: No.
0: Aleshores, bueno, mira, he estat pensant un munt de dones, hi ha un munt de dones, però penso que és una de les que passa més desapercebuda, per exemple, i que deu saber una quantitat de coses d'Esplugues increïble, és la Marta d'Arxius, no sé per què.
1: Doncs buscarem a la Marta sí. I la convidarem a que vingui sí. Perquè una de les coses que a tu també t'agrada és el patrimoni.
0: Sí, sí.
1: I el patrimoni cultural,
0: sí.
1: Sempre.
0: El patrimoni cultural i el patrimoni
1: artístic també,
0: històric i
1: arquitectònic.
0: És una de les coses que he après d'Esplugues. Jo no coneixia totes les tradicions i costums catalans. És un gran mèrit. Te fa de 20-25 anys... 30, que m'imagino... No, 30 no, a mi em sembla que ni arriben, tu. Han recuperat tota la tradició i les han actualitzat, i a més, aquesta tradició les han donat... com si diguéssim, per exemple, la tradició del ginjolé, per exemple, aquesta és nova, aquesta no existia abans, sin embargo, ja s'ha fet... tradició d'aquí, no?
1: Sí.
0: Com si fos de tota la vida, això és molt bonic. I la gent s'ha preocupat d'investigar, de fer el cançoner típic, de posar la partitura o cançons d'aquí, això és molt bonic, m'agrada molt.
1: Han descobert partitures, noves sí. Cançons, i segueixen investigant tot el grup, i estan fluint
0: sí,
1: noves idees.
0: El recital aquell que van donar va ser preciós,
1: sí.
0: Va ser molt bonic, el Joan Tomàs, el cancioner.
1: El recital que es va fer...
0: A sí. L'avenç van fer, i va ser curiós perquè van utilitzar instruments, i era molt bonic veure tot tipus sí. D'instruments, inclús un cello, i no sé, és, sí, m'agrada molt, sí. Aquestes coses sí que les he valorat molt, perquè és cultura i el patrimoni, bueno, és lo que menos me gusta d'aquí d'Esplugues, lo que más es todo, los parques y todo, pero el poco cuidado que se té del patrimoni per part de les autoritats municipals, la veritat és que és una pena.
1: Hermínia, ho hem de deixar aquí.
0: Sí.
1: Suposo que d'aquí uns mesos tornarem a quedar i seguirem
0: sí.
1: Parlant de més coses i de més dones d'Esplugues.
0: Uh-huh.
1: Però allà sí que donar-te les gràcies per haver vingut, per estar aquí amb tots nosaltres. I les persones que no l'esteu veient, com sempre, l'Hermínia té el seu somriure, que no decau mai. Ella, quan s'equivoca, sempre fa un somriure i
0: sempre
1: ja està,
0: perdona.
1: Ja està perdonada.
0: Gràcies, gràcies a tu per trucar-me, per cridar-me. És que...
1: Un petó i una abraçada molt gran.
0: Una abraçada.
1: Seguirem veient pels carrers i les places d'Espluga.
0: Sí, sempre.

0: Són les 8 del vespre.
1: Bona tarda. Comencem un nou Entre Nosaltres i, tal com us vaig anunciar, avui ens acostarem a la persona i l'obra de l'artista i artesana Montse Carafí, veïna de Sant Joan Samora.
2: Hola, bona tarda, Joan Carles.
1: Normalment dediquem uns minuts a explicar el currículum o també presentar qui és la persona convidada, i avui amb tu m'agradaria que això fos compartit. Llavors començaríem per una pregunta molt oberta. Com et definiries, Montse?
2: És curiós perquè quan se'm pregunta què fas o qui ets, a vegades com que tinc dubtes, i com que l'entrevista va enfocada en el meu món professional, em definiré exclusivament com en el meu vessant professional. Com bé has dit, soc ceramista, soc artesana del fang, a vegades anomeno artista. És com una mena de noms en les que s'amuneixen en algun moment i no em quedo amb cap. A vegades també dic que sóc creadora d'objectes, i com tots els humans que som creadors, jo utilitzo el fang per crear coses boniques.
1: Al final tots som una mica una barreja de moltes coses, no, suposo?
2: Exacte.
1: D'experiències i també d'aquestes condicions, perquè la diferència entre l'art i l'artesania suposo que és molt, molt, molt prima o van de la mà.
2: Sí, haig de reconèixer que hi ha hagut un moment en el meu recorregut vital en el que anomenar-me com a artesana ha sigut fins i tot provocat per la pressió de que l'artesania tenia un caire com de menyspreu vers el anomenar-te artista. Ara mateix, en aquest moment, em sento tan artesana, tan artista o tan creadora en el mateix nivell. O sigui, l'artesania per mi és el lloc d'on jo he après per crear art o objectes.
1: Sí, perquè tens raó que a vegades la paraula artista se li ha donat com més glamour, no? I en definitiva tot passa per la creació i tot passa per això que deies ara de l'artesania com a expressió també d'art.
2: I a més, molts artistes, o per no dir tots bevem d'una part artesana, de tècnica artesana, d'ofici artesà que ens ha portat a utilitzar-lo i a aprendre'l per crear les nostres obres d'art.
1: Clar. Ens agradaria també conèixer una mica la teva formació acadèmica per veure aquesta evolució. Si no tinc mal entès, vas començar estudiant a l'Escola Massana de Barcelona.
2: Uh-huh.
1: Sí? I, a part, durant aquesta etapa també vas gaudir d'una beca, que suposo que te la vas guanyar ben guanyada, amb una universitat estrangera, és possible?
2: Sí. Jo vaig estar estudiant, com bé dius, als meus estudis reglats, perquè sí que, òbviament, abans el meu contacte ha sigut d'una manera casual. Jo visc en un... Coneixeu Sant Joan Samora, està tocada Sant Esteve, i en aquell moment de la infància, pues, l'accés al fang era com habitual, és un joc diari. Després sí que tinc el primer contacte amb tallers de ceràmica, que és amb el Joan i la Camila, un taller molt... petit i familiar, i a partir d'allà sí que faig accés a entrar als cursos reglats de l'Escola Massana. Faig els meus 4 anys d'especialitat ceràmica i arrel d'aquells estudis també se'm dona aquesta oportunitat de fer aquesta mena d'intercanvi amb una universitat d'Anglaterra, a Wolverhampton, on allà sí que hi ha estudis universitaris en el món d'arts i oficis. En aquesta escola, en aquest Art School, Universitat d'Oficis, tots els oficis estan reglats. O sigui, tu pots estudiar una carrera on acadèmicament se't doni la llicenciatura, jo sé, de vidre, per exemple.
1: O sigui que és un reconeixement universitari, fins i tot amb aquest tipus d'activitats.
2: Sí, però només succeeix a fora, aquí no. Aquí els oficis no estan de manera reglats.
1: No tenen aquest reconeixement.
2: Sí. I després, bueno, aleshores segueix la meva inquietud amb aprendre. Quan torno d'Anglaterra, sí que, i després de l'Escola Massana, tota el meu aprenentatge és utilitzar el fang com a medi de creació. tornem allò de que jo vull ser artista, és com aquella frase meravellosa.
1: Mama, jo vull ser artista, no?
2: Exacte, jo vull ser artista i utilitzar el fan com a mitjà d'expressió per explicar coses. Però sí que quan acaben tots aquests anys d'acadèmia, o d'universitat, o d'escola, sento una falta molt gran. És, ostres, jo utilitzo el fang per crear coses, però hi ha una mancança molt gran d'ofici. Sí que es fa un guinyo, sí que es fa un acompanyament des de les escoles d'art, però és de passada, perquè t'enfoquen més amb la idea, amb el concepte, amb la inspiració. Jo necessito l'ofici. Aleshores és quan decideixo agafar les coses, anar-me a la Bisbal d'Empordà, començo amb un curs temporal i m'hi quedo 4 anys aprenent de grans mestres artesans i només enfocada en aprendre l'ofici de torn, que és en el que estic especialitzada.
1: Però aquesta etapa de la Bisbal de l'Empordà tinc entès que per tu és molt enriquidora, no? Des dels punts de vista d'experiència i personalment fins i tot, no?
2: Sí, clar, és un moment en el que jo conec l'ofici d'artesà, ja no de ceramista, sinó d'artesà d'origen, de generacions i generacions que aprenen un ofici com és la terrisseria. I on entro molt profundament en el món de l'artesania popular i és a partir d'aleshores la meva font d'inspiració.
1: Perquè suposo que aquí és on arribes a conèixer, a dominar la tècnica.
2: Clar.
1: I la tècnica ja et permet la creativitat.
2: Exacte.
1: Perquè si no domines la tècnica, entenc que qualsevol altra professió passa igual, és impossible arribar després a deixar-te anar, no?
2: Clar, i no desmereixo tot l'aprenentatge de la universitari o de l'escola Massana. Òbviament allà s'ensenyen tècniques artesanals, però no d'una manera tan inclusiva com vaig fer quan vaig estar a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà hi ha una gran escola, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, dirigida per una bellíssima persona, generosa persona, en la que ensenya i mostra a totes les persones que volen aprendre l'ofici de torn d'una manera... O sigui, casa seva és l'escola i tu vius allà i converteixes aquella escola en casa teva. La Dolors Ros és la persona en la que t'atrapa a estimar l'ofici del torn.
1: De la manera que ho expliques, entenc que és la que també et fa saltar aquella espurna, no?, de la passió, per lo que veig, eh? No? Una mica, eh?
2: Sí, tothom que coneix la Dolors i que ha tingut un pas per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal sap perfectament el poder que té aquesta persona energèticament perquè tu estimis i sentis aquesta passió per l'artesania d'aquesta manera.
1: Que bo. També crec que has treballat amb altres mestres, em ve documentant una mica sobre tota la teva obra. Recordo la persona, la Maria Bofill, i altres mestres que crec que també t'han influït molt en tot el teu aprenentatge, no? En tota l'etapa de creació i d'aquest aprenentatge tècnic, etc.
2: Sí, es ha anomenat la Maria Bofill, que és la meva gran primera mestra, que òbviament ja no hi és. Ella va ser la meva primera mestra a l'Escola Massana i també vaig tenir la sort de poder treballar durant un temps en el seu estudi. Ella és professional, o el seu treball i la seva obra sempre ha estat enfocada en la porcelana i jo vaig tenir un temps de treballar amb ella i vaig aprendre moltíssim amb ella en el seu estudi a Barcelona. Després també he estat treballant molt de temps amb el Jordi Aguadé, de Aguadé Ceràmiques. El Jordi també era un gran mestre en el que jo tornejava, en aquell moment estava tornejant peces per ell. Ell ja era gran, el Jordi, i jo li feia la tasca de tornejar. En aquell moment vaig aprendre molt a tornejar. I era previ a l'Escola de Ceràmica o quasi ens vam ajuntar en temps. I jo allà sí que ara recordo que quan ell em va oferir la feina de tornejar unes tateres, jo vaig dir, ostres, sento com poca habilitat, sento com mancances d'ofici, i va ser en aquell temps és quan vaig després també anar a l'escola perquè vaig veure aquesta mancança.
1: Clar. Jo suposo que aquestes vivències són moments una mica màgics també, no? Perquè tu tens la necessitat d'aquest coneixement i trobes algú que et porta de la mà i que a més és molt generós. Ja ho has dit abans també de la Dolors. Mm-hmm. És molt generós i que et deixa entrar a casa seva i que et regala també tot el seu coneixement, no?
2: Sí, és una de les coses en què són necessàries o imprescindibles si volem mantenir els oficis. O sigui, no es pot saber d'alguna cosa i no mostrar-ho. Les persones que de manera generosa t'ensenyen t'estan deixant no només els seus secrets, sinó que t'estan fent que siguis l'esglaó perquè després tu puguis també
1: per continuar, ensenyar. Clar, per continuar aquest
2: per
1: ofici.
2: Per tant, totes les persones amb les que m'he vinculat m'han transmès uns coneixements que jo ara puc transmetre si cal, o com a mínim utilitzar-los ara.
1: Jo, si em permet, volia explicar una anècdota. Vull, normalment, quan preparem el programa, sempre ens trobem amb la persona convidada uns dies abans per conèixer-nos, si és que no ens coneixem, com era el teu cas, o per una mica parlar de què anirà el programa, de què podem parlar, etc. I l'anècdota en concret és que jo vaig quedar amb la Isabel García, que també la coneixes.
2: Sí, tant, clar.
1: Preparant el programa que vam fer ara fa unes setmanes de l'antic Egipte, i llavors estàvem a casa seva parlant sobre, precisament sobre això, no? Com enfocar el tema, com preparar-lo, i quan ja estàvem acabant, la Isabel em dona una bola, a mi em va semblar una pedra, me la posa a les mans i no em diu res. Llavors jo me la quedo mirant i era una pedra, intentaré explicar-lo perquè els oients entenguin, era una pedra brillant, lluent, no uniforme amb el seu color, d'un color turquesa barrejat, densa, no pesada però densa, i a més tenia una perfecció rodona que em va sorprendre. Jo vaig pensar que era una pedra d'aquestes polida, no? Llavors, quan la tenia a les mans, li pregunto a la Isabel, i això què és? I la Isabel se'm queda mirant i em diu, com que sap que soc curiós de mena, em diu, això és un projecte d'una persona que, a més d'amiga, és un artista que tenim molt a prop, a Sant Joan Zamora, i has de conèixer-la i fer un programa.
2: Gràcies,
1: llavors,
2: Isabel.
1: Jo no vaig poder evitar de dir, ostres, sí, crec que va ser el quart d'hora que et vaig enviar un missatge per Instagram, i la pregunta és molt fàcil. Quan tu vas rebre el missatge, suposo que vas quedar una mica sorpresa de dir, aquest qui és, no?
2: Però no coneixia ni el teu programa ni menys a tu, i sí que em va sorprendre. Em va agradar molt la invitació que em vas fer, i més a més que vingués de part de la Isabel, i per aquesta cosa tan concreta que si vols ara expliquem.
1: Sí, jo de fet precisament arrel d'això és que havíem dit inicialment de fer el programa al teu taller, perquè a mi m'hagués agradat que la persona hagués estat amb el seu entorn natural i no fer-te venir aquí a la ràdio, que és un mitjà que domines, clarament, però que no, segurament no és el que tu estàs més còmode, sinó que estàs més còmode al taller. De tota manera, jo crec que com que tenim molta cosa que explicar, segurament durant el programa ja aniràs poguent donar-nos a totes les pistes d'aquesta obra i de tot el que a mi m'interessaria conèixer. Finalment vam quedar també amb tu per conèixer-nos, i uh-huh. Jo vaig venir al teu taller, a Sant Joan Zamora, em vas obrir les portes del taller i t'he de dir que d'entrada em va sorprendre molt. Jo tinc amics que es dediquen a l'escultura, a la pintura, i quan algun cop he anat a les seves galeries, als seus estudis, és caòtic. O sigui, arribar allà és difícil, i fins i tot algun cop caminar per entremig de tot el que tenen allà al mig, i el teu taller, doncs, a mi em va sorprendre. Jo quan vaig entrar vaig sentir, sincerament t'ho dic, vaig sentir com una pau, no? Un ordre, tot estava a lloc, tot estava amb una sensació de llum, una sensació de molta claretat. Miressis on miressis, cada cosa estava al seu puesto, i que segurament té un ordre lògic per tu per treballar. Hi havia com una mena de blocs de fang amb bosses preparades, suposo, per ser treballats i tal, i una taula al mig, gran, a un taulell amb el que tenies un munt de peces de ceràmica acabades, que suposo que era un encàrrec, uh-huh. I que realment, doncs, em va sorprendre, no? És a dir, no sé si és la manera habitual en la que tu necessites també treballar aquest ordre i aquesta sensació de pau, és així?
2: És curiós, perquè no m'havien fet mai una observació de com és un taller, o com és el meu taller, o com és el meu espai de treball. Sí que jo sento a vegades un caos tremendo, i potser aquest caos no m'ajuda a ordenar. Jo no em puc posar assentada a treballar al torn si no hi ha un ordre. Sí, per mi treballar al torn, perquè bàsicament treballo al torn, sí que altres tècniques utilitzo a vegades, però bàsicament treballo al torn. Si tot no està ordenat, jo no puc seure a treballar. És bastant imprescindible per mi i m'ajuda pues, a concentrar-me. Està molt bé que m'hagis fet aquesta observació, gràcies. I no sé exactament quines peces hi havia al damunt de la taula, però el que segurament hi havia no eren peces per alguna venda puntual, sinó que alguna cosa d'encàrrec, perquè el que sí que faig molt és treballar segons el que em demanen. A vegades entra la gent i em pregunta: ostres, Montse, què tens per vendre? Res, no tinc res per vendre.
1: Ho faig al moment.
2: T'ho faig en funció del que tu necessitis. I això és una màxima que m'ha acompanyat molt de temps i que jo no m'havia donat compte, o sí que me n'he donat compte ara fent una mica de retrospectiva, en la que pensava: ostres, el ceramista o la persona que fa ceràmica deixa molta objecte fet, perquè un cop passa la ceràmica pel forn, que es considera aleshores ceràmica, es manté durant segles i segles. O sigui, nosaltres podem ara tenir unes peces del neolític que estan intactes, per tant, si jo faig una peça ara, aguantarà segles de la història de la humanitat. I per mi era com un rebuig que deixem anar a la Terra, no? Com molts objectes, i fer molts objectes per mi no té sentit. Per mi té sentit fer objectes que tindran un ús específic per un projecte específic, si és en col·laboració d'algun artista, si és amb alguna necessitat concreta d'alguna persona. I per això segurament aquelles peces eren d'alguna necessitat d'alguna persona.
1: Sí, jo recordo que eren... a mi em van recordar els pots de les antigues farmàcies.
2: Ah, sí,
1: d'un color gris, amb uns decorats de color taronja, lluents, i la veritat és que eren molt macos, i em va sorprendre perquè justament estaven comentant que normalment no feies peces per endavant i que per tant era un encàrrec. I realment, doncs, també això que comentaves ara, jo crec que és la part més bonica de tota aquesta història. Quan tu vas a una persona i li dius vull això, i aquesta persona ho imagina i ho trasllada i t'ho acaba fent per tu, és tot el contrari d'on t'està una mica anant al món, no? D'aquesta massificació de la producció estàndard i per tothom igual que trenques amb això que acabes d'explicar, eh?
2: Exacte, per mi tot té sentit això, de produir i esperar a veure si algú s'enamora i ve i em diu, oh, vull això perquè m'agrada. Ha sigut una sensació que és molt forta, i és curiós perquè sí que tinc algunes coses. Vull dir que si algú vol venir, doncs potser troba alguna cosa que es pugui quedar i que l'enamori. Però justament això dels pots de farmàcia, doncs mira, sí, és veritat, i és una cosa específica. Són 30 peces, 30 pots inspirats en els pots de farmàcia de segle XVIII, on estan pintades i decorades, jo les he tornejat, i com a forma, i estan decorades per un altre artista, que és el Pep Anton Chaus, veí de Martorell i també fill de Sant Joan Zamora, que ell les ha policromat, les ha pintat. I aquestes peces, aquestes 30 peces úniques, van exclusivament a un market a Barcelona els 13, 14, 15, el Design Market a Barcelona, en el que s'oferirà pues, això a la venda. I en aquest cas sí que la gent podrà comprar aquests objectes com a peça única, tenen un certificat d'autenticitat i com a peça única. Això és referent a aquests pots que vas veure sobre la taula.
1: I a més, després anirem veient alguna coseta més, però m'ha agradat molt també de la conversa primera que vam tenir i de tot el que he anat veient, que a més hi col·labores habitualment amb molts artistes disciplinàriament d'altres disciplines o semblants a la teva per fer projectes en comú, que això és un tema que suposo que és superimportant també per tirar endavant, no? Per poder fer, doncs, desenvolupar aquestes feines, no?
2: Sí, per mi té sentit treballar, i té molta, molta, molta atracció quan em ve algun, no sé, dissenyador, algun altre artista, algun altre músic, en el cas d'un projecte que vaig fer amb el Pepe, amb un músic, que em venen al taller i em diuen: Montserrat, vull això, posa-hi tu les mans i anem a fer-ho. I si m'enganxa el projecte, és que, bueno, em sembla el més, el millor del meu ofici, no? Oferir el meu saber, la meva tècnica, el meu ofici, per projectes i idees d'altres creatius. Això és, em dona com molta...
1: Això és la benzina, no? Que mou,
2: sí,
1: el tema.
2: Sí, molt, molt, molt, moltíssim.
1: Jo t'he de dir que el dia que ens vam veure van haver-hi moments, clar, són percepcions personals i jo em permeto explicar-te-les, van haver-hi moments per mi molt especials. Per exemple, el moment en què per explicar-me el que després parlarem d'un projecte teu, doncs vas agafar una bola a les mans i mentre que la movies anaves explicant-me i sense tu adonar-te'n, doncs, bueno, aquell moment cautiva, perquè al final estàs veient aquesta passió que la persona ha posat en aquell producte, no? en aquella petita obra que ha fet. Llavors, jo una pregunta que és bastant, no sé si és típica, però a mi m'agradaria fer-te-la. Jo sempre penso que la passió per algú neix amb la persona, però entenc que després, amb tot el que hem anat veient de les teves experiències, de tot el que has anat estudiant i tot el que has anat fent, entenc que també creix amb la evolució, no? És a dir, al llarg dels anys has anat desenvolupant i has fet que aquesta passió arribi, pues, a poder transmetre-la simplement explicant-me com era aquella bola de fang, no?
2: Que curiós, no ho sabia si era una cosa nascuda o per l'hàbit he fet que jo estimi aquesta cosa, no ho sé. Ara, quan m'ho estaves preguntant, pensava en l'amor. L'amor que és algo que neix o algo que es crea a mida que vas fent. Potser, en el meu cas, segurament va néixer en algun moment aquesta inquietud. Ja t'he dit que en el meu món rural jugar amb fang per mi era habitual, però el fet de que jo hagi durant molts anys tocat fang ha fet que l'estimi. Llavors, la passió ha anat en crescendo.
1: Clar.
2: Però perquè l'hàbit hace el monje o la repetició d'algú fa que tu siguis esplèndid amb algú. Això és el que penso jo. Llavors, he acabat estimant-la i he acabat fent el meu ofici, pues, per perseverància i per repetició.
1: Clar.
2: Suposo.
1: Jo torno a repetir-te, a mi m'agrada sempre posar una mica d'opinió personal i per mi va ser una experiència molt, una trobada molt gratificant. Per això, perquè vaig veure molta passió darrere del que es fa. A vegades fem les coses d'una manera, pues, simplement perquè s'han de fer o perquè un està allà, no? I s'hi dedica, però quan veus que algú li posa qualsevol feina, quan veus que algú li posa una miqueta més del que s'ha de posar, doncs crec que s'ha de reconèixer. I més que res t'ho volia comentar. Aprofitant això, també m'agradaria saber, vam parlar un minutet de la situació també del món en general i va ser molt reivindicativa amb la figura dels artesans.
2: Sí.
1: Quin és el moment que està travessant el moment de l'artesania des d'una persona que s'hi dedica plenament amb això i que a més està en contacte amb molts artesans de diferents disciplines a part de la teva?
2: Bueno, puc donar la meva visió de com ho veig ara o com veig el moment dels artesans o en qualsevol disciplina, com dius. Jo, òbviament, soc artesana o artista del fang, però hi ha molts artesans i molts oficis en el món en el que estan visquent ara mateix, en aquest moment present, una mica de llum, una mica d'esperança. Hem viscut tots els artesans com han anat tancant obradors, tallers de tot tipus, a mesura que l'ús de l'artesania ja no té sentit, per sentit. O sigui, en un món contemporani ningú fa servir una cassola ni un canti. Per tant, centrant-nos en la ceràmica, els obradors de ceràmica han anat tancant perquè l'ús de la ceràmica ha anat desapareixent. Ja no té sentit una escorredora, que per ser una escorredora, que és una mena de bol o palangana, forats, és el primer utensili de la cuina que desapareix, que abandona la casa. Jo li tinc un especial carinyo a aquest objecte, però perquè és el primer que pira. Per què pira? Pues perquè apareix el plàstic, apareix el metall, i òbviament allò pesa menys, no es trenca, i l'escorredora desapareix de la casa. Després de l'escorredora venen tota la resta. Qui té a casa seva una cassola de fang? Quatre gats. Qui la fa servir? Poca gent. Encara mantenim, pues, no sé, a nivell emocional, pues, un canti o algun objecte familiar d'ús de cuina, però no té sentit ara mateix l'artesà, llavors han anat desapareixent. I el fet de que, no sé, jo a vegades penso que institucions no han cuidat aquests espais que són museus vius, i en generacions i generacions d'artesans en les que han tancat portes, doncs perquè no es venia. Vale, si no es ven, a lo millor el que es podia haver fet, i això és una idea meva, que això sempre reivindico, quan em truquen a ajuntaments on hi havia nuclis artesans, no sé, ara posaré per cas Piera, vale? Piera, que moltes gràcies, em truquen i em diuen, estem fent una fira i volem un ceramista, un terrisser que faci una mostra d'ofici, et contractem, i jo dic, vale, vinc, perquè oi que em pareu i jo posaré un espai on jo us ensenyaré com es fa un càntic, perquè he après de mestres artesans fer un càntic, però és que vosaltres teníeu, era un centre terrisser de referència a la zona on hi ha, jo què sé, hi havia potser 20 obradors de ceràmica, i m'esteu dient a mi que jo no sóc de generacions d'artesana que vingui a mostrar-vos com es fa un càntic, quan teniu persones en el municipi on, ostres, són artesans de veritat. I tot això em fa una mica de llàstima i de molèstia, però que també haig d'acceptar. És un procés natural i que ara potser alguns d'aquests obradors es mantindran perquè hi ha una mirada altre cop de respecte cap a aquests oficis. Els que han tancat ja estan tancats i els que resten potser se'ls hi farà un cuidado com es mereixen. I aquesta és una mica la meva part reivindicativa. I per això m'atrau molt i m'estimo molt l'artesania d'ofici. I per això el meu treball també va inspirat en aquest sentit.
1: Jo tinc la sensació, per el que tu expliques i també per comparació amb altres sectors, hem passat uns anys amb els que faré servir un terme que és poc correcte políticament, que és allò del chinear el producte, no? Que ho hem viscut amb la globalització i que qualsevol producte de qualsevol mena de consum ha anat, hem canviat la qualitat i segurament el preu per anar a buscar, pues, això, no? Algo de usar i tirar i no reciclem perquè, o no reparem perquè simplement canviem i tal. I jo també tinc aquesta percepció que tu tens de que hi ha una part de la societat que està tornant a mirar cap a aquests puestos, no? Està tornant, poso un exemple paral·lel, hi ha molta gent que camina una mica més del compte per anar a buscar un pa de qualitat. Mm-hmm. O que puguem demanar per Amazon no sé quina cosa, pues resulta que es desplaça fins a la botiga i la compra. I que, com deies tu abans, passa per un puesto que hi ha un artesà que fa equips i li demana una peça segons el que s'ha imaginat que necessita, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que aquests brots verds que tu ara apuntaves, sí, siguin veritat i que realment comencem una miqueta a posar la mirada amb aquestes professions, sí, que ja antigament, si un passeja per Barcelona, no, pel centre de Barcelona, hi ha carrers que cada carrer doncs té el nom d'una professió, que no, exacte, dic jo que hagin de tornar totes, evidentment, però sí que és curiós, no, que és veritat.
2: Sí, jo també, jo no soc gens catastrofista en aquest sentit, sí que hi ha un moment en el que, bueno, et sap greu, però al mateix temps aquests brots verds o aquesta consciència de com consumim i què és el que consumim i què és el que necessitem, òbviament no necessitem un càntic, però sí com, bueno, si jo vull fer un objecte de regal, per exemple, ara aquesta setmana m'han trucat unes persones i m'han dit, Montserrat, volem fer un regal especial a una persona i hem decidit que volem que tu ens facis la peça per regalar aquesta persona especial. Ostres, tenien l'opció de mirar per Amazon, com bé has dit, o en qualsevol lloc de produccions impersonals i comprar un objecte també especial. Però la decisió que han pres aquests dies i trucar-me per demanar-me-la, a mi em fa creure en això, no? En aquesta consciència de què és el que consumim. Ja no estem parlant de consumir majoritàriament, sinó consumir en qualitat. I aprofitant que estem en dates de consum, que és el mes de desembre, ostres, feu com una crida i una reflexió a què és el que volem consumir i com ens podem apropar a un artesà o a algú que crea coses amb les seves mans i fer aquell objecte que, a més, la passió, com dius tu, o l'amor que hi posem en les peces fetes a mà, és que no es veu, però es toca i es sent quan es té aquest objecte a la mà. Aleshores, jo què sé, aneu a visitar artesans que n'hi ha a patades.
1: Allò està allà per sempre, clar.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs continuem xerrant amb la Montse, estem fent una immersió en aquest món de l'art i de la sensibilitat i Montse, treballes en molts projectes i m'agradaria fer una mica una repassada, un camí per tots ells, almenys els que puguem. Abans explicava l'anècdota de la bola de fang, amb la que va ser una mica el motiu perquè ens coneguéssim, però a mi m'agradaria que amb la mateixa idea que a mi m'ho vas explicar li posem paraules i li expliquem als oients què és una bola de fang.
2: Bé, és també és una cosa com molt curiosa que m'ha succeït. Com hem parlat fins ara, jo vinc del món de l'artesania i de l'ofici, jo treballo al torn, però apareix una cosa com un bolet que és la bola de fang. I apareix en el meu taller. Jo, qualsevol moment en què jo preparo el fang abans de sentar-me al torn a treballar, haig de pastar el fang. A l'hora de pastar el fang, un dels moviments que una tècnica que es fa per treballar prèviament el fang és crear com una mena de boles, que no són específicament boles, però són uns volums amb una quantitat de fang que et servirà després per sentar-te al torn, a la roda i crear la peça. Doncs és curiós perquè a mi, al moment de pastar fang i crear aquests volums, sempre m'ha tregut molt. És com, ah, que xulo, no?, la repetició d'aquestes volums de fang, que poden ser de 2 quilos, de 3, del volum que jo prepari. Visualment, l'esfera, o semblant a una esfera, m'ha cridat molt l'atenció. Això de tota la vida. I de sobte jo començo a jugar a vegades amb aquestes petits volums i creo esferes, passar-me-la d'un costat a l'altre de les mans, jugo amb elles i me'n dono compte com faig una esfera completament rodona. I a partir d'aquí

0: I començo a fer d'orodangos al meu taller, de manera personal, per mi, perquè jo a mi em senta bé, perquè jo jugo amb això i faig d'orodangos. I me'n recordo d'un dia el meu fill gran veu els d'orodangos al taller, completament polits, com tu has descrit, i em diu, mama, diu, això mola molt, diu, ho has d'ensenyar, perquè qui sap que fas boles de fang, qui sap que fas d'orodango, et tret de mi i alguns amics teus. Fes-te un Instagram. I me'n recordo que jo la meva primera mostra del meu treball és a través de Bola de Fang. O sigui, tot el meu treball previ, tota la meva història prèvia, no la publico, no l'ensenyo al món i apareixo a les meves xarxes arrel d'ensenyar aquestes boles de fang que faig en el meu taller de manera íntima i familiar. Provocat per l'interès i per la pressió d'un fill que em diu, mama, ensenya les boles.
1: Això ho has d'explicar, això ho has d'ensenyar, no?
0: Exacte, i així va ser. Clar. I què passa? Que Bola de Fang agafa molta arrencada i molta atracció. Com tu dius, et va atraure molt veure-ho a casa de la Isabel i passa això, veure aquestes boles, aquestes esferes de fang, atrau molt i més tot el simbolisme, tota la història que porta i que acompanya a fer Bola de Fang.
1: Clar, perquè això justament... Jo crec que hem descrit més o menys el que és, però a mi el que m'agradaria seria que anéssim una mica més allà i expliquéssim justament que aquesta bola de fang que tu ara, mentre que ho estava explicant la Montse, amb les mans, anava girant constantment com si tingués una bola a les mans per explicar-ho encara més d'una manera més gràfica, no? I a mi el que m'agradaria és realment això té una barreja de treball manual, de filosofia, no? I diguéssim, això és el que d'alguna manera també suposo que li fa que sigui tan interessant o que sigui tan atraient, no?
0: Sí, jo crec que Bola de Fang té o conté totes les meves idees com a creadora, com a ceramista. És curiós perquè Bola de Fang o d'orodango, fer d'orodango, per mi conté molta informació en la que per mi és important com a mòdul de vida. Llavors, per això Bola de Fang és tan important. A vegades la gent em diu, però per què fas Bola de Fang? Ho faig per mi. Ho faig per mi perquè em recordi tota una sèrie de coses constantment. Fer Bola de Fang és algo que em porta a la impermanència de les coses. No sé si coneixeu el terme wabi-sabi, a la filosofia oriental. Wabi-sabi són també dos conceptes, dos paraules, dos mots que signifiquen per separat algunes coses i també han tingut transformació durant el temps, eh? Però ara mateix wabi-sabi compost parla de la impermanència de les coses, de la simplicitat i la bellesa de lo senzill i això és Bola de Fang. Et recorda la impermanència de les coses, la simplicitat, la bellesa de la simplicitat i la bellesa de la imperfecció, perquè, òbviament, sí que és una bola esfera que visualment sembla perfecta, però si t'hi fixes, no és perfecta. Té imperfeccions, té cràters, té esquerdes... I Bola de Fang, per mi, et porta aquesta filosofia oriental en la que els occidentals a vegades no tenim o no hem après, perquè la nostra cultura no ens l'ha ensenyat. La nostra cultura ens ensenya doncs, la perfecció, no? La bellesa està en la perfecció. Doncs a Orient ens ensenya, a través de wabi-sabi, del terme wabi-sabi, que la bellesa també està en les coses senzilles i la imperfecció. I que, a més, una cosa que no recordem nosaltres és la impermanència i la transformació de les coses. Aleshores, Bola de Fang t'explica, mentre la fas, aquesta transformació. Perquè nosaltres creem des d'un munyoc de fang que agafo terra de la vinya, aquesta transformació cap a aquesta bellesa de la simplicitat que és una esfera. I a més, aquesta esfera és de fang cru, no passa pel forn, no es pot dir ceràmica, perquè és un objecte de fang cru, sec, compacte, que a més és perecedero, no permaneixerà en el temps, o sigui, aquest tros de fang et caurà a terra, es mullarà, et convido a que el reguis, perquè una història que no t'he explicat és que els meus d'orodango contenen llavors a dintre, que si vols després ho explico, però la idea de fer Bola de Fang em recorda tota aquesta filosofia oriental en la que jo sortosament i m'he acostat.
1: Justament anava a comentar-te que a mi em va sorprendre una cosa que em vas explicar i que m'agradaria

0: compartir amb els oients, i és que tu vas fer com una petita innovació, com a amante també de les flors i de les plantes, i vas posar llavors allà dintre.
1: Exacte.
0: Amb el qual ara sí que tocaria de dir què fas amb això, no?
1: Sí, perquè, com he dit, jo conec Dorodango, jo no m'ho he inventat, Dorodango no és una invenció meva, però sí que és una invenció o un afegit meu al fet d'afegir-hi en el seu interior aquestes llavors, per reforçar encara més aquesta idea de transformació i d'impermanència de les coses. Per fer-ho molt, molt, molt gràfic, Dorodango, com us he dit, és un joc de nens. De fet, va ser un professor de la Universitat de Kyoto, no fa gaire temps, que fent un treball de recerca de què jugaven els nens al Japó, se'n dona compte que entre els jocs que juguen és fer Dorodangos. Aquí li diríem, si aquest senyor, en vez de ser japonès, hagués sigut un senyor d'aquí de Sant Esteve de Rovira, a la Roureda, observaria com els nens juguen a fer mandonguilles de fang o juguen a fer boletes de fang. Perquè aquest senyor, quan veu que els nens juguen a fer Dorodango, se'n dona compte que no només els nens del Japó, sinó els nens d'arreu del món, de tot el planeta, juguen de la mateixa manera, de la mateixa tècnica, a fer boletes de fang. I diu, uau, això no és un joc només, això és una connexió natural de l'infant pur, que se li permet tocar fang, i tocar fang el cura, el desestressa, el deixa, el treu tensions, el sana. I per això tots els nens del món que se'ls hi permet juguen a fer boletes de fang. I ell diu, com aquesta manera tan meravellosa que tenen els orientals d'agafar una cosa tan simple com un joc de nens i portar-lo en un lloc molt selecte. I diu, d'acord, però si els nens juguen a fer bola de fang i els cura, portem això al món de l'adult. I és quan aquest professor, el Fumio Kayo, agafa aquesta idea i la porta al món dels adults. I crea el Ikaru Dorodango, que seria tal qual una bola de fang polida i brillant, que és com la que vas veure tu. Mm-hmm. Jo agafo aquesta idea i la uno, com bé dius, que sóc amant de la natura i de les plantes, en posar-hi en el seu interior llavors. També és algo que veig també d'una filosofia oriental, d'un altre senyor japonès, que si voleu us explico, en el que encapsula llavors amb fang. És el pare de la permacultura. El pare de la permacultura és un senyor japonès també que treballava pel govern, per la indústria química del Japó, per produir pesticides, per crear més abundància en les plantacions d'arròs. Aleshores, aquest senyor entén que potser la vida, la manera de respecte cap a la natura o cap a la producció de plantes és des d'un respecte a la intervenció humana. I llavors ell crea aquesta filosofia de la permacultura, que és respecte cap a tot allò que creix al voltant d'una vinya. Doncs les plantes que creixen al voltant d'una vinya no són males herbes, sinó que són formant part d'aquest equilibri, no? Aleshores, ell crea aquestes càpsules embolcallant grans d'arròs, i jo agafo aquesta idea, que es diu Nendodango, i la poso al meu Dorodango. Per tant, Dorodango i Nendodango acaben sent una sola cosa. I això és el meu bola de fang, o el meu Dorodango amb flor.
0: I lligant això amb la generositat dels artesans que dèiem abans, acabes fent tallers, acabes fent treballs amb persones, no? Fins i tot crec que fas amb empreses, com si fos un team building, no? Un treball en equip, ensenyant a que això es faci. I a més ho fas d'una manera molt curiosa, perquè crec que, explica'ns en tot cas, crec que comences que un treball a la peça però no l'acaba, no? O alguna cosa així és.
1: Sí, això és una cosa que també és curiós, perquè la vida a vegades és com que et porta a fer coses que tu no tens planejades. Dius, no, el teu projecte l'has de planificar. En aquest cas no ha sigut així. En el meu cas, fer bola de fang primer va néixer, ja us ho he dit, com un joc més íntim. Després l'exposo pensant en que és un objecte de venda, i aquí sí que puc vendre-ho perquè com que és efímero i no durarà per sempre, jo em sento bé venent bola de fang, però el que està funcionant i el que m'agrada més i més i més és ensenyar-te a tu a fer bola de fang. I de quina manera ho faig? Et convido i et dic, vine, jo t'explico com fer bola de fang, torna a jugar com un nen i a més, t'ensenyo doncs, a posar-hi llavors i a invitar-te, a convidar-te que quan hagis fet aquesta esfera la tornis altre cop a la Terra. I d'aquesta manera creix aquest cercle de vida, tornant a la filosofia aquesta de que res és per sempre, sinó que tot està en constant transformació. Aleshores, la meva manera d'ensenyar-t'ho és convidar-te a fer bola de fang. De quina manera? Pues creo grups a vegades ja familiars o grups d'amics que venen i em diuen, Montserrat, vull fer bola de fang, jo preparo pues, la sessió per un grup ja tancat. De vegades faig invitacions a gent de diferents espais o de diferents llocs en els que jo publico una data i la gent es troba allà i creem bola de fang conjuntament, i si no, a través d'empreses, amb empreses, equips de treball, on els convido a fer bola de fang. I aquests intercanvis de la bola, una de les coses que sorprèn més i que xoca més és que mentre tu fas aquesta bola de fang hi ha un moment en què jo convido a que l'intercanvis amb el teu company, i aquí es veu una resistència brutal.
0: Aquí ja trenques completament l'esquema.
1: A deixar anar, perquè estem tan agafats a la cosa material que i només una bola de fang, estem parlant de fang, no d'or ni d'un objecte familiar, no, una bola de fang te resisteixes a entregar-li al teu company. És molt curiós i molt a tenir en compte i a reflexionar sobre per què ens tenim tan agafats a un objecte, i més en una bola de fang que t'he ensenyat a fer i que en pots fer 25.000.
0: Clar. I a més, això sí que és una sortida de la zona de confort, perquè avui en dia el 90% i escaig, per no dir tothom, estem enganxats a les pantalletes. En canvi, aquí no hi ha absolutament res digital, no. És tot analògico i manual, no? És un tema fantàstic.
1: Sí, està molt bé que em diguis això, perquè recordo, perquè això està pensat molt en adults. Jo els meus tallers de bola de fang els adreço a adults. A vegades em van dit, ho pots fer amb nens? Amb un... Dic, no, els nens el que heu de fer és deixar-los aigua i fang.
0: Que experimentin.
1: Ja la faran solets. Ells us ensenyaran a fer de bola de fang. De fet, jo a vegades amb nens els dic gràcies per recordar-me a fer bola de fang. Però sí que és veritat que una vegada aquí mateix a Sant Esteve se'm va trucar de l'institut d'aquí, del Montserrat Colomer, i em demanen fer un taller per unes jornades culturals. I jo dic, bueno, un taller de ceràmica? Sí, algun taller? Què proposes? I jo vaig atrevir-me a dir, per què no provem fer bola de fang amb els adolescents? I van dir, vale, provem. Vam publicar el taller i recordo perfectament que es van apuntar quatre personetes que van dir, bueno, pues m'apunto a fer bola de fang. La resta pues, tenien altres inquietuds i altres interessos i no els hi va semblar interessant aquest taller. Però va succeir una cosa molt xula. Jo tenia tot el material per molta més gent i aquests quatre nois, noies, es van posar a fer bola de fang. Què va passar? Que anaven acostant-se altres individus de la seva prole, anaven acostant-se i anaven veient la transformació d'aquell fang. I van començar a veure què passava amb aquella bola de fang, com brillava, com aquelles tonalitats que anava agafant. I es va començar a emplenar a l'espai on estava, de xavals i xavales, amb un tros de fang a la mà, que jo els deia, no podreu parar. Tenia una mica d'atenció plena, semblant a l'atenció que a vegades ens agafa el mòbil. I els adolescents van poder fer bola de fang durant hores, no podien parar.
0: El que passa, la diferència és que aquí va tocar coses que són absolutament des de la sensibilitat i des d'aquesta atracció que tu dius, mentre que l'altra activitat, com ja vam veure també amb el segon programa que vam fer sobre l'ús de mòbils, xarxes socials i tot això, el que fa és que una mica ens deixa el cervell en encefalograma plano, no?, que diem. En canvi, això el que et porta és a crear, és a experimentar, és a veure coses noves i molt interessant. A mi m'agradaria també, Montse Montserrat.
1: Bueno, com vulguis, jo signo Montserrat.
0: Vale, doncs perfecte, cap problema. A mi m'agradaria, Montserrat, també que ens expliquis una faceta que a mi m'ha agradat molt, que és la teva part docent, i especialment a col·lectius que suposo que també requereixen una atenció especial. Què ens pots explicar d'això?
1: Sí, Doncs mira, i lligant-ho amb el món artesà, a mi el que m'ha permès viure de, i agraeixo moltíssim aquesta sort que he tingut de treballar com a docent, perquè una de les coses que fan els artesans o artistes per sobreviure és ensenyar allò que sabem. Doncs jo he treballat durant més de 20 anys en centres penitenciaris. En aquest moment, per temes personals, estic en un moment d'excedència, però sí que el meu treball com a docent en centres penitenciaris m'ha portat a un lloc i a un descobriment també meravellós, que és persones en les que he pogut acompanyar a través de l'art a un lloc que ells desconeixien i que pel seu món de vida és impensable aturar-se a mirar un quadre, aturar-se a mirar, aturar-se a tocar. I ha sigut, bueno, per mi ha sigut molt, molt, molt enriquidor per mi acompanyar en un centre penitenciari on homes i dones privats de llibertat han pogut trobar aquesta llibertat d'expressar-se a través de la matèria de l'art. Són tallers compartits. El meu paper és acompanyar-los tècnicament i que ells puguin expressar-se. El col·lectiu de monitors artístics que treballem amb centres penitenciaris de Catalunya és un col·lectiu molt petit de professionals vinculats amb el món de l'art i l'artesania que treballem amb l'equip de tractament dels centres penitenciaris, doncs amb psicòlegs, amb educadors socials, i aquest treball que fem d'ajudar-los a expressar-se a través de l'art, doncs ha sigut el meu treball durant 20 i pico d'anys.
0: T'agraeixo molt aquesta explicació perquè crec que és una part molt important també de la persona i a més gratificant per el que has comentat també per tu mateixa, no? el poder mm-hmm. veure aquesta, poder fer aquesta feina. Dintre de dels posts d'Instagram que vas crear a través de Bola de Fang i que has anat posant coses, hi ha una frase que a mi em va cridar molt l'atenció i que crec que defineix perfectament els bastants minuts que portem de conversa, i en un moment donat dius: les mans són qui parlen, creen i s'expressen millor. Jo crec que això defineix perfectament la feina que fas, no?
1: Sí, a l'artesà les seves mans són el seu... No sé, hauríem de tenir-les com cuidades. Jo recordo que les mans són les... l'expressió o la mirada, no, de l'artesà. És a través de les mans que fem les coses. Fins i tot no faria falta la vista. Jo una de les coses que faig i que quan la gent ve al meu taller a fer Bola de Fang és que els hi faig tancar els ulls i que posin tota l'atenció en el tacte i en les seves mans, perquè crear amb les mans sense la vista, que és molt potent, posar tota l'atenció a les mans, pots crear coses. Imagina't si és tan important. Fins i tot sense vista podríem crear. Llavors, les mans són les, no sé, el canal de transformació.
0: Tremendo. El dominar la tècnica i el torn, mestre de torn, també ens has dit que fas les peces, que no tens una producció habitual, sinó que fas les peces per encàrrec. Però sabem que tens una peça que és teva, que és aquella que és més, com a més íntima i que més et defineix, que és la Moon Jar o Jarra de la Lluna. I serien capaços d'explicar als oients què és?
1: Sí, perquè és veritat que us he dit que no tinc producció, però una de les coses que sí que faig de manera instintiva i que m'agrada molt fer és posar-me el repte de crear aquestes inspirades en Munjar. Òbviament no som Munjar. Munjar és Gerro de la Lluna. És d'una dinastia de fa més de 1000 anys a Corea, on hi dos semiesferes, dos semiesferes fetes al torn, s'uneixen, que creen una. La idea de dos que creen una sola cosa, que tècnicament el tornejar és que algo com molt específic i molt, un repte molt exquisit de precisió, a mi m'atrau molt. I una Munjar és una és inspirada en la lluna plena, vale? La bellesa i l'alegria o el benestar de prendre una tassa de te mirant la lluna plena era algo com molt solemne, molt preuat en la cerimònia del te a Orient. Aleshores, prendre una tassa de te mirant la lluna plena era com el súmum de l'home.
0: Un moment màgic, no?
1: Sí, aleshores el ceramista coreà i també al Japó també es fan monjars, però sí que està com vinculada més a la Corea, fa aquestes esferes que són inspirades en aquesta lluna plena. Llavors, a mi m'agrada molt fer aquesta forma, perquè formalment m'agrada molt, tornem a parlar de l'esfera, altre cop, així, aquí vinculo la meva atracció amb esferes de fang i amb gerres de la lluna, perquè es repeteix en el meu ideari, en el meu imaginari, sempre formes esfèriques. Sí que no les faig tècnicament com a Corea, perquè jo no soc coreana, tampoc he viscut en aquella cultura, però formalment tenen aquesta forma, però també tenen referència en acabats a la ceràmica popular. I aquí torno a lligar aquest vincle més emocional i més personal, cap a la ceràmica popular. Per tant, tots els acabats de les meves monjars tenen un acabat...
0: Jo sincerament et puc dir que em vas ensenyar una peça acabada i vaig quedar atrapat. És d'una bellesa espectacular, de veritat.
1: Aquí les podeu veure en el meu Instagram de Montserrat Carafí, podeu veure aquestes monjar.
0: Lligant amb això també, amb un dels posts d'Instagram que tu penges, una obra acabada d'aquestes, una monjar, m'agrada perquè dius, em preguntes quant trigo a fer una gerra de la lluna i la teva resposta és, doncs, unes hores i 30 anys. Clar, 30 anys sense aquests, impossible arribar a aquesta qualitat d'una peça, no?
1: Bueno, és una mica de recordar això. A vegades la gent oblidem què hi ha darrere d'un objecte. Llavors, darrere d'una gerra, òbviament, hi ha molts anys. Fem els artesans que sembli visualment fàcil, però és que hi ha molt de treball a darrere, però això amb tots els oficis, amb totes les...
0: Hi ha tota una experiència, clar.
1: Sí, i llavors ho recordo d'aquesta manera.
0: Molt bé, Montserrat. És una pena, perquè arribem al final del programa, ens han quedat moltes coses per parlar. Diuen que una imatge val més que mil paraules. Jo no puc estar del tot d'acord. Nosaltres aquí fem ràdio, la nostra eina són les paraules, la més potent que podem fer servir, i avui, gràcies a la Montserrat, crec que només amb paraules hem aconseguit transmetre-us colors, textures, formes, creació artística i sobretot passió, passió per l'artesania, passió per l'art. Estic segur que tothom durant el programa heu tingut en algun moment la imatge d'una dona treballant al fang sobre un torn, creant des d'un tros de terra i aigua una monjar o gerra de la lluna, que també ens ha explicat la Montserrat. Per tots aquells que apreciem el treball dels nostres artesans, representants avui a la persona de la Montserrat Carafí, us recomano que visiteu el seu perfil a Instagram, Bola de Fang. Allà podreu veure tot el que hem estat parlant en fotografies i fins i tot animar-vos a que feu algun dels tallers i experimentar també pel vostre compte en primera persona, que és moldejar aquest tros de fang i crear figures d'aquesta bola universal que ja molt bé ens ha explicat que tots els nens de tot el món arriben al mateix producte, no? Montse, ha estat un plaer compartir amb tu aquest temps. Espero que els oients també ho hagin gaudit igual que nosaltres i t'agraeixo moltíssim que ens hagis fet aquesta aproximació al món de l'artesania. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Em sento molt afortunada de poder explicar tot això amb vosaltres. Gràcies.

0: continuació podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un Poco de Todo y Algo Más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un Poco de Todo y Algo Más, amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iBooks. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugasfm.cat i xarxes socials d'Esplugues FM. I per aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lladó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents a Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres a vegades, sí, no, però des del 2011...
2: Sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí...
0: Sí, estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de la data exacta ja és un problema. De l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats, i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat, i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui el 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força joves, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys, i a més heu treballat, que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia. Perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia.
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional, o d'una oncòloga, o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia, ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és "voy a hacerme un massaje", no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista...
2: Sí. Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino.
2: Exacte.
0: Amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venir a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal i, per tant, la situació sobretot del pacient queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofen o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs, en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir "és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre". Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
0: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
3: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar.

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquest Esplugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Sóc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta en un barri, i a darrere ja és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que, molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, del conte, que també era de la meva edat. I després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir...
1: Com el Josep Florença,
0: la Teresa Camps,
1: la Maria Teresa Carbonell, la Rosita Casellas del Calvialet, i les seves germanes també. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però de seguida, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, a Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà, i llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes diguéssim a Can Clota, o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt, i després per tornar a baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, que hi ha a la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura,
0: sí,
1: que hi ha un rellotge de sol i precisament, sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacarien del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem
0: en el recorregut?
1: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots.
0: Val.
1: De tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
1: Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els parcs i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, sí, feta, o sigui, també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Orillas, i després ja anem passejant cap al parc de Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
0: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, eh? I que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
1: sí,
0: que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant,
0: sí,
1: és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que temen que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
0: sí,
1: al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la Vida d'Esplugues, la crònica de Vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: sí, el que passa
0: específic.
1: Que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. Què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguint tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere, que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per veritat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar al Laboratori Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí vaig esbrinar després que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri industrial.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap res. No, no, no se sap. Ningú sabia que... que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les laboratoris del Bat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses les sabia, aquesta no la sabia, aquesta sí, la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell, de, precisament, d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria, jo hi havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos d'Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment doncs ja es comencen a urbanitzar i a sorgir, doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i per tant abans els meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos, i el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues fins que ella ha deixat d'exercir com a pagès. Sí. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, el Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i han coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del Sindicat de Pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a mà esquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és la que dic de les sedes.
0: Exacte.
1: La fàbrica de les sedes.
0: Val,
1: aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles, i passem per davant del jutjat i anem a parar al parc gran que hi ha de la Font Santa, darrere de l'escola Lola Anglada. Sí. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: Sí.
1: És
0: és aquesta zona d'aquí baix de Font Santa, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí. Molt bé.
1: També era interessant saber on estava el punt d'aquest del límit i tot això d'aquí. Aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. Aquest, és que cada itinerari començo amb el Robert Brilles, amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margarit que hi havia i la seva família que hi havia viscut en allà, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que és això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà, de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre, de fet, va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem. No ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà ja, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera.
1: Riera.
0: Mira, El rellotge és una lluita que tinc i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè
1: sí,
0: és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes en el primer itinerari, sí, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat,
1: sí, bueno,
0: a fer-ho tot.
1: Aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Uh-huh. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. I després aquests itineraris, lògicament, els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així hi ha hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari aquest segon.
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint tornant a Ribera Orilla, sí, ja està.
0: Va, i el tercer itinerari seria el centre, la Mallola.
1: El més alt, sí, que surt de Roberrilles, lògicament, pugem per el que del nord, la Mallola,
0: sí,
1: i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt, uh-huh, que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe, a peu la carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'Embordes,
0: uh-huh,
1: i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és de gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, uh-huh, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les Plugues pràcticament era el Raval i poca cosa més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? Mm-hmm. El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval de Sant Mateu, però després ja també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, muntar darrere sota el Col·legi d'Alemany. Hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del Terme, encara que el Terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí,
0: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no
1: que,
0: existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una magia molt important com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de Laurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són les típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota, entre Cal Vialet, i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral i llavors es va donar, obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans l'església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari,
1: és més muntanyenc, diguéssim. Sí. Vas arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la tenim, la veiem.
0: La veiem?
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, clar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari vale, urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers.
1: Sí.
0: Allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte,
1: Mallola.
0: Allà anàvem a berenar i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves ja, i després baixaves.
1: Sí, allà hi havia ja també el Pou de sí, Vernís, hi havia tota aquella zona.
0: Exacte.
1: D'allà.
0: Sí, molt bé.
1: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi ha bastantes escultures també de l'Eulàlia de Sentmenat, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es plugues
1: en tenim dos. Sí, sí. Estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més.
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, ja trobem Can Tintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, ja trobem el Convent de les Monges de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt, ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic a darrere Can Cortada, ja veiem Can Pi, es veu l'església, es veu que un afegit que és la capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Can Pi perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem.
1: Tocava l'harmònio.
0: La recordem sí, i ens estimava molt a la canalla
1: aquí,
0: petita.
1: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar o agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palos Santos, que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa partir la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de ja fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenar també, com ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I esclar, lògicament, que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, però esclar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
0: Sí.
1: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi ha dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Bona de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
0: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: No, bueno, no es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I, sí. Sí.
0: Molt bé, Miquel, donem pas al segon itinerari.
1: L'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles, amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir amb una miqueta a principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricaven ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres.
0: Uh-huh.
1: Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes. I inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, doncs, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que apareix gent del poble, l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri,
0: sí,
1: de Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
0: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'hotel dels insectes.
1: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona, perquè no es quedés els pulgues sense aquesta microbiologia natural.
0: I sabem qui ha fet aquesta mena d'hotel?
1: Suposo que això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. En diu hotel dels insectes, està marcat d'aquesta manera.
0: Molt bé.
1: A darrere de tot, jo he deixat una fulla en blanc.
0: Sí, això anava a dir jo ara, que, primer de tot, prenem nota. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre, i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
1: Sí, un full en blanc ratllat,
0: que
1: perquè la gent
0: pugui
1: escriure, i sí, el que sigui, perquè vaig pensar que, igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament,
0: sí,
1: perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber o inclús alguna dada que estigui errònia o estigui o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet, que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta que costa de l'Eglésia, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I ens va haver-hi una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé molts anys l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
0: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
1: Particularment sí. Oficialment
0: sí?
1: No m'he comentat a ningú, però particularment jo sí estic treballant-hi.
0: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
1: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en proposar fer editar aquest llibre, sí, i regalar-lo a tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
0: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
1: Celebro que agradi a la gent. El que sí, sí, m'agradaria deixar constància també,
0: sí,
1: de coses i noms que a vegades no tenim, no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit de dir l'emissora, i no és l'emissora,
0: sí,
1: és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos, i allò és el Parc de Can Vidalet.
0: Sí,
1: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està en un altre punt.
0: Ja.
1: Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
0: no,
1: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
0: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg

0: recuperant de, bueno, d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els
1: esplugins. Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, donar-nos a conèixer properament i agrair la vostra col·laboració.
0: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brillas, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat. Molt ens bé. Escoltem aviat.
1: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. Gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
2: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i sobretot dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art. Art de totes les maneres.
1: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reuniu-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes. És així?
2: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui la fe... per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
1: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
2: Sí. Bé, nosaltres Facebook... tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, a on enviem informació.
3: És
2: grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
3: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem... Isabel. Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè n'hi ha la Montse Cruce, la Egui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i és el que

0: publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per, bueno, per dir, escolta, sempre que m'interessa saber què feu, pues, l'afegim al grup i rep tota la informació que
1: hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot, eh? Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
2: Les deesses del
1: les
2: món.
1: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no al Vall d'Hebron.
0: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
1: Val més, bueno, ara
0: però
1: sí,
0: bueno,
1: l'any passat no estava encara, em sembla.
0: Sí, no, sí que sí, estava, sí, el que passa que com està estudiant Història de l'Art, sí, pues, està pues, ahí aficionat.
1: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. I això ho hem anat enviant, la informació, la crònica de la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això. I després hi ha el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això. Nosaltres no hi volem entrar-hi.
2: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
0: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que, clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho. I què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació. Tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
2: Correcte.
1: De fet, l'agenda de l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també hi ha els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots
2: el que funciona és el boca orella, oi? El boca orella.
1: Bueno, clar.
2: De la gent que coneixes i dels teus contactes.
0: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass. Va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, que era de protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos, que, saps? O sigui, has treballat tant perquè surti bé. I és una llàstima.
1: Però això, pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, eh? A vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat de que això, i això ell ho volia saber. Si no, no. Vull dir, abans, com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses. Ara, de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, eh? Moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, eh? Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no, eh? Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé, que raro que estigui aquest senyor aquí, eh? i en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
0: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí, ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
1: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació. Jo dic creació perquè
0: sí,
1: en crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja,
0: Clar,
1: no
0: sí,
1: vull dir
0: sí,
1: noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així. El que passa és que, clar, si omples la casa de trastos per fer escultures, no hi caps.
0: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè... I d'on els metes?
1: Clar, i després, depèn quin tipus de quadros fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual... tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, bé, altres... Jo, molta gent, quan faig un paisatge, un d'això, la gent, que maco, però a mi ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més... M'entens, I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i de la lluna
0: Buda,
1: i budes i, sí, i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo faig pintura protesta. Bueno,
0: però és el que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que le caracteritza.
1: Però, bueno, sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer, que pues, campari i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què. Per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadre aquell, les coses que li devien dir els francesos.
2: Sí.
1: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
0: A veure, jo és el que penso també, no, Javier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar, i si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, doncs pues fes servir el que tens a mà, i en aquest cas és la pintura.
2: Exacte, però, sí. Però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics, per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
1: I l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar-hi jo, com un altre,
2: Sí.
1: Per què està aquell noi a la presó? Per haver dit una cosa que tothom la pensa. No, si hagués fugit, ja hagués tornat. Ja estaria aquí com
2: la resta, que han pogut tornar.
1: Sí, m'entens,
2: Els que han pogut.
1: I a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
2: millor,
1: els veig...
2: No, millor que no. Millor que no.
1: M'entens,
2: Millor que no, millor que no.
1: M'entén? Perquè...
2: Sí, t'entenc, millor que no.
1: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
2: Correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats, i moltes felicitats pel vostre aniversari.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
8: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
6: I a la teva ràdio.
9: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: escenifica la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
1: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
0: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
2: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
0: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema El progrés que ens mata.
3: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
4: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, que ara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
3: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
4: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
3: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
5: El temps.
3: Dani Ramírez.
6: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país, les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius, alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I amb assegura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
5: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en plàstic seqüència a la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
7: In the words of John Lennon, you won't...
8: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites tres coses per tenir èxit: una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
3: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA està per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davies. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
9: Eric Clapton surt dos minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. I dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
5: Trescat Info.
3: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
10: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
11: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
10: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig, amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
3: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
12: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Àtrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
3: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
13: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
14: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
13: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0 València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1 Villarreal 1 i l'Oviedo 0 Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1 Barça 3 amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Claudia Pina.
5: 3CAT Info.
13: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
15: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
13: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
16: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
13: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la 4ª etapa. I en bàsquet, l'Unigirona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada a la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran en la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa han rebut la Copa de Campions de Lliga de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns la plantilla farà una rua a les 5 de la tarda que començarà i acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies amb Carola Gil.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que s'han repatriat des de Tenerife 94 passatgers de 19 nacionalitats i que el dispositiu s'ha fet sense incidències, tot i els entrebancs del govern canari.
3: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
2: Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, estan ingressats sense símptomes en un hospital de Madrid.
1: L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han dut en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per la qual li quedaven 18 anys.
2: A partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país, 1.200, no estan preparats per al nou context climàtic. El document es proposa un pla per adaptar-los en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
4: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
1: La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis.

0: Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania el Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Marc Ruiz.
1: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cusi Cusi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol,